És l'hora del rock. És l'hora de la crítica. És l'hora dels comentaris musicals. És l'hora de les notícies. És l'hora d'Histèria.

Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: Comencem nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta xarxa dedicada al tràfic de haixix i cocaïna que operava a la província de Barcelona, en una actuació que s'ha saldat amb 8 persones detingudes, 3 registres domiciliaris i la intervenció de gairebé 8 quilos de haixix, més d'un quilo i mig de cocaïna, diners en efectiu i material per la manipulació de substàncies estupefaents. L'operació, batejada amb el nom d'Olex, va culminar el passat 13 de maig, després de mesos d'investigació iniciada arran d'una intervenció policial durant les festes de Sant Andreu de la Barca al setembre de l'any 2025. En aquell dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Andreu de la Barca, els agents van interceptar un vehicle que intentava fugir d'un control i van localitzar al seu interior 5 quilos de haixix. Els dos ocupants van ser detinguts immediatament. A partir d'aquest primer arrest, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de Barcelona va obrir una investigació per identificar tant la persona que presumptament havia ordenat el transport de la droga com el destinatari de la mercaderia. Les indagacions van permetre determinar que aquest últim mantenia una activitat habitual vinculada a la venda de petites quantitats de substàncies estupefaents als carrers de Sant Andreu de la Barca. Els investigadors van aconseguir localitzar dos punts de distribució de droga al municipi i mesos després, el 20 d'abril del 2026, van detectar una nova operació de tràfic. En aquesta ocasió, dues persones residents a Andorra van ser interceptades a la frontera de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, quan transportaven un quilo de haixix. Les dues persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. La fase final de l'operació es va desenvolupar amb tres registres simultanis a Sant Andreu de la Barca i Manresa. Al domicili de la persona considerada peça clau de la trama, els agents van intervenir 1.898 quilos de haixix, 1.681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, 3 telèfons mòbils i diversos materials utilitzats per tallar i pesar la droga. En un altre registre practicat a Manresa, la Guàrdia Civil va localitzar dues persones en situació administrativa irregular. Segons fonts policials, aquestes detencions es van produir exclusivament per infraccions de la normativa d'estrangeria i no guardaven relació amb els delictes del tràfic de drogues investigats. Paral·lelament, els agents analitzen si l'habitatge podria haver estat utilitzat per facilitar la regularització fraudulenta de persones sense permís de residència. El tercer registre es va efectuar al domicili del destinatari dels 5 quilos de haixix confiscats al començament de la investigació. En aquest immoble es va localitzar una petita quantitat d'aquesta substància i es va procedir a la detenció del seu ocupant. En total, l'operació ha permès intervenir 7.944 quilos de haixix i 1.681 quilos de cocaïna. La persona considerada responsable de l'encàrrec inicial de transport de la droga ha estat acusada de tràfic de drogues i també d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. Tots els detinguts van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. El jutjat va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat, considerat el presumpte coordinador de l'operació i en el domicili del qual es van localitzar bona part de la droga confiscada.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Ha començat la campanya de prevenció d'incendis. Precisament aquesta setmana s'ha presentat el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. Hi va assistir l'alcalde Marc Giribet. A continuació, més informació a càrrec del nostre company Joel Carrasco.
2: Sant Andreu de la Barca ha reforçat la prevenció d'incendis forestals. L'alcalde Marc Giribet va participar ahir en la presentació del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, una actuació que desplegarà 89 professionals en més de 600.000 hectàrees agroforestals de la província en el marc d'una estratègia integral de gestió del territori i de protecció de les persones. Pel que fa a la nostra ciutat, Giribet ha explicat en declaracions a Ràdio Sant Andreu que el nostre municipi serà un dels primers en estar 100% protegit.
3: Precisament el que es va presentar en el dia d'ahir va ser tot el pla que la Diputació de Barcelona doncs, ha preparat per poder fer front a aquesta possible emergència en cas que hi hagi un incendi forestal. Són tasques preventives, és preventiva, per exemple, l'obertura de camins, és preventiva també en l'obertura de franges o manteniment de franges, i precisament en el que s'ha treballat en aquest pla d'incendis és que els incendis no s'apaguen en el moment que generen, sinó que s'apaguen des de l'hivern, és a dir, des de molts mesos abans, fent aquestes tasques de manteniment. I és això ahir el que va presentar la Diputació de Barcelona. I en el cas concret de Sant Andreu, a Sant Andreu s'ha arranjat tot un camí que s'ha preparat perquè els camions d'extinció, els camions de bombers, puguin accedir a qualsevol dels ramals possibles a la muntanya que queda per sobre de Can Salvi i en el lateral del barri de la Colònia. Però és que, a més, en els pròxims mesos, i també gràcies a una subvenció que vam aconseguir de la Diputació de Barcelona, hem pogut acabar de fer les franges de protecció perimetral en el conjunt de la ciutat. Per tant, Sant Andreu de la Barca estarà en poques setmanes 100% protegit en tota una franja perimetral que envoltarà la ciutat i, per tant, protegirà la ciutat dels incendis que puguin venir de l'entorn urbà i protegirà l'entorn urbà dels incendis que puguin venir de la part urbana. Aquesta és una actuació que, a més, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha volgut ampliar, i les recomanacions de la Diputació de Barcelona és que cada 2 anys, de manera bianual, fer el manteniment de la franja, és a dir, eliminar el sotabosc, ja que el fet d'eliminar densificació d'arbres ja s'ha fet amb l'obertura. Tot el que és el manteniment de la franja, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ho farà de manera anual. Cada any farem un manteniment de tota la franja perimetral que envolta la part residencial o urbana de la ciutat. I aquest és un contracte que s'adjudicarà aquest mes i els treballs començaran aquest mes de juny, i per tant estem molt contents perquè per primer cop Sant Andreu de la Barca això tindrà el 100% del municipi protegit a través d'una franja de protecció i a més tindrà un manteniment d'aquesta franja de protecció de manera anual.
4: Sant Andreu de la Barca té un important entorn natural, però clar, lo comparteix amb municipis com Corbera, Martorell. Llavors, quina relació té Sant Andreu de la Barca amb aquests municipis de cara a prevenir i fer front a un possible incendi?
3: Sant Andreu de la Barca té una de les entrades del massís de l'Ordal, massís de l'Ordal que arriba doncs, fins a Begues, ben entrat al Garraf. Per tant, tenim aquí una gran massa boscosa que, com bé deies, el terme municipal de Sant Andreu de la Barca és molt petit, per tant, la massa forestal que està dins aquest terme municipal és molt petit i la gran majoria és privat. I, per tant, com bé deies, la comunicació, l'organització, la coordinació amb els municipis que sí que tenen gran part d'aquesta massa forestal, que és Corbera de Llobregat, Castellví de Rosanes, que són els que més ens toquen a Sant Andreu de la Barca, la coordinació es fa a través de la Diputació de Barcelona i d'aquesta unitat de prevenció d'incendis que tenim. Jo també voldria remarcar que a Catalunya tenim una gran sort. A Catalunya tenim plans de contraincendis a tots els municipis, tenim actuacions preventives en tots els municipis i incendis d'última generació, com els que hem vist a Estats Units o hem vist a altres parts del món, a Catalunya estem més preparats per poder-hi fer front, ja que, per exemple, en aquests països no tenen tots aquests plans de prevenció i de protecció en cas d'incendis.
4: Com es coordina en aquest sentit l'Ajuntament amb la Diputació, amb les agrupacions de defensa forestal, bombers i amb la resta d'organismes implicats en la prevenció i resposta davant d'un incendi?
3: Ho fem a través del Departament de Medi Ambient, que forma part de l'ADF del Massís de l'Ordal. Evidentment, treballem conjuntament amb la Diputació de Barcelona per a aplicar a tots els programes de subvenció per poder desenvolupar els plans de protecció contra incendis, poder fer els projectes executius de l'obertura de franges de protecció perimetral, poder seguir uns criteris unificats en quant al manteniment d'aquestes franges, tutelats i ajudats per la Diputació de Barcelona i aquesta unitat contra incendis. Per tant, el que fem jo crec que és una tasca, diguéssim, molt mancomunada, molt de la mà de tothom per poder precisament aplicar la millor resposta contra aquests incendis, perquè vull tornar a reforçar tant la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Barcelona tenen una llarga trajectòria de treballs en prevenció contra incendis, tenen un gran coneixement acumulat i, per tant, aquesta transferència de coneixement és importantíssima.
4: Estem parlant de plans, de coordinació entre ajuntaments, institucions, però, clar, la ciutadania també juga un paper fonamental en aquesta estratègia de prevenció. Quines recomanacions faries als veïns de cara als mesos de més risc que venen ara? Ja han començat les onades de calor, però vindran mesos de risc.
3: Després de la pandèmia es va utilitzar els entorns urbans, no?, una manera de fer una vida molt més saludable, de sortir, de caminar, de conèixer-los, no? I aquestes inquietuds, no?, de conèixer l'entorn natural s'han anat mantinguent. I, per tant, tenim molta més gent transitant pels entorns naturals. El primer de tot és civisme. Vull dir, no deixar abocaments, no deixar qualsevol tipus de brossa en els entorns naturals, més que res, perquè això pot ser un inici de conat d'incendi i, a més, és un respecte cap a la naturalesa i cap a tot aquest ecosistema natural. I el següent és, a partir del juny, ja no es poden fer ni treballs, ni fogueres, ni qualsevol tipus d'incendi en tot el que és la proximitat dels entorns naturals. I sobretot, en l'època de Sant Joan, tinguem molta precaució amb el que són aquesta pirotècnia que, diguéssim, és de llarga volada, els coets i de més, perquè poden acabar impactant contra alguna copa d'algun arbre, i això, evidentment, pot provocar, si no és que ha plogut molt, tenim la sort que ha plogut molt aquesta primavera, i a l'hivern passat, per tant, l'ecosistema està més preparat, però tota precaució serà poca, doncs, perquè això no pugui esdevenir en un incendi o en una emergència que pugui arribar a afectar a persones, a patrimoni de les persones i, evidentment, al patrimoni natural.
4: Ahir, en la presentació d'aquest pla de la Diputació, va participar-hi, i des d'un helicòpter ha pogut veure el territori des d'una altra perspectiva que la majoria no hem pogut veure. Què li ha cridat més l'atenció d'aquesta experiència i què li ha permès constatar sobre la feina que explica?
3: Doncs hem pogut veure de primera mà una obertura de franja, per tant, aquests 25 metres que hi ha entre la línia de cases i l'interior del bosc, 25 metres on s'ha reduït la densificació d'arbres. Per tant, si un arbre incendiat cau, aquests 8 metres que té en el seu perímetre, que no té cap altre arbre, i per tant tampoc pot arribar a tocar a les cases. Per tant, es veu molt clarament com són les franges de protecció, com s'ha reduït la densificació d'arbres i com s'ha netejat el sotabosc. Això comparat justament en la línia on finalitza la franja i comença a l'entorn natural, és una clara evidència d'aquesta bona feina que s'està fent en l'obertura de franges.
4: Quan s'acabi l'estiu, quins objectius li agradaria poder dir que s'han assolit en matèria de prevenció i protecció contra els incendis forestals a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs que no s'ha cremat un metre quadrat, no hi ha hagut afectacions en el patrimoni de les persones, ni evidentment cap persona ferida, i sobretot que els mitjans de preventius d'extinció que hem posat a l'abast doncs han funcionat. I m'agradaria, evidentment, per l'any vinent, doncs començar aquestes tasques de manteniment molt abans de les que començarem aquest any, però, diguéssim, amb un clar objectiu, no?, que estiguem preparats amb molt més temps quan s'inicien aquestes ja onades de calor, que s'assequen molt més tota la vegetació, doncs poder ja estar preparats en aquest sentit.
4: Per acabar, si hagués de resumir en poques paraules per què els veïns del nostre municipi poden estar més tranquils aquest estiu respecte al risc d'incendi, què els hi diria?
3: Doncs han d'estar més tranquils perquè tenen un ajuntament preocupat i ocupat d'aquesta prevenció contra els incendis, perquè hi ha una gamma, diguéssim, de recursos supramunicipals que treballen també en aquesta extinció, i perquè el territori de Catalunya és molt conscient i les administracions catalanes són molt conscients de que precisament hem de treballar perquè aquests incendis que veiem per la televisió de sisena generació mai puguin arribar al nostre país i als nostres entorns naturals, i perquè jo crec que és evident, es veu, doncs, que s'està treballant precisament en aquestes proteccions i que Sant Andreu serà dels primers municipis que estarà 100% protegit amb tots els metres quadrats perimetrals que té la zona urbana a la zona natural amb la franja de protecció. Per tant, en aquest sentit, doncs, també vull dir que hem de ser un equip, i hem de ser un equip en la prevenció, i hem de ser un equip a la manera de com ens relacionem amb l'entorn normal, el respecte i, evidentment, evitar qualsevol risc d'incendi que estigui a les mans de nosaltres com a ciutadans.
2: L'alcalde ha assegurat així que Sant Andreu de la Barca en unes setmanes estarà completament protegida dels incendis forestals i, a més, preparada per donar resposta al foc amb una franja que delimitarà i separarà l'entorn urbà amb el bosc, a més d'accessos oberts pels camions de bombers.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha tornat a situar-se entre els 20 ajuntaments capdavanters de Catalunya en administració oberta. El municipi ha estat distingit pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya dins de la categoria de poblacions entre 20.000 i 50.000 habitants, un reconeixement que posa en valor la tasca desenvolupada durant l'any 2025 en matèria de transformació digital, transparència i govern obert. La distinció situa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca entre les administracions locals més avançades del país en l'ús d'eines digitals, modernització dels serveis públics i la millora dels canals de relació amb la ciutadania. El guardó també reconeix el compromís municipal amb una administració més eficient, accessible i també transparent. El Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya ha felicitat el consistori per haver assolit el top 20 dels reconeixements d'Administració Oberta 2025, una classificació que avalua aspectes com la digitalització dels processos administratius, la transparència pública i la qualitat dels serveis oferts a la ciutadania. Com a part del reconeixement, l'Ajuntament ha rebut el segell web top 20 d'Administració Oberta 2025, reservat a municipis millors classificats de cada categoria. L'acte de lliurament dels guardons es va celebrar el passat 20 de maig a Granollers. Hem parlat amb Xavier Vila, regidor de Transparència i Govern Obert a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
5: Bé, doncs molt contents d'aquest reconeixement. És una demostració més que quan es destinen recursos a apropar l'administració a la ciutadania, doncs les administracions ho reconeixen, i amb aquest segell doncs és un clar exemple de que la feina ben feta doncs al final té la seva recompensa.
0: Quines han estat les principals accions que han permès obtenir aquest reconeixement?
5: Bé, en aquest cas el que es basa és en apropar l'administració pública a la ciutadania, amb l'ampliació dels canals de comunicació cap a la ciutadania, tràmits digitals, és a dir, tot un conjunt d'accions que el que fan és apropar l'administració pública a la ciutadania.
0: De fet, la transparència és un dels aspectes més valorats per l'AOC. Quines mesures ha impulsat l'Ajuntament per ser més transparent?
5: Doncs bé, des de les assemblees de barris on comuniquem totes les nostres accions a la ciutadania, la ciutadania ens pot preguntar i contestem automàticament, les audiències públiques, els tràmits digitals, que al final fan molt més senzilla aquesta relació amb l'administració, que és un dels pilars que més queixes tenim a nivell de les administracions públiques, de que qualsevol tràmit es fa molt, molt farragós, i doncs, quan simplifiques aquests processos doncs, al final té el seu resultat.
0: Com es garanteix el fet de que la digitalització no deixi enrere persones grans o que ciutadans amb menys competències digitals?
5: Doncs és una molt bona pregunta. Els nostres esforços és, sí, en digitalitzar el que és l'administració pública, però sense oblidar que no tothom té aquests coneixements o aquestes habilitats. Per tant, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, un dels projectes de futur és ser una oficina registradora, és a dir, que la pròpia gent que tinguem treballant a la UAC pugui ajudar a fer aquests tràmits a les persones que no tinguin aquesta facilitat digital.
0: Quins són els objectius a partir d'ara? Mantenir-se en aquest top 20 o...?
5: No, la idea és seguir pujant i incrementar aquest top 20, poder ser el top 10 i del top 10 al top 5, i qui sap si algun dia ser el número 1. El nostre objectiu és seguir mantenint aquesta línia de treball, seguir apropant l'administració a la ciutadania i fer complir amb tot allò que ens van comprometre com a equip de govern.
0: Quin missatge enviaria en aquest cas als santandreuencs i les santandreuenques sobre la importància de la transparència i la transformació digital en la gestió pública?
5: Que és bàsic. La transparència és bàsica per a l'administració local cap a la ciutadania. És l'única forma que tenim de ser transparents i de comunicar què és el que fem i què és el que deixem de fer i per què ho fem i per què ho deixem de fer. I al final és restablir aquesta relació de confiança amb la ciutadania.
0: Declaracions del regidor de Transparència i també de Govern Obert, Xavier Vila, arran de la notícia d'Administració Oberta de Catalunya, que situa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en el top 20 en matèria de transformació digital, transparència i també Govern Obert. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansan, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
6: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs aquestes zones on les arrels dels arbres doncs han aixecat el paviment, doncs perquè aquests escocells doncs eren bastant petits, i es millorarà doncs tot aquest tema i doncs es renovarà doncs aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims últims anys, sobretot, i doncs, que ha arribat un moment doncs, que ja era imprescindible, perquè doncs, hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs, ja tenia moltíssimes queixes i realment doncs, donava molts problemes.
0: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
6: Sí, de fet, és justament davant de l'estació, que és una zona doncs, per aquí circulant doncs, 500.000 usuaris a l'any, i realment doncs, és una zona que hi ha moltíssima circulació, doncs, i era molt important doncs, tenir aquesta pavimentació doncs, correctament, perquè doncs, tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet, doncs, els veïns, molta gent doncs, s'ha queixat, i realment doncs, era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
0: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
6: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona doncs, que està pitjor realment doncs, del tema del paviment, i que doncs, com, doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent doncs, del pla de l'estació, i la gent de la zona del centre, doncs és una zona de connexió i que realment doncs, era molt necessari.
0: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
6: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar, però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi ha una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment, en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet doncs, treballar perfectament, i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
0: Durada d'aquestes obres?
6: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depèn una mica també del que ens trobem, perquè doncs, a vegades quan fem temes de paviment doncs, a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que doncs, pot ser que ens redireixi el tema.
0: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Notícia important pel que fa a la cultura de Sant Andreu de la Barca aquesta setmana. La santandreuenca Irene Tena, ballarina i coreògrafa, ha aconseguit 3 premis Max gràcies a l'espectacle de No amb la seva companyia de la Venidera. Va aconseguir el premi Max a la millor coreografia, al millor espectacle de dansa i també a la millor intèrpret femenina de dansa. Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb la santandreuenca Irene Tena. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, el millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, la Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
7: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
0: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat, o encara ho estàs assimilant?
7: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent, no? I, no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps
0: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
7: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment. I m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera i no sé, jo l'agafo amb, no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
0: De fet, ara fa més o menys un any, el juny farà, finals de juny farà un any, vau estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i, clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
7: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
0: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
7: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica, i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
0: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com a millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
7: Sí, per nosaltres el premi més especial, I encara va sortir després del premi de coreografia que acabaven de rebre'l i estàvem superemocionats. I de sobte el següent ja era l'espectacle, el millor espectacle de dansa, i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venidera, i no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
0: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat en aquest cas com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
7: Bueno, no sé, nosaltres ja estem, o sigui, molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui, que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre. Així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
0: I d'aquest espectacle de No, continuo girant?
7: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Càdiz, al festival Càdiz en dansa. I sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer No i de viure'l i de disfrutar-lo.
0: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
7: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, sí, sí, estem molt contents per això, la veritat.
0: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
7: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
0: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
7: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? Que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
0: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
7: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
0: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les santandreuenques.
7: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
0: Doncs Irene Tena, a 3 premis Max, millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests 3 premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol i amb un espectacle realment doncs, increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu de Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats i també felicitats que evidentment també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
7: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
8: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
8: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de casal d'estiu 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs, bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats, que si vols doncs, podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs, puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
0: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
8: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar, perquè al final les vacances són llargues, i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva, i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa, i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
0: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
8: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places. A més, els casals s'oferten també per setmanes, per tant, penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... tot aquest temps.
0: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
8: Moltíssimes propostes. Si vols comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex i, com bé deies, també el casal fit jove, que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no, tenim, creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu i, per tant, pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos i segurament encantaran totes les, les propostes.
0: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
8: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats perquè no només els infants. A vegades pensem que els casals són purament per conciliació. I també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals, i fer alguna activitat per compartir i per gaudir. Per tant, total.
0: També contem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
8: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO i això és per un màxim de 20 alumnes i és una activitat doncs, totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
0: Des d'AMPAS i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
8: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la fa Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
0: Endavant.
8: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambú Dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids and Us, My English, Sant Andreu de la Barca, i a l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats també.
0: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzats per l'Ajuntament, per entitats, per escoles.
8: Al més, sí. Pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no, bueno, costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
0: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és, bueno, s'ha de si en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
8: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport, i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
8: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi, i continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira, i després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1.000 anys de fundació, i té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, constar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana de, del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial. No només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de, i promoure la cultura del

0: possibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
1: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
0: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil, també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs, el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos, no?, de la radiació solar, no?, i de la calor.
1: Hem parlat de les activitats prèvies, ens centrem ara dissabte i diumenge, dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal, Juan Pérez, com a president de l'Associació Rubins. 21 cellers aquest any, una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
2: Sí, correcte, és un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts, de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
1: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
2: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4, s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
1: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que un any més també hi participa.
0: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
2: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
1: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
2: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també era aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava o vermut o cervesa, i 3,50 la restauració, que bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs més acordes a la nostra

0: oferta de vi i de cava.
1: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
1: Juan Pérez.
0: No, sí, el mateix, és un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
1: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
4: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarnos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert a l'obra 1, 2, 3, se canta otra vez, una història d'Eurovisión els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisión, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes, estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir el mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superen les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però sense, moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica.
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor, tenia...
0: Novela negra, també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
0: A través de la pàgina web de radiosantandreu.com i també les xarxes socials podeu veure vídeos i també fotografies i també el reportatge complet de l'obra del musical 1, 2, 3, canta otra vez de la companyia Teatre Andreu i que va omplir el passat cap de setmana al Teatre Núria Espert. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Més informació a través de radiosantandreu.com.
2: Anion a ser hockey poppers. Jo no en Kim Jong-so i anirà. Soc en Kim Jong-so. Cansa'm mirar. Moltes gràcies per acompanyar-nos a l'edició número 267 de K-Pop History. Avui farem un resum de la que és la 33a edició del Santeo Music Awards. Es van celebrar al KSPO Dome de Seul el 15 de febrer d'aquest 2026. Va estar presentat per Lee Chan-won, cantant de trot, i Tiffany Young, exmembre de les Son Yoshide, les Girls' Generation, amb les que havia debutat el 5 d'agost del 2007. Abans que res, farem una relació dels top 10 artists de l'any. La Sespa, els 80s, els Boy Next Door, els Enhypen, G-Dragon, Lee Chan-won, NCT Boys, els Playf, que és un grup virtual, Seventeen i els Stray Kids. Ara sí, començarem amb els 5 nois actuals que formen Cortis, Coro Situa en Corea, que havien debutat el 18 d'agost del 2025. Han guanyat el Premi Rookie Masculí de l'any i, per tant, també els escoltarem des del seu extended play Color Outside the Lines, del 8 de setembre del 2025. Serà amb el single principal What You Want. Acumula ja més de 18 milions de reproduccions al videoclip oficial i més de 5 milions al vídeo de la performance. Escoltem el debut dels Cortis amb What You Want.

És el torn ara de les 8 noies que formen Hearts to Hearts, que havien debutat el 24 de febrer del 2025. Han guanyat, en aquest sentit, el Music Awards, el Premi Rookie de l'any femení. Les escoltarem ja amb el seu segon single digital, Style, del 18 de juny del 2025. Amb més de 51 milions de reproduccions del videoclip oficial i més de 4 milions al vídeo de la pràctica de ball, recordem les Hearts to Hearts amb Style.

Escoltarem ara el grup femení Virtual amb 6 membres i Seguie Idol, que havien debutat el 17 de desembre del 2021. Han guanyat el premi Post Generation a la categoria femenina competint amb grups reals. Recordem que també competien per al premi virtual, que en aquest cas l'ha guanyat el grup masculí Plays. Les escoltarem des de l'estand de Play Be My Light del 3 de novembre del 2025 amb el single Stargazers. Aquest tema va ser llançat prèviament el 18 de maig del 2025. El videoclip té una estètica d'anime, mentre que la música té aire de city pop amb influències funky i rap. Amb més de 2.400.000 reproduccions que acumula el videoclip oficial, escoltem les Isegie Idol amb Stargazers.

Ens trobarem ara amb els 6 nois que formen WEI, que havien debutat a Corea el 6 d'octubre del 2020 i al Japó ho van fer l'11 d'agost del 2022. Són el grup real que han guanyat en aquest Santeo Music Awards el premi Post Generation en categoria masculina. Els escoltarem des de l'Stand Play de Feelings del 15 de gener del 2025 amb el single principal No t'enoj. Porten més de 3 milions i mig acumulats en reproduccions del videoclip oficial. Escoltem doncs els WEI amb No t'enoj.

Escoltarem ara les 5 noies que formen Artemis, que van debutar el 31 de maig del 2024 amb un nom que fa referència a la deessa grega de la caça, la natura salvatge, la lluna i la castetat. Han guanyat en aquest Santeo Music Awards el Premi Artista Emergent Femení. Els escoltarem des del single digital Burn del 4 d'abril del 2025, inclòs més endavant a l'Extend the Play Club Icarus del 13 de juny del 2025. En gairebé 2 milions i mig de reproduccions del videoclip oficial, escoltem les Artemis amb Born.

Escoltarem ara els 5 nois actuals que formen IFNE i Bunan Corea, que van debutar a Corea el 19 de setembre del 2023 i al Japó ho van fer el 5 de novembre del 2024. En aquest Sonteo Charts han guanyat el Premi Artista Emergent Masculí. Els escoltarem des del seu Extended Play Hot Mess del 10 de febrer del 2025 amb single principal del mateix títol. Aquest tema ja va guanyar només sortir un Music Bank el 21 de febrer del 2025. Amb més de 5 milions i mig acumulats de reproduccions del videoclip oficial, escoltem el Chef Ne amb Hot Mess.

0: És el torn d'un jove cantautor, Limousine. Actualment té 25 anys i té molts temes per bandes sonores d'aquells drames. Ja l'any passat, precisament en el Santiago Música, vos va guanyar dos premis, un per gran compositor i un altre per balada. Doncs bé, aquest 2026 també ha guanyat el premi de millor balada. Escoltarem des del single Perd on the Edge del 27 de maig del 2025. Amb més de 2.700.000 reproduccions del videoclip oficial i gairebé 1.500.000 la versió en directe, escoltem Limousine amb Bird on the Edge.
1: 끝까지 하면은 된다는 말이 때때론 끝까지 틀리는 때도 때때론

Ens trobarem per primer cop aquí a K-Pop History amb una banda de rock de quatre nois anomenada Lucy. El seu bateria, Xingwang, està complint actualment el seu servei militar. Ells van debutar amb aquest nom el 8 de maig del 2020 i venien del concurs Superband 2019. En aquest sentit, Music Awards han guanyat el Premi Especial Banda. Els escoltarem des de l'Extended Play Sunflower del 30 d'octubre del 2025. Serà amb el single Where's Your Love, seran un o jogó. Doncs així ens trobem a veure per primer cop amb Lucy amb aquest Where's Your Love.

Els 7 nois de BTS, que no necessiten presentació, han guanyat en el Santiago Music Awards el Premi Artista Global Popular. Recordem que estan a punt de tornar com a grup complet després de complir els seus serveis militars i ho faran amb l'àlbum Maridang previst per al 20 de març d'aquest 2026. A través d'aquest premi els recordarem des del single digital Butter, del 9 de juliol del 2021. El tema va guanyar fins a 13 números 1 en shows musicals, i a més, 2 MTV Video Music Awards, un MTV Video Music Awards al Japó, un Asia Artist Awards com a cançó de l'any, un Melon Music Awards cançó de l'any, un Mama, el 77 Music Awards com a cançó de l'any, i un Golden Disc com a cançó digital, entre molts altres. A més de 1.069 milions de reproduccions del videoclip oficial, 390 milions al vídeo de la performance i 71 milions la seva actuació al Tonight Show de Jimmy Fallon, recordem els BTS amb Butter.

Uns altres que també han guanyat premis en els Anteo Music Awards han estat els 7 nois que formen Enhypen, grup que va debutar a Corea el 30 de novembre del 2020 i al Japó ho van fer el 6 de juliol del 2021. Han guanyat concretament dos premis, un Bonsang com a artista de l'any i un Desang gran premi com a millor performance. Els escoltarem des del single àlbum Joy, al mercat japonès, del 21 de juliol del passat 2025, del que escoltarem el single Shine On Me. Amb més de 8 milions i mig de reproduccions acumulats del videoclip oficial, escoltem el Enhypen, en aquest cas per al mercat japonès, amb Shine On Me.

Un dels grans guanyadors a la majoria de premis d'aquest 2025 han estat els 8 nois que formen Stray Kids, grup que havia debutat a Corea el 25 de març del 2018 i al Japó van fer el 18 de març del 2020. En aquest Santiago Music Awards del 2026 han guanyat un total de 6 premis, 4 per millor continent artist, tant a Àfrica, Europa, Sud-amèrica com Nord-amèrica. A més, un bon sang com a artista de l'any i un de sang gran premi com a millor àlbum per Carmen del 22 d'agost del 2025. Recordarem amb el single principal Ceremony, que va guanyar al seu moment ja 6 números 1 en shows musicals. A més, hi ha de 103 milions de reproduccions del videoclip oficial i més de 7 milions i mig al vídeo de la pràctica de ball. Recordem els Stray Kids amb Ceremony.

Kwon Ji-young, conegut artísticament com G-Dragon, membre i líder dels Big Bang, amb els que va debutar el 19 d'agost del 2006, ha guanyat en el Santeo Music Awards els premis Artista de l'Any, Bonsang, un altre per millor cançó, The Sang, gran premi per Home Sweet Home, acompanyat dels seus companys de grup The Young i The Sang. El tema forma part de l'àlbum Ubermensch del 25 de febrer del 2025, però ja va sortir com a single el 22 de novembre del 2024. Entre finals del 2024 i l'inici del 2025 va guanyar 6 números 1 en xous musicals. Amb més de 83 milions de reproduccions del videoclip oficial i més de 38 milions en la seva actuació als MAMA 2024, recordem G-Dragon amb Home Sweet Home.

Abans d'escoltar el darrer tema, farem un avançament de la propera edició, on farem mig i mig una selecció d'oldies K-pop de gairebé 20 anys enrere i també amb estrenes recents. Precisament, una de les que podrem escoltar en estrenes serà a càrrec de les 6 noies que formen Knife, Aibo en coreà, que havien debutat a l'1 de desembre del 2021, això a Corea, i a Japó ho van fer el 9 d'octubre del 2022. Ja a l'anterior edició havíem escoltat el single prellançament Bang Bang del 9 de febrer del 2026, que era un avançament del seu proper àlbum Revive Plus del 23 de febrer del 2026. Ja amb aquest tema Bang Bang van assolir un Perfect All Kill el 24 de gener, i així són el primer grup de noies que tenen 6 Perfect All Kill amb 6 cançons diferents. Ara, en fi, ens anem amb el single principal d'aquest nou àlbum, titulat Black Hole. És un pop d'estil potent, molt de la Hive, que recorda una mica a la Yam o a Rebel Heart. El tema comença amb una estructura lògica, però més endavant incorpora canvis que sorprenen i la producció reforça la tornada cada cop més cap amunt. Amb més de 6 milions de reproduccions del videoclip,

0: Hi, boys and girls. This is K-pop history with Kim Yunso.
1: Ximinà, que ens em anirà. Donem les gràcies a la Pari Ximin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Acabarem ara amb aquest petit resum dels Anteo Music Awards amb els 8 nois que formen ATEEZ, grup que va debutar a Corea el 24 d'octubre del 2018 i al Japó el 4 de desembre del 2019. Han guanyat en aquests premis un total de 3, el World Stage, a l'artista de l'any Bonsang i millor artista de Sang, gran premi. Els escoltarem des del seu Extended Play Golden Hour per si del 13 de juny del 2025. Serà amb el single principal Lemon Drop. De fet, va ser el primer cop que van entrar al Billboard Hot 100 a la posició número 69. I a més, és el tercer grup a la història després de BTS i Stray Kids en fer-ho. El tema va ser la novena cançó més venuda de la setmana als Estats Units. I a més, l'Extended Play va debutar al número 2 al Billboard 200. Amb més de 37 milions de reproduccions del videoclip oficial i 1 milió de reproduccions del vídeo de la pràctica de ball, escoltem els ATEEZ amb Lemon Drop.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començar amb H i acabar amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment, vam ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Cansa'm mirar, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimandayo.

0: La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta xarxa dedicada al tràfic de haixix i cocaïna que operava a la província de Barcelona, en una actuació que s'ha saldat amb 8 persones detingudes, 3 registres domiciliaris i la intervenció de gairebé 8 quilos de haixix, més d'un quilo i mig de cocaïna, diners en efectiu i material per la manipulació de substàncies estupefaents. L'operació, batejada amb el nom d'Olex, va culminar el passat 13 de maig, després de mesos d'investigació iniciada arran d'una intervenció policial durant les festes de Sant Andreu de la Barca al setembre de l'any 2025. En aquell dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Andreu de la Barca, els agents van interceptar un vehicle que intentava fugir d'un control i van localitzar al seu interior 5 quilos de haixix. Els dos ocupants van ser detinguts immediatament. A partir d'aquest primer arrest, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de Barcelona va obrir una investigació per identificar tant la persona que presumptament havia ordenat el transport de la droga com el destinatari de la mercaderia. Les indagacions van permetre determinar que aquest últim mantenia una activitat habitual vinculada a la venda de petites quantitats de substàncies estupefaents als carrers de Sant Andreu de la Barca. Els investigadors van aconseguir localitzar dos punts de distribució de droga al municipi i mesos després, el 20 d'abril del 2026, van detectar una nova operació de tràfic. En aquesta ocasió, dues persones residents a Andorra van ser interceptades a la frontera de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, quan transportaven un quilo de haixix. Les dues persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. La fase final de l'operació es va desenvolupar amb tres registres simultanis a Sant Andreu de la Barca i Manresa. Al domicili de la persona considerada peça clau de la trama, els agents van intervenir 1.898 quilos de haixix, 1.681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, 3 telèfons mòbils i diversos materials utilitzats per tallar i pesar la droga. En un altre registre practicat a Manresa, la Guàrdia Civil va localitzar dues persones en situació administrativa irregular. Segons fonts policials, aquestes detencions es van produir exclusivament per infraccions de la normativa d'estrangeria i no guardaven relació amb els delictes del tràfic de drogues investigats. Paral·lelament, els agents analitzen si l'habitatge podria haver estat utilitzat per facilitar la regularització fraudulenta de persones sense permís de residència. El tercer registre es va efectuar al domicili del destinatari dels 5 quilos de haixix confiscats al començament de la investigació. En aquest immoble es va localitzar una petita quantitat d'aquesta substància i es va procedir a la detenció del seu ocupant. En total, l'operació ha permès intervenir 7.944 quilos de haixix i 1.681 quilos de cocaïna. La persona considerada responsable de l'encàrrec inicial de transport de la droga ha estat acusada de tràfic de drogues i també d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. Tots els detinguts van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. El jutjat va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat, considerat el presumpte coordinador de l'operació i en el domicili del qual es van localitzar bona part de la droga confiscada.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansan, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
2: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs aquestes zones on les arrels dels arbres doncs han aixecat el paviment, doncs perquè aquests escocells doncs eren bastant petits i es millorarà doncs tot aquest tema i doncs es renovarà doncs aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot, i doncs que ha arribat un moment doncs que ja era imprescindible perquè doncs hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs ja teníem moltíssimes queixes i realment doncs donava molts problemes.
0: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, de fet és justament davant de l'estació, que és una zona doncs per aquí circulant doncs 500.000 500.000 usuaris a l'any, i realment doncs, és una zona que hi ha moltíssima circulació, doncs, i era molt important doncs, tenir aquesta pavimentació doncs, correctament, perquè doncs, tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet, doncs, els veïns, molta gent doncs, s'ha queixat, i realment doncs, era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
0: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
2: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona doncs, que està pitjor realment doncs, del tema del paviment, i que doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent doncs, del pla de l'estació, i la gent de la zona del centre, doncs és una zona de connexió i que realment doncs, era molt necessari.
0: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
2: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar, però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi haurà una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment, en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet doncs, treballar perfectament, i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
0: Durada d'aquestes obres?
2: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè doncs, a vegades quan fem temes de paviment doncs, a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que doncs, pot ser que enredereixi el tema.
0: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
3: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
1: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de casal d'estiu 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats que, si vols, doncs podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
0: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
1: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar, perquè al final les vacances són llargues, i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva, i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa, i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
0: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
1: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places. A més, els casals s'oferten també per setmanes, per tant, penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... tot aquest temps.
0: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
1: Moltíssimes propostes. Si vols, comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex, i com bé deies, també el casal fit jove. Que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no, tenim, creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu, i per tant pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos, i segurament encantaran totes les propostes.
0: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
1: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats, perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació, i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals, i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
0: També contem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
1: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO i això és per un màxim de 20 alumnes i és una activitat doncs, totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
0: Des d'AMPAs i també AFAs de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
1: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i Cesa Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per Cesa Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la fa Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
0: Endavant.
1: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambú Dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids and Us, My English, Sant Andreu de la Barca, i l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats, també.
0: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzades per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
1: Al més, sí, pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no, bueno, costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
0: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és, bueno, s'adreci en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
1: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport, i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
1: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb tres guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests tres premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests tres guardons que has aconseguit recentment.
3: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
0: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests tres premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
3: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent, no? I, no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests premis.
0: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
3: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer premi que va sortir... I llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment, i m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb La Menidera i no sé, jo l'agafo amb no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
0: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de La Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
3: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb La Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
0: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de La Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
3: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia, i tot el que envoltava aquesta coreografia, aquestes peces, ho portàvem nosaltres cap endavant. i no ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica. I el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de no conèixer a tot l'equip de la peça.
0: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venedera eres premiat com a millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
3: Sí, per nosaltres el premi més especial, I que va sortir després del premi de coreografia, que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats. I de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venedera. I no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
0: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat en aquest cas com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
3: Bueno, no sé, nosaltres ja estem molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre. Així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
0: I d'aquest espectacle de No, continueu girant?
3: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Càdiz, al festival Càdiz en dansa. I sí, al gent tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer No, i de viure'l i de disfrutar-lo.
0: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
3: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
0: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
0: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
3: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? Que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
0: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit. No? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
3: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot amor.
0: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les Sant Andreuenques.
3: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present, i això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
0: Doncs Irene Tena, tres premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests tres premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu Abarca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que evidentment també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
3: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
4: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: Ara fa un any a Sant Andreu de la Barca es va crear l'aula d'extensió universitària. Avui volem fer valoració d'aquest primer any i també avançarem alguna de les conferències que es podran escoltar a partir del mes d'octubre. Ens acompanya el seu president, que és el Ricard Cosell. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També ens acompanya la vicepresidenta Susana Martínez. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya l'Adela Llopart, que és la secretària de l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Podem dir que ara fa un any començava a caminar un projecte, una idea, que era l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. De fet, el mes de juny del 2025 vam fer aquí una entrevista, veu parlar dels objectius, del que esperàveu, del que podria ser finalment i l'acceptació que tindria aquesta aula d'extensió universitària. Però ara us pregunto, un any després, ha superat les vostres expectatives inicials, Ricard?
1: Ha superat, les ha doblat quasi pràcticament, perquè en principi volíem, no sabíem, amb una iniciativa que no té diguem, cap referència aquí, perquè no hi havia res que s'hi assemblés, no sabíem la reacció que hi hauria a nivell de la gent, i la reacció ha sigut estupenda, i en principi de lo que era la por del principi, ara tenim 140 socis o 144 i anem a més.
0: És un projecte, l'aula d'extensió universitària, adreçada a persones majors de 55 anys.
1: Sí, així és.
0: Quins requisits més han de tenir per poder participar?
1: Pràcticament cap més. Tret de la curiositat cultural, de poder aprendre a través de conferències de diferents temes, perquè poden ser de medicina, de salut, d'arts, de ciència, d'història, la temàtica és inacabable. Es tracta, no requereix cap tipus de preparació o de nivell acadèmic, sinó que vas allà com a oient, i si alguna cosa no l'has entès, després de la conferència pots fer preguntes als especialistes que han fet la conferència i te'n vas a casa. No fem exàmens.
0: No feu exàmens finals, no?
1: No fem exàmens, no, perquè el títol d'aula universitària...
0: Potser és un nom...
1: És un nom...
0: Que provoca un cert respecte, és, no?
1: Sí, i no va per aquí. Més és que els conferenciants sí que són professors universitaris o especialistes, però no pas que els oients hagin de tindre cap tipus de nivell cultural. Al contrari, el que es tracta ara és de tindre una bellesa aprenent coses, vull dir, a base de conferències que només van allà a escoltar i, en tot cas, a preguntar alguna cosa al final.
0: Ha comentat abans molta curiositat.
1: Sí.
0: Primer vau fer aquesta recerca de si hauria suficient gent interessada en poder participar i us heu trobat que, evidentment, a Sant Andreu de la Barca sí que havia aquesta gent, aquestes persones, no?
1: Sí.
0: Susana, Adela?
3: Doncs sí, la veritat és que ens ha sorprès, no?, i estem supercontents. I una cosa, sempre pensem en l'activitat física, el benestar d'aquesta activitat física, tothom fa esport, camina, etc. I nosaltres el que volíem obrir era l'activitat mental, saps? La salut mental, el fet d'escoltar, el fet de gaudir una estona de les relacions socials que s'estableixen entre les persones, que els socis, els que assistim en aquestes conferències. Tot això és era un objectiu també que ens havíem plantejat i que moltes vegades no hi pensem, no? I és l'activitat mental.
0: I en aquesta llista d'objectius aconseguits, aquí també l'heu aconseguit, no?
3: Ho hem aconseguit, sí.
0: O sigui, aquest checklist, no? Segurament que deu ser molt ampli, no? Objectius que teníem, finalment s'han complert o no, i esteu molt satisfets, no? Susana?
2: Estem molt contents, com deia el Ricard, hem superat de llarg els nostres objectius, i jo sempre dic que he descobert un submón que existia aquí a Sant Andreu de la Barca, molta gent amb inquietuds culturals, amb inquietuds d'aprendre més, i de veritat que estem molt agraïts per l'acollida que hem rebut.
0: La primera conferència que veu realitzar va ser amb Tomàs Molina.
2: Efectivament.
0: En aquella ocasió veu obrir convocatòria doncs, a tothom que estigués interessat. Es va fer a la Sala Gran del Teatre Núria Espert. Heu tingut també a Carme Ruscalleda.
2: Efectivament.
0: I de temes que heu tractat fins ara, molt diversos.
2: Hem tractat temes molt diversos, i aquesta és la nostra idea. Fer conferències de temàtiques molt diverses, perquè, a més, a priori, alguna temàtica pel títol o per l'especialitat de la persona que ve a fer la conferència pot semblar que no ens interessarà i després ens sorprèn. Així que, com diem, la gent ha de venir amb una mentalitat oberta i segur, segur que aprendrà alguna cosa.
0: Hem de dir que l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca compta amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i també la vinculació amb l'agrupació d'aules de formació permanent d'adults, la FOPA.
3: La FOPA.
0: Que quedi clar, eh?
2: Sí.
0: De moment, molt satisfets d'aquest desenvolupament de l'aula. En aquests moments teniu 144 persones aproximadament ja apuntades. Què suposa ser estar apuntat a l'aula? És com un soci? Com ho vinculeu vosaltres? O com ho anomeneu?
3: Sí, són socis, són persones que participen d'aquest projecte. És una part molt important. Aquí hi ha 8 persones que ho hem engegat, que estem al davant, però aquests socis són part de tot aquest projecte. És molt important que estiguin aquests socis i que estiguin contents, que gaudeixin de totes aquestes conferències. Llavors, què comporta? Pues, comporta poder gaudir, comporta poder establir relacions socials entre altres persones de la teva mateixa quinta, per dir-ho així, no? Tenim gent que potser no arriba als 55, però també són ben acceptats, eh? Està força bé.
2: Després de cada conferència, els enviem una enquesta per veure la valoració de què els hi ha semblat. I d'aquesta manera, doncs, potser els conferenciants que més ens han agradat probablement puguin venir una altra vegada a parlar d'una altra cosa. I veiem també quins temes interessen més, quins conferenciants han arribat més a la gent. Vull dir que tots els socis, d'alguna manera, participen de la programació i del funcionament de l'aula.
0: Perquè a l'hora de triar els temes que tracteu a les diferents conferències, com ho feu?
3: Mira,
0: hi ha molta discussió entre vosaltres a l'hora d'escollir uns temes uns altres o no?
1: Discussió n'hi ha molta, però però també és natural.
3: El que fem és, de les 8 persones que estem a la Junta, ens repartim els dies. Són 18 conferències i llavors diem tots, bueno, tu t'encarregues de 2 dies, busques 2 conferenciants, tenim una llista de conferenciants de la UAB i també pues, podem optar a altra gent més mediàtica o d'altres universitats de l'Autònoma, de la Universitat de Barcelona o de la UOC, etc. Saps? I llavors cadascú un dia ens juntem i diem els que hem trobat que ens agradi més o menys per establir un criteri, no? Perquè no tots siguin d'història o tots siguin de medicina, no? I més o menys com som diversos, nosaltres també, doncs ens, ja per si ens surt un programa divers.
0: Per tant, aquest és l'avantatge que ja teniu de sèrie, no? Aquesta diversitat dins de, diguéssim, de la cúpula, no? Dels que esteu a l'aula d'extensió universitària, no?
1: I sí, a vegades, i ha passat una vegada respecte a l'any que ve, una persona i un servidor van escollir un tema que tenia a veure amb la Xina i la història de la Xina. I bueno, això quan realment ens reunim tots, i bueno, jo tinc aquests, jo tinc els altres, si hi ha una cosa que està repetida, doncs un dels dos, vull dir, tira enrere, que depèn també de fins a quin punt té lligat el conferenciant. Però al final tot és realment diferents temàtiques, per això, eh? Per tindre un ventall que pugui agradar a tothom.
0: Per tant, hi ha consens al final, eh?
1: Sí, sí, sí, sí que hi ha consens. Sí, no, sí, sí.
0: Tots teniu el mateix objectiu.
3: Sí. I tenim en compte una mica també la proposta dels propis socis. Mm. Ens van demanar, escolteu, el tema de música, què? El tema de les arts? I llavors aquest any ens hem enfocat més cap aquí. Que l'any passat, doncs, potser aquest tema estava més coix.
2: Aquest any tenim 2 conferenciants, un que parlarà de Mozart i l'altre de Beethoven.
0: Per tant, aquí hi ha les demandes, finalment, s'introdueixen, que també això està també està molt bé. Quan abans us comentava que suposa ser soci de l'aula d'extensió universitària, hi ha un pagament anual?
1: Hi ha un pagament anual de 60 euros, que això representa, per conferenciant, poc més de 3 euros per conferència. Vull dir,
0: tenint en compte el nivell de les conferències...
1: Tenint en compte les conferències, bueno, menys no pot ser, i que ja era la quota d'aquest any que acabem, i que de moment aquest any que ve la mantenim, i segueix 160 euros.
0: Veu començar les conferències, bueno, la primera es va fer a la Sala Gran per qüestions òbvies, venia el Tomàs Molina, i a més veu fer que s'obrís aquell dia, doncs suposo perquè la gent conegui encara més l'aula d'extensió universitària, però veu començar després a la Sala Federico García Lorca, que és la sala petita del teatre, i les esteu fent en aquests moments a la Sala Gran per aquest volum de gent interessada.
1: Sí, és que la sala petita té una capacitat per a 100 persones, i quan poses més de 100 persones comences ja a embotir-los de mala manera, i si hi hagués algun incident amb sortides d'emergència o el que sigui, tindríem... I llavors, com que a més volem realment, som 144, però no ens hem pas quedat aquí, en volem més i en volem més i en volem més, doncs ens hem passat a la sala gran, que ara de moment ens sobra sala, si tu vols, però és que el volem és omplir-la.
0: Serien 450 persones.
1: No, només amb els de platea ja faríem.
0: Us agrada la cuina, perquè repetir una conferència en referent a la cuina, déu-n'hi-do, ha de parellada el 6 d'octubre en el Teatre Núria Espert.
1: A la Sala Gran.
0: A la Sala Gran.
1: Sí, sí. I aquesta primera i l'última, tant d'aquest curs com el curs següent, seran obertes a socis i no socis, amb la condició de que el soci que vulgui porti dos acompanyants que puguin a través d'ell entrar i assistir a la conferència, que és una manera també de que la gent conegui la metodologia i el tipus de conferències, tot i que és només una, però bueno, sí.
0: Qui més tindrem a partir d'octubre?
2: Ui.
0: Tenim... Ho feu a més cada 15 dies.
1: Cada 15 dies.
3: Exacte.
1: Perquè descansin.
2: A vegades, per qüestió de calendari dels propis conferenciants, hem hagut de fer algun petit canvi, però en principi la nostra idea és fer-ho cada 15 dies.
3: És el dimarts de 5 a 5 i mitja, dos quarts de 6,
1: sí.
3: Fins a les 7, a vegades les 8...
0: Depèn del conferenciant.
3: Segons, les preguntes, la inquietud dels socis, etc.
1: Sí.
0: A part de parellada, qui més tindrem?
2: Doncs tindrem el Xavier Chavarria Talarm, que és un musicòleg i periodista i crític musical. Aquest el tindrem el dia 20 d'octubre. Després també tenim l'Enric Benavent, que ens parlarà dels pessebres.
3: El 17 de novembre tindrem el Xavier Daufí, que és professor titular de música, i ens parlarà de Rèquiem de Mozart. Després, també l'1 de desembre, tenim el Joan Carbonell, que devem als romans. Ell és un doctor en filologia clàssica, val? I ens parla d'aquest tema. Després, el dia 15 de desembre, tenim a Joan Anton Català, i és un científic, escriptor, i ens parlarà...
2: D'astronomia, no?
3: D'astronomia, sí. Diu, hi ha algú allà fora?
0: Bona pregunta, no sé si la resposta...
1: Si la respon,
0: saber,
1: si
0: haurà
1: no. Cua.
0: El 12 de gener tindrem a...
2: A la Paqui Molero.
0: Paqui Molero, doctora Paqui Molero, coneguda, evidentment, aquí a Sant Andreu de la Barca durant molts anys. També doncs, hi va treballar.
2: Sí, també parlarà sobre la sexualitat en el món sènior.
0: Interessant, també. 26 de gener, una altra doctora.
3: Ana Maria Vale Martínez, i ens dirà per què dormim un terç de la nostra vida. Què ens revelen els somnis? Bueno, és de neurociència... i psicòloga i doctora, també. El 9 de febrer tenim el senyor Salvador Cardús, és periodista, doctor en ciències econòmiques, i ens parla del debat sobre la immigració, la pertinença i el vincle.
2: Després, el 23 de febrer, tenim Ana Fernández Álvarez, que ens parla sobre els missatges secrets a les obres d'art. el 2 de març el Xavier Salmerón, que ens parlarà sobre introducció a la intel·ligència artificial, que ens interessa, que estem convivint. Després tenim també el 16 de març una cosa molt interessant, que serà un recital de poesia de Miguel Hernández, que ho faran Esteban Martín, que és llicenciat en Geografia i Història, i Antonio Zarcón, que és un director artístic i coordinador de l'Escola de Música i Dansa de Castellví de Rosanes.
3: El 6 d'abril tenim a la senyora Anna Busquets i ens parlarà dels fenòmens històrics de la Xina actual. El 20 d'abril, Antonio Turiel, la crisi de sostenibilitat.

0: l'ha portat el Narciso i jo li deia, no l'aconseguiràs, aquest senyor està, saps, fa conferències a fora i no l'aconseguiràs, i al final l'aconseguís.
1: Bueno, hablar de sanció universitària i Sant Andreu Abarca demostra que res és impossible.
2: És que saps què passa? Que el Narciso havia treballat al Vall d'Hebron, i com que tots venim d'entorns diferents, tenim els nostres contactes.
1: Exacte. A 16 de maig, Carla Soler.
3: Ell ens parlarà sobre robòtica. El futur ja és aquí.
1: I després tenim una el 10 de juny, que encara teniu pendent, teniu un interrogant. Passem al 15 de juny, a Mariona Roca.
3: El 15 de juny a mi em fa molta il·lusió, perquè és un tema del que jo tenia moltes ganes de sentir parlar, i és sobre l'infame, famós Patronato de Protección a la Mujer, la institució franquista. I aquesta dona va estar al Patronato, i de fet ha fet un curtmetratge que protagonitza ella, i ens vindrà a parlar del que va representar aquesta institució.
1: Hem parlat del que es farà a partir de l'octubre del 2026 fins al 2027, per tant ens hem allargat un any, però encara us queden algunes conferències per acabar aquest curs,
4: Sí, en queden dues.
1: Quines són?
4: Una ens la farà la senyora Avelina Vallribera, catedràtica de Química, que ens parlarà dels fàrmacs a la natura, i l'altra, que és adequada per la gent de més de 55 anys, que és el senyor Josep Maria Molina, metge especialista en medicina del treball, que ens parlarà d'envelliment articular, i en concret farà més detallat el tema dels genolls i els problemes que ens genera a la gent, vull dir, de més de 55 anys.
1: Programació més variada impossible,
2: Impossible.
4: Per cert, sembla que farem és que l'últim dia farem, a més, al final un pica-pica.
1: Aquesta és la nota, l'exclusiva que diem avui en aquesta entrevista. Bé, simplement, l'última pregunta, segurament que molta gent que s'estigui escoltant, que no hagi anat a l'aula de sanció universitària, es preguntarà, bueno, i com em puc posar en contacte? Com es pot posar en contacte per poder participar, apuntar-se a totes aquestes conferències?
0: Molts dimarts estem al casal de la gent gran, tenim un despatxet allà i ens pots trobar allà.
4: Si no hi ha conferència, estem allà. Dimarts sí, dimarts no. Sí.
1: Si hi ha conferència, Teatre Núria Espera.
0: Exacte. En el teatre també ens poden trobar, i en tots els fulletons que hem anat enviant hi ha un QR, i amb aquest QR entres, fas la inscripció i pots fer el pagament.
1: Teniu compte d'Instagram,
3: també? Tenim compte d'Instagram, tenim un...
0: el correu normal.
3: Una compte de correu.
0: I la llista de difusió.
3: I tenim un mòbil al qual ens poden escriure per WhatsApp, que és el 631-289052.
1: 631-289052.
3: Efectivament.
1: Doncs aneu directament a aquest telèfon i demaneu informació de com us podeu inscriure a l'aula d'extensió universitària. De moment, 144 socis i sòcies.
4: I un apunt més. És el primer any i, per tant, hem tardat a arrencar-ho, però es farà una sortida per tots els interessats dels socis que vulguin anar. Serà el 9 de juny. De juny. I serà per anar a visitar l'Hospital de Sant Pau amb visita guiada. Val? Si algú encara no s'hi ha apuntat i està interessat, doncs bueno, els punts de contacte que acabem de dir, i que s'hi apuntin. No sé en aquest moment...
0: Tenim 32 persones, val, que s'han apuntat. Surt han de pagar 25 euros... perquè és una visita guiada
4: i amb autocar,
0: l'autocar sortirà el dia 9 a les 9 del matí enfront de l'Ajuntament.
3: I també poden venir no socis, evidentment. Els no socis pagaran 5 euros més, però està obert a que puguin també venir persones que no siguin socis, i la idea és a poc a poc anar ampliant i oferint més activitats culturals.
4: Aquí.
1: Un altre objectiu per aconseguir. Doncs l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de Barca, ara fa un any que començava a caminar, l'octubre del 2025 va oferir la primera conferència amb Tomàs Molina, i des d'aquí, doncs, gràcies per acompanyar-nos avui, felicitats per l'èxit que heu aconseguit amb l'aula d'extensió universitària, i de demostrar que hi havia gent a Sant Andreu de la Barca

0: disposada a poder participar d'aquest tipus d'activitats. Per tant, gràcies al president Ricard Gosell, que també ens ha acompanyat avui, gràcies a Susana Martínez, vicepresidenta, i a la secretària Adela Llopart. Gràcies als tres, que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.
2: Gràcies a vosaltres.
3: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha renovat els convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Una iniciativa que forma part de l'estratègia municipal de foment de l'activitat econòmica i també de del suport de creació d'ocupació. Els acords permeten que emprenedors i empreses que hagin elaborat un pla d'empresa amb el suport del Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors obtinguin un informe favorable de viabilitat i puguin accedir a les línies de finançament en condicions avantatjoses. Volem parlar avui d'aquest conveni amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril. Molt bon dia.
1: Hola, què tal, Jordi? Bon dia.
0: I també ens acompanya la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Noelia Redondo. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ara parlarem més concretament en què consisteix aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell, però la primera pregunta, perquè és important, regidor, que l'Ajuntament faciliti l'accés al finançament a les persones emprenedores i a petites empreses amb aquest tipus de convenis.
1: Doncs sí, Jordi, bueno, explicar una mica per qui no ho sàpiga, no? Que l'Ajuntament, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, té signat un conveni de col·laboració amb les entitats bancàries de CaixaBank i de Banc de Sabadell perquè emprenedors i empreses puguin accedir a condicions doncs, avantatjoses, no? de finançament. En aquest cas, la regidoria d'Activitat Econòmica i Turisme dins de l'àrea de promoció econòmica de la ciutat és l'encarregada d'implementar les polítiques de foment de l'ocupació i de l'activitat econòmica al nostre municipi. Entre aquests objectius hi ha facilitar justament la creació de projectes empresarials mitjançant l'assessorament, la formació i l'acompanyament a les persones doncs, emprenedores, no? del nostre municipi, tant en l'inici de l'activitat empresarial com en el procés de consolidació de les empreses, no? impulsant i afavorint el desenvolupament de l'activitat econòmica doncs, a casa nostra. No? A principis de cada any s'actualitzen les condicions bancàries i s'estableix la documentació que han de portar les empreses i emprenedors, i amb aquest objectiu podem adreçar, no?, directament a la persona de contacte, a les oficines de Sant Andreu de la Barca, i perquè pugui rebre un servei d'assessorament més personalitzat i més àgil.
0: És important aquesta col·laboració público-privada?
1: Sí, exacte. És fer una mica d'enllaç, de nexe, no?, entre aquesta col·laboració, aquesta necessitat, no?, per part de finançament dels emprenedors, no?, i la part directament de les entitats que presten, no?, aquests serveis de finançament per fer aquest match i ajudar, no?, els emprenedors, no?
0: Fins ara, aquests convenis, quin impacte ha tingut a l'hora de creació de nous negocis a Sant Andreu de la Barca? Ha ajudat?
1: Sí.
2: Bueno, la veritat és que, clar, diferents empreses es van presentant en els nostres serveis i en el moment que necessiten finançament bancari, doncs és una oportunitat que tenen per poder doncs, accedir a condicions especials, com deien. Llavors, l'impacte que hem tingut, doncs, si, per exemple, parlem de l'any 2025, es van crear unes 21 empreses, de les quals bueno, són persones que van passar pel servei i van decidir muntar el seu negoci i no ho van necessitar finançament bancari. Llavors, doncs, bueno, són 9 projectes que van estar doncs, amb el suport del servei d'emprenedoria, però a més van aconseguir finançament. Aquest any, doncs, tot just doncs, tenim altres situacions i el que ens trobem és que de les empreses que tenim aquest any 2026, que han estat unes 10 empreses que de moment s'han creat, doncs 2 han necessitat finançament i per tant doncs, han aconseguit aquest finançament.
0: Per tant, els requisits per aquest conveni o per aprofitar aquest conveni, primer de tot han de ser emprenedors que hagin passat pel Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors sí. de l'Ajuntament de Sant Andreu de la sí. Barca, i després el fet de tenir al dia, tenir actualitzat i ben detallat el pla d'empresa.
2: Sí, tant és per a aquelles persones que tenen una idea en el qual el desenvolupament del pla d'empresa doncs, serà un projecte de futur i aquest ha de quedar molt ben plasmat i argumentat per tal de poder donar a conèixer quina necessitat i quina projecció d'inici tindran. Però si l'empresa ja està creada i necessita posar en marxa nous projectes, aquests també poden tenir finançament amb aquests convenis i per tant el que ha de fer és posar per escrit amb molt detall doncs, quina és aquesta perspectiva de creixement, de nous projectes, de noves línies de negoci fins i tot, i llavors nosaltres doncs, donem suport per tal que sigui visible aquesta necessitat.
0: A més d'aquests requisits n'hi ha d'altres, no?, per aconseguir finalment
2: aquests... Sí, estem parlant de que aquí doncs, implicaria el fet de que si és una empresa ja creada, aquesta tingui menys de 10 treballadors, hi ha una facturació anual inferior a 2 milions d'euros, i després, doncs, si es vol constituir com a autònom o societat, qualsevol altra forma jurídica o cooperatives, que fins i tot hem tingut alguna, doncs poden accedir-hi. Les condicions a les quals es poden accedir, en concret amb el banc CaixaBank, serien préstecs a un termini de màxim 6 anys a un tipus d'interès fix del 6,90%. Sense comissions i ni garanties reals per tal de poder aconseguir aquesta finançació.
0: El que sí que és important és comentar que el Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors porta molts anys en funcionament,
2: sí,
0: i que ha pogut ajudar durant tots aquests anys,
2: sí,
0: a molta gent, a moltes persones, a iniciar el seu negoci.
2: Sí, sí, sí. La veritat és que bueno, amb els anys està evolucionant, i si és veritat que potser ara la necessitat de finançament bancari doncs s'ha reduït una miqueta, en temes de que potser amb la capitalització de l'atur doncs ja solventa la necessitat de finançament, o fins i tot el fet de préstecs entre familiars o indemnitzacions per acomiadaments. Però sí, és veritat que sempre quan hi ha una necessitat, aquí el que s'ha de treballar és molt la idea o el projecte a través del pla d'empresa.
1: Sí, a mi, agafant una mica les paraules, no, de la Noelia, sí que m'agradaria posar en valor la feina que la mateixa Noelia fa, no, en el servei d'emprenedoria. En aquest cas han passat moltes persones per aquest servei, i sí que crec que és molt valuós a l'hora d'orientar i d'aterrar les idees que moltes persones porten quan creuen que de la nit al dia poden ser doncs, emprenedors o emprenedores, no? Llavors, en aquest sentit, la Noelia, des del Servei d'Emprenedoria, doncs, s'orienta, intenta objectivar, no? Les expectatives que tenen les persones doncs, amb dades, no? Amb un pla de viabilitat, el pla d'empresa, no? Mirant doncs, aquelles despeses que són fixes, que són estructurals, quina projecció té d'ingressos, etcètera, etcètera, perquè a vegades podem pensar que si capitalitzem l'atur, no?, doncs ja tenim aquells diners, no?, sense necessitat de finançament, el que estaves comentant.
2: Sí.
1: Doncs ja tenim prou per engegar aquella idea que sempre hem tingut el cuquet dintre nostre, no? Un dia, si no sé què, doncs seré empresari o empresària i tal, però després, a l'hora de realitat, ho he dit alguna vegada amb aquesta casa de la Ràdio Pública, Jordi, per mi és més important que els negocis que comencin consolidin, que no que obrin persianes i als pocs mesos doncs haguem de tancar-les, no? Amb tota la negativitat que suposa això, tant a nivell econòmic com a nivell de projecte personal i també d'equilibri, no? A nivell de, pues, purament personal, no? Tot el que suposa, no? Llavors és molt important que els negocis pues sí, efectivament, que tinguem emprenedors i emprenedores que vulguin emprendre, és molt important, però sobretot fer-ho amb cara i ulls.
0: Per això suposo que aquí és important, en aquest conveni amb CaixaBank o Banc de Sabadell, de que hagin passat per al Servei d'Emprenedoria, perquè hi ha un aval, no? Hi ha un seguiment que vosaltres,
2: clar,
0: heu fet, no només amb el pla d'empresa, sinó que heu vist pros i contres del negoci. Per tant, quan aquest emprenedor va al banc a demanar doncs un microcrèdit, doncs ja hi ha un pla d'empresa, ja posem llum a la foscor, no?
2: Sí,
0: de certa manera.
2: De fet, o sigui, clar, és veritat que els números no només és una inversió, sinó una previsió. Quan és una idea de negoci, una previsió de futur, s'analitza a 3 anys, i una de les coses que sí que es calcula és el punt d'equilibri, que és aquella quantitat de diners que hauríem d'ingressar al mes per poder cobrir totes les despeses fixes del negoci. Aquesta valoració i objectiu que marquem als nostres emprenedors és el que ha d'acompanyar en l'evolució del negoci, i que una vegada han passat pel servei el negoci no finalitza. Hi ha una continuïtat. Nosaltres oferim també un acompanyament a la consolidació i al creixement de les empreses del territori per tal de que puguin doncs, continuar oferint els seus serveis amb la mateixa il·lusió del primer dia, i que a través doncs, de diferents altres programes que hi ha en el territori es puguin beneficiar. i llavors doncs, aquest seguiment de la supervivència del negoci doncs la tenim. Vale? Principalment preferim que facin un pla d'empresa, però si no el fan, però passen pel nostre servei, també fem aquest seguiment. Per tant, controlem també la supervivència d'aquells que han fet aquest estudi, que per nosaltres considerem que és important i que moltes vegades per les preses o els neguits o la inquietud de poder emprendre de manera àgil, doncs no fan aquest assentament. També tenim doncs, un anàlisi i realment doncs, aquelles empreses que més perduren en el territori són aquelles que han fet un pla d'empresa.
0: El perfil dels emprenedors ha anat variant en els darrers anys? O hi ha un perfil ara concret d'emprenedor, de persona emprenedora?
2: Ha variat relativament. És a dir, encara tenim aquells projectes d'idees de perruqueria, un forn de pa... Però sí és cert que, bueno, ara tenim doncs empreses que ofereixen formació online, que això doncs, bueno, s'estan adaptant una miqueta també a les necessitats, comerç de bijuteria artesanal, escriptors, tenim fins i tot doncs una agència de col·locació entre famílies cuidadores i treballadores de la llar, o tenim la xurreria, sabateria respectuosa, vale? Que ja seria amb una especialitat, centre d'auditius, botiga de venda de jocs de cartes i que realitzen fins i tot campionats, pizzeries, però també fins i tot doncs, bugaderies autoservei, hamburgueseries, empreses de reforma, una miqueta, doncs, bueno, hi ha una miqueta de tot, fruiteria, taller mecànic, bueno, i fins i tot tenim una empresa que es va crear com a taller d'elaboració de sabons i cremes a domicili.
0: Per tant, aquí es busca segurament l'especialitat, no? Buscar aquell nínxol de mercat diferent, no?
2: És una de les coses que es treballa, clar, a veure, en què et diferències? Per què hem de comprar-te tu? Per com et donaràs a conèixer? No tot és xarxes socials, però sí que s'ha d'encabir quin és el perfil de client i que la idea doncs, és per poder guanyar diners, con lo qual què els agrada al nostre entorn, no a nosaltres només.
0: Doncs avui parlant de que l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca doncs, ha renovat aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu, com dèiem, de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Com ens ha comentat ara Noelia Redondo, la varietat d'empreses que s'han creat o d'emprenedors que han visitat el Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors és molt variat i sí. Això és important, no, regidor?
1: Sí, és molt important perquè al final també dona resposta a una necessitat que és social, no? Que això és una de les coses doncs, que podran garantir segurament la viabilitat del projecte empresarial, no? S'ha d'estar atenta o atent, no? A veure quin és aquest nínxol de mercat, com comentàveu abans, no? Quines noves necessitats apareixen en el mercat o potser d'antigues que no estan prou ben cobertes, perquè també és una de les raons per les quals hi ha projectes que funcionen, no? Potser és donar un servei que sempre s'ha necessitat, però amb un nou enfocament. També m'agrada molt com espontàniament s'estan generant vendes creuades entre diferents projectes empresarials. Hi ha certs comerços, no?, que comencen a pensar, ostres, si jo venc aquí una cosa i ofereixo un descompte d'un altre tipus de comerç, no?, per exemple, que pot ser complementari al meu, doncs aquí anem fent força, no? O sigui, aquestes menes d'estratègies que s'estan generant també a la ciutat ens semblen molt interessants. I al cap de la fi, el tema del conveni, no?, que és la raó per la qual estem aquí, doncs que la població, que la gent que vulgui emprendre sàpiga que existeixen aquests instruments, no?, de finançament, sí, tant per a persones jurídiques com per a persones físiques, i que ho tenen a l'abast i que aquí el Servei d'Emprenedoria de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca doncs, se'ls podrà orientar i donar el servei oportú.
0: Segurament que molts emprenedors, quan parlen del seu projecte, després diuen, ostres, no tinc el finançament, no tinc els diners, què faig? Aquí entreu vosaltres i entren també aquest tipus de convenis, no?, que poden ajudar.
2: Clar, perquè moltes vegades sí, que ens trobem és que tenen un projecte molt interessant, l'expliquen, però quan els diem, d'acord, ara els pressupostos, fem-ho realitat, mirem números. No només és, bueno, si jo he valorat o li he preguntat a la IA, que últimament la IA treballa molt, perquè la IA ja diu si és viable o no viable el negoci i no sempre és correcte. No hem d'oblidar que la IA ens diu moltes vegades el que volem. Llavors, clar, analitzem i fem, en aquest cas, que ens aportin pressupostos per poder realment intentar garantir el mínim risc de que ens oblida alguna despesa que no hem comptat i que és important per poder engegar aquest negoci.
0: I que s'entendreu, a part que tenim aquest servei municipal d'assessorament a emprenedors i que podeu consultar tot el que necessiteu amb la tècnica, amb Noelia Redondo. No cal preguntar. Si voleu preguntar, podeu preguntar a ella, però si voleu informació segura i veraç, amb Noelia Redondo, la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que avui ens ha acompanyat, com també ens ha acompanyat el regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que també li podeu preguntar, eh?
1: També.
0: Qualsevol cosa relacionada amb el món de l'emprenedoria, i ens seguirem parlant sobre aquesta qüestió. Gràcies.
1: Gràcies, Jordi.
3: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.
4: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarnos en Estocolmo. Recibamos a los Casetes y su oscura obsesión.
5: Esto

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert l'obra 1, 2, 3, canta otra vez, una història d'Eurovisión, els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisió, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes, estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir el mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superen les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però sense, moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica.
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor, tenia
0: novel·la negra també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
0: I aquí tenim els components del grup Los Casetes, que són els protagonistes d'aquest musical. Tenim els actors, el Joan i la Sònia. Vosaltres interpretant el paper de Los Casetes, un grup que la seva, el seu objectiu era participar al Festival d'Eurovisió. Ho aconseguiu, però passen coses.
2: Passen coses, sí. La veritat que tot comença de petits. El nostre somni és arribar molt lluny. Molt complicat arribar fins allà, però tot i les dificultats, tot i que hi ha gent que et deixa de costat, tot i que moltes vegades no tens algú que et faci una empenta endavant, sempre s'ha de tenir aquest somni, has de lluitar i potser no l'aconsegueixes, però aquest esforç i aquesta il·lusió sempre et porta a algun lloc que mai et pots imaginar.
0: De fet, aquesta obra té aquest missatge, no?, de tirar endavant, no?
2: Sí, sí, de tirar endavant, perquè d'això es tracta, no?, de que la vida és complicada, la vida és difícil, pel camí se'ns va gent que estimem molt, gent que et fa complicat aixecar-te i continuar cap endavant, però, bueno.
0: Veig una camisa espectacular amb cintes de casset. Clar, això us diu Los Casetes, no?
2: Sí, sí, Los Casetes. Aquí el senyor director va decidir que el nostre nom era Los Casetes, pues a escollir vestuari adaptat a Los Casetes.
0: Sònia, com t'has sentit a dalt de l'escenari, cantant, ballant?
3: Ha sigut una passada, un treball espectacular, supercontents, una rebuda preciosa, un acompanyament amb riures, amb pica de mans, super, super, super bé, molt contents.
0: Quan Simón Bellido us va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
3: Sí, de fet era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
0: Home, ho heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
3: Molt, molt, molt. La gent supercontenta, hem sentit aquests riures d'acompanyament, una passada, ens hem sentit super, super bé, molt guai.
0: Simón Bellido, el repte aconseguit?
1: Sí, sí.
0: Heu posat el llistó molt alt.
1: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí, sí.
3: Estem pels núvols ara mateix.
2: Estem en xoc, no ens ho podríem imaginar ni en el millor dels nostres somnis. O sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabíem que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
0: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
1: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
0: Pròxima obra o de moment descansar?
1: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
0: I a més aquesta obra amb el 40 aniversari de Teatre Andreu, per tant, xifra rodona.
1: Sí, sí, sí, i ha sigut un honor ser l'obra dels 40 aniversari.
0: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
2: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan, tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític, doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
0: Sònia?
3: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
0: Simon, com a director?
1: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir, només hi ha treballar dur i ja està.
0: I visca los casetes, no?
3: Visca los casetes!
0: Visca los casetes!
3: Quasi guanyem Eurovisión, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
3: ¿Juntos?
4: Sí, a los casetes les quedan muchas vueltas que dar.
3: Claro, esa es la actitud. Y ahora, ya sabéis, subid.
4: ¡Vamos allá! ¡Vamos!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat en el reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tast molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi. I continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira. I després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del Vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, copsar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per a altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs, també que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona. I en aquest sentit, doncs, molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana de, del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial. No només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de, i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que, no, que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil el dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs, el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos, no?, de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies. Ens centrem ara dissabte i diumenge. Dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal. Juan Pérez, com a president de l'Associació Rubins. 21 cellers aquest any. Una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vin sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte. És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padrou a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que un any més també hi participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop pues, millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava, o vermut, o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: Doncs sí, el mateix. És un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Santander de la Barca es prepara per viure unes setmanes plenes de reivindicació, cultura i diversitat amb la celebració del Dia Internacional de l'Orgull, LGTBI+. Sota el lema de Santander brilla amb orgull, la ciutat ha programat una desena d'activitats per sensibilitzar, visibilitzar i també defensar els drets d'aquest col·lectiu. Avui ens acompanya Javier Romero, que és el regidor de LGTBI a Santander de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, moltes activitats amb motiu del Dia de l'Orgull. L'acte central serà el dia 4 de juliol, però abans tenim moltes activitats prèvies, diverses. Principal objectiu de la celebració del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca?
1: Doncs, com cada any i sempre, el motiu principal de celebrar aquest tipus d'activitats és, doncs, visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI+. En concret, aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, mostrar que som una ciutat compromesa amb les reivindicacions d'aquest col·lectiu i que Sant Andreu és una ciutat, doncs, orgullosa de la seva gent.
0: Aquest any s'ha escollit com a lema Sant Andreu brilla amb orgull. D'on sorgeix aquest lema?
1: Doncs sorgeix d'una taula participativa amb les entitats que col·laboraran en el programa d'activitats. Des de la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, doncs, de manera periòdica convoquem aquestes taules participatives per, doncs, treballar els eixos temàtics o els dies commemoratius del calendari anual, ja sigui el 8M, ja sigui el 25N o, com en aquest cas, el 28J. I en aquests espais, doncs, es delibera amb quina mirada es vol treballar el programa d'activitats en concret.
0: En quina mirada s'ha mirat aquest any, aquest 2026?
1: Doncs penso que en mostrar, com deia, Sant Andreu com una ciutat on les polítiques LGTBI cada cop més transversalitzen el nostre municipi. Llavors, amb aquesta mirada holística, doncs aquesta brillantor, no, al final, per mi aquest programa d'activitats treballa sobretot aquesta mirada transversal de no només la feina que es fa des de l'Ajuntament o des de les polítiques municipals i del treball conjunt amb les entitats, sinó que penso que aquest programa en concret té un toc molt enfocat, doncs, al comerç local, que són punts també de vida, de teixit veïnal, no, al final de la nostra ciutat, i que s'han sumat doncs, a les propostes que portem en aquest programa.
0: De fet, el comerç, com apunta, important en la celebració d'enguany, sempre, sobretot d'enguany, amb aquesta campanya d'establiments LGTBI friendly. En què consisteix aquesta campanya?
1: Doncs consisteix en que els comerços que s'assumaran a aquesta campanya lluiran en els seus vidres una identificació de que és un establiment LGTBI friendly, que per tant qualsevol persona del col·lectiu LGTBI pugui sentir que en aquell establiment serà respectat o respectada i que es pot adreçar si té alguna qüestió, si en algun moment se sent vulnerat o vulnerada, allà trobaran un espai de cura.
0: Important, i això ja és habitual, aquesta informació que també es dona als instituts de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas als instituts de secundària i batxillerat de Sant Andreu de la Barca, també comptaran amb punts d'informació.
1: Doncs sí, al llarg del mes de juny doncs la regidoria de Feminisme, Igualtat i LGTBI s'adreça als centres educatius de la ciutat per fer aquests punts d'informació que el que volem és que les joves, doncs, s'apropin, comparteixin amb nosaltres els seus neguits davant aquestes qüestions i continuar, doncs, sensibilitzant les nostres joves en aquest tipus de reivindicacions.
0: Un dels primers actes és el 4 de juny, dijous, a l'Espai Ciutadà contra la violència masclista i també LGTBI-fòbica, a la plaça de l'Ajuntament. En aquesta ocasió els convidats són els castellers de la DROC.
1: Doncs sí, com cada primer dijous de mes, doncs celebrem aquest espai ciutadà davant la porta de l'Ajuntament a les 6 de la tarda per recordar tristament les víctimes per violència masclista del mes anterior, i és un espai on a més, doncs, aprofitem per intentar reivindicar i visibilitzar totes les formes que pot prendre la violència masclista i que en concret en aquest mes, doncs, també fem un èmfasi en aquelles violències versades cap al col·lectiu LGTBI, perquè al final són violències masclistes, igual nodreixen del mateix punt, que és el patriarcat, i aquí han tingut els castells de la droga bé, doncs, ser els protagonistes d'aquest espai.
0: Abans parlàvem dels instituts de Sant Andreu de la Barca, però també hi ha una activitat adreçada als més petits. Serà el dissabte 6 de juny, aprofitant de la festa final del passaport aeronauta, hi ha una activitat, en aquest cas, adreçada a infants de 0 a 12 anys.
1: Doncs sí, perquè al final com intento inculcar és que les polítiques d'igualtat han de ser transversals a diferents sectors, a diferents etapes del cicle de vida, i en aquest sentit la nostra infància ha de ser una infància criada des de l'ecoeducació, l'educació en valors, no? I en aquest sentit, doncs, les polítiques d'igualtat i les polítiques d'educació sempre han anat molt lligades de la mà, i doncs participarem en aquesta festa de cloenda d'aquesta edició d'aquest curs Passaport Aeronauta, doncs sent-hi presents, doncs, per treballar aquesta educació en valors amb els nostres infants.
0: I important començar des de ben petits, no?
1: Sempre, sempre, sí, sí. Perquè, com dic, al final, bueno, serà la ciutadania del demà, no? I és important que aquesta ciutadania es formi des del respecte a la diversitat, i, bueno, és un públic que sempre és molt agraït, la veritat.
0: Passem al dimarts 16 de juny, on tindrem Cinefòrum, i ho tindrem a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a partir de les 5 de la tarda.
1: Doncs sí, aquest Cinefòrum el duem a terme a càrrec de Drac Màgic, i és el Cinefòrum anomenat Gosadies, on es projectaran tres curtmetratges en clau LGTBI, no?, que tracten temàtiques diverses i molt interessants, de fet, així que convidem a tothom que sigui amant del cinema i dels curtmetratges, doncs, que s'apropi aquest dimarts a les 5 de la tarda, doncs, perquè segur que els hi remouen moltes coses, aquestes tres peces.
0: Serà el dimarts 16 de juny. Passem davant de la Biblioteca Aigüestoses, del Centre Cultural Aigüestoses, on també està ubicada la ràdio, perquè el divendres 19 de juny tindrem una carpa informativa al matí, i després tindrem el dijous 25 de juny una activitat que s'inclou aquest any, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigüestoses. Per tant, a més que la biblioteca també acollirà altres activitats.
1: Sí,
0: no?
1: Bueno, és que també és quelcom del que ens hem de sentir molt, molt orgulloses, que aquestes polítiques impregnin diferents equipaments municipals, no?, i que diferents serveis també s'assumin a aquest programa d'activitats. En concret, la Biblioteca Aigüestoses, doncs, acollirà diversos actes, des d'un racó bibliogràfic de llibres de temàtica LGTBI durant tot el mes, i després d'altres que comentarem, i com bé dius, doncs el proper dijous 25 de juny farem per primer cop la penjada al balcó a la biblioteca, amb, doncs, tots els serveis que integren l'edifici del Centre Cultural Aigüestoses, com és l'Espai Jove, la biblioteca, Ràdio Sant Andreu i l'Escola de Música Municipal.
0: No ens oblidem que el dilluns 22 de juny, a partir de les 10, tenim un programa especial a Ràdio Sant Andreu, com és habitual, també.
1: Doncs sí, sempre agraïdes de que a Ràdio Sant Andreu participeu activament de les nostres campanyes a la regidoria d'Igualtat, i en aquest cas, doncs, no desvetllarem gaires coses, però la nostra tècnica LGTBI, la de Maris López, doncs va conduir aquest programa de ràdio de neurodivergències LGTBI, que segur que serà molt interessant.
0: Doncs interessant, i recomanem, evidentment, que escoltin aquest programa, que ja el tenim enregistrat. De moment no podem explicar gran cosa, per no dir res, perquè ho escoltin el dia 22. Més actes. Divendres 26 de juny tindrem la penjada institucional de la pancarta davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i després tindrem un acte cinema al casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany, i també tindrem un acte a l'Espai Jove. Per tant, gent gran, joves, tornen a estar units per un mateix objectiu.
1: Exacte, perquè és la qüestió, com dic, al final aquestes polítiques LGTBI també impregnen diferents etapes del cicle de vida, i i nosaltres supercontentes de que tant l'Espai Jove amb les polítiques de joventut com el Casal de la Gent Gran s'assumin a activitats del nostre programa de l'Orgull. En aquest sentit tindrem diversos, però tindrem doncs, també una tarda de cinema en la projecció de l'Office Strange al Casal, tindrem un taller de maquillatge drag amb la drag queen Bar de Petarda, que ara està també molt en boca perquè està participant del concurs Regias del Drac, i bé, al final doncs, el que volem és un plantell d'activitats de diferents temàtiques, ja siguin audiovisuals, ja siguin immersives, ja siguin de formació, que puguin ser doncs, d'interès per a la nostra comunitat.
0: Tindrem teatre a càrrec del Centro Cultural Andaluz, serà el dissabte 27 de juny amb l'obra Con M de Mujer.
1: Doncs sí, el Centro Cultural Andaluz aquest any se suma al calendari d'activitats i nosaltres encantades d'acollir el programa amb aquest festival de dansa que el que vol és retre homenatge a aquelles grans artistes de la història que si bé potser no formaven part directa del col·lectiu LGTBI, algunes sí, han estat doncs, de gran influència pel folclore i la història del nostre col·lectiu, i al final és una manera també doncs, de visibilitzar doncs, aquest arrelament dels espais, no? de reunió, els espais de creació, els espais de convivència del col·lectiu LGTBI lligats a la música, a l'art del nostre país.
0: De cara als més petits, també dues activitats. Diumenge 28 de juny, pintar la bandera de l'Arc de Sant Martí, que serà a la plaça Font de la Roda al matí, a la tarda, a les 6 de la tarda, i després el dilluns 29 de juny tindrem una hora del conte a la Biblioteca Aigües Toses amb un conte molt recomanable, que és Ara em dic Joana, que es va publicar fa uns anys, però que és molt interessant i que també reivindica el Dia de l'Orgull.
1: Doncs sí, ara tornem a adreçar-nos a la nostra comunitat més jove. La primera activitat que comentaves, la pintada de la bandera, es farà càrrec de Transversal, que és important posar en valor, que és una comunitat formada pel grup de famílies d'infants i joves trans de la nostra ciutat, i que no podem estar més encantades de que participin en aquest calendari d'activitats, doncs perquè bé, o sigui, són famílies de la nostra ciutat i que estem encantats de que s'organitzin i que treballin també en la visibilitat d'aquestes reivindicacions, la veritat. I després, com comentes, tindrem aquesta hora del conte, un altre cop la biblioteca se suma al programa d'activitats, i també doncs encantades.
0: Parlem abans, gent gran, gent jove, infants, i ara com tractar aquesta qüestió de LGTBI+, a les empreses. Per tant, una novetat, jo crec que aquest any, un webinar, en aquest cas, de sensibilització LGTBI i diversitat afectiva a l'empresa. Important també parlar sobre aquestes qüestions dins de les empreses, no?
1: Doncs sí, superimportant. Perquè
0: és on passem la majoria del temps diari, no?
1: Sí, com comentava abans, crec que aquest programa està molt impregnat per aquesta mirada cap al teixit comercial i empresarial de la nostra ciutat. Primer, amb la campanya d'establir més LGTBI friendly, però també amb aquest webinar de sensibilització hem de tenir en compte que des de fa uns anys les empreses de

0: El que serà el dissabte 4 de juliol a partir de les 7 de la tarda, aquí podem dir la gran festa, no?
1: Sí, però abans de començar a parlar d'això ens queda pendent parlar de la inauguració de l'exposició que organitza l'Agrupació de Joves el proper dijous 25 de juny, també a la nostra biblioteca Aigües Toses. Presentaran l'exposició anomenada Desviars, que és una exposició on es visibilitzen creacions artístiques d'artistes que tracten temàtiques del col·lectiu LGTBI, que serà molt interessant, que us convidem a tots, totes i totis a venir a aquesta inauguració. Podem assistir a la penjada de la bandera al balcó de la biblioteca i després iniciar aquesta exposició, que estarà fixa a la biblioteca fins al dia 31 de juliol.
0: Doncs important, aquesta exposició, no ens l'oblidem. Dissabte 4 de juliol, 7 de la tarda, l'acte central, l'esplanada del Mercat Setmanal, en aquesta ocasió la gran festa.
1: Sí, bueno, ja és una tradició al calendari del nostre municipi, l'acte central de l'orgull, organitzat juntament amb l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, i que com sempre és un dia ple de festivitat però també de reivindicació, doncs la tradicional rua reivindicativa pels carrers de la ciutat amb la barca de l'agrupació, amb lectura de manifest, amb diverses actuacions d'entitats com els Castellers de la Droga un altre cop, o l'Agrupació Cultural Aigües Toses. Després tindrem un espai a l'esplanada on poder sopar totes juntes mentre gaudim d'un potentíssim show de dracs que ja desvetllaran en tot cas l'Agrupació de Joves, però que ja avanço que serà ben potent. Després festa amb PDs, i no oblidem que durant tota l'activitat doncs hi haurà un servei de punt lila, doncs perquè també les visitants o de la festa doncs es puguin adreçar, i que compta amb la col·laboració de moltes entitats, com dic, no només l'Agrupació de Joves, sinó que també col·laborarà l'Esplai Pingüí, els Castellers, els Gegants i un altre cop l'entitat transversal de famílies i joves trans de la ciutat.
0: Doncs totes aquestes activitats amb un objectiu, que Sant Andreu brilli amb orgull, no?
1: Exacte.
0: Doncs Javi Romero, regidor de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. Seguirem parlant d'aquestes activitats a mesura que es vagin desenvolupant, i també en farem seguiment com és habitual, i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Catalunya Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian al capdavant d'aquest programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.
1: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Moltes gràcies, Gavi Alegret, Salvajes. Gràcies a tots vosaltres per estar novament en connexió. Ui! Comença un nou viatge, com sempre apassionant, per la màquina del temps. T'hi apuntes? Vine, junts ho passarem bé i tindrem els millors records.

Avui ens venia molt de gust començar el programa amb la mateixa música de la primera edició, el llunyà dissabte 16 d'octubre del 93.

0: la primera música que ens va identificar, el tema d'amor de l'orquestra de Barry White, que escoltem en directe per primera vegada per la Holland Symphony Orchestra. Perquè sentim amor per aquest ofici de la comunicació. Perquè sentim amor per la música. Que millor que començar amb el tema d'amor al programa. Que contra tot pronòstic, continua endavant. Malgrat els molts anys transcorreguts. I deu estar vigent, perquè els fidels oients de sempre s'hi afegeixen cada setmana nous oients que ens descobreixen com per casualitat, passejant per el dial, potser navegant per internet, potser perquè algú els hi ha recomanat, potser perquè algun amic, conegut o familiar, els hi ha dit: escolta això, que potser t'agrada. Nosaltres, com sempre, intentant fer-vos feliços, entregant el millor que hem pogut aprendre de la nostra vida professional i personal. Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Algú va dir: la desconfiança en el futur ens fa difícil renunciar al passat. Per això ho fem junts. La responsabilitat està bastant compartida, eh? Ah. Quina és la teva cançó més especial? Pots posar-te en el programa mitjançant correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Però en els primers anys de programa també rebíem moltes trucades al contestador automàtic.
1: Hola, Albert, sóc la Sònia. Mira, et volia demanar a veure si em podries posar la cançó de Chicago, de If You Leave Me, Me Now, es diu, que em porta molt, molt... records d'un noi que es deia Alberto també. D'acord? Vinga, gràcies. Adéu i felicitats pel programa.

baby, please, don't go. She's blown, no tan bajes, Ana. If you leave me now, the kiss baby, si me dejas ahora. No era l'estil habitual de Chicago, però es va convertir en el seu més gran èxit, el 1976. Perfectament, aquesta cançó podria formar part del nou espai. Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada?

deixa volar la teva imaginació. Ah, però si fos possible aquesta circumstància, sabem que molts oients d'aquest programa ens escolten en parella. Doncs pots ballar el lent preferit, escoltant la ràdio. Nosaltres som d'una generació que estàvem esperant els lents perquè era una manera, sobretot per als més tímids, de començar una conversa, una excusa per conèixer aquella persona, oi? I els discjòqueis ho sabien i per això a les sessions de ball es posaven diverses tandes de lents. I a les festes particulars estàvem desitjant que arribessin d'hora. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. És fantàstic que estiguis escoltant ara mateix qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen a la teva disposició el programa als seus webs per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Per si no et vols perdre res, per si vols que t'acompanyem allà on vagis, els últims programes emesos els trobaràs a la plataforma iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple, entre d'altres. M'escriu en Marc Torres Piulax, que em diu: hola, Albert, et felicito pel teu programa, moltes gràcies, que ens aporta records inestimables. Aporto una contribució a la nova llista dels lentorros. La pots passar a la primera hora de programa, sisplau? Doncs aquí estem. Diu: el pianista de jazz Errol Garner va compondre Misty, que podríem traduir per Boirós. És una magnífica balada que ha estat molt versionada amb lletra afegida, Look at Me. Una de les millors versions, per al meu gust, la va fer un cantant que aquí va ser poc conegut, en Johnny Mathis, que m'agradaria escoltar. Per cert, la nostra Núria Feliu va fer-ne una magnífica interpretació en català. Tot és gris, és veritat. Bona memòria, Marc. Aquí està primer la de Johnny Mathis.

Misty, Boira. Gravació original de 1959 de Johnny Mathis, nascut el 1935 a Texas. Però, com molt bé ens recordava l'amic Marc Torres, que ens ha demanat aquest lent per ballar de dos en dos, la nostra Núria Feliu va fer una estupenda adaptació al català.

0: Tot és gris, tot és trist, cantava la Núria. Diuen que disfrutar amb les cançons tristes, comprovar que un altre, en aquest cas el cantant, també està fotut, ens ajuda a portar lo nostre. Coco, tu què creus, que es pot disfrutar de la tristesa? Perquè també diuen que el cervell el que busca és la comprensió. Per cert, que aquesta cançó també la va versionar Joan Manuel Serrat el 1996 en aquell àlbum d'homenatge a la nova cançó, que es va dir Banda sonora d'un temps i d'un país.
1: Tot és gris, ho és el temps.

0: trist. Però a la nostra estimada Núria Feliu, quina cançó li hagués agradat escriure? Li preguntàvem un dia que ens la vam dur a una discoteca, i per això disculpareu el soroll de fons. Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: All Over the Rainbow, el Més enllà d'on hi ha l'iris, que a més la primera versió que hi va haver-hi, que es va cantar aquí a aquest país, va ser la que jo vaig gravar a l'any 72, que és allà Més enllà d'on hi ha l'iris, lluny de tot. Està considerada la millor cançó als americans, eh? I a més, oscaritzada, perquè té un Oscar. És una cançó que és una meravella.
0: Núria, has estat molt amable.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

0: La cançó de la pel·lícula El Mago de Oz, una famosa comèdia musical que va triomfar a Broadway, però quan van decidir portar-la al cinema, van demanar una nova cançó per adornar escenes que no sortien a l'obra teatral. I aquella cançó va ser Over the Rainbow, que va estar a punt de ser suprimida a l'hora del muntatge. Però, per sort, per Judy Garland i per als afeccionats d'arreu del món, la cançó es va quedar a la pel·lícula i també en el cor de milions d'admiradors.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

quina cançó lenta és la teva preferida per ballar-la de dos en dos? Bueno, això que està sonant és tot un clàssic en el programa. No ha passat mai gaire temps sense que la tornéssiu a demanar. Estem escoltant en una adaptació fantàstica, instrumental, que van fer els Ventures. Però l'Alícia, des de Formentera, ens demana la versió més popular, la que Bobby Vinton va fer l'any 1972, i ja sabeu que amb el títol aquí de Sellado con un beso. Still with a kiss. Mwah.

Està el cantant Bobby Binton, nascut a Pennsylvania, Estats Units, el 1935. Va fer moltes, però aquest va ser l'èxit de la seva vida. Yeah.

Still with a kiss. Sellado con un petonet. El lent preferit de l'Alícia, que ens escolta i escriu des de Formentera, per ballar amb aquella persona amb la que t'agradaria ballar aquesta cançó. A mi també m'agradaria que formessis part del grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I de moment ho deixem amb la proposta que ens fa la Laura des de Guardiola de Berguedà. És A ti, de Jade Zen. Jade Zen va triomfar amb aquesta cançó i altres molt maques, aquesta concretament de 1976, però va morir molt jove, d'un infart, amb només 41 anys. No deuria estar molt estressat, però aquestes coses mai se sap. Ho dic perquè va morir estant de vacances a Tahití. Ell havia nascut a Nova York el 1938. Ens va deixar el 1980 a Papeete, a la Polinèsia Francesa. Diu la Laura que preferiria la versió en castellà perquè és la que una vegada li van dedicar per la ràdio i també va tenir l'ocasió de ballar-la amb la persona que estimava.

0: verdad.
1: A ti, a ti. Per qui fem aquest programa.
0: A lo que fuiste y lo que serás.
1: A lo que fuiste y a lo que serás. Gràcies, Laura, gràcies a tots els que ens dediqueu un temps per escriure'ns. Aquí a cocodrilclub@gmail.com.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

I una cosa tan senzilla, tan antiga, però tan efectiva com dedicar una cançó per la ràdio, sempre és una bona idea. A vegades hem de tornar allò que fèiem i que vam deixar de fer, no sabem per què. A la ràdio, em refereixo a la ràdio, però també a la vida, oi? Ho dic per aquest correu que diu: bon dia, Albert, em dic Anna Rosa i m'agradaria molt dedicar una cançó als meus pares que tenen 87 i 89 anys i que t'escolten des de Tremp, Lleida. Ells són el Josep i l'Anna Maria i voldria que els hi dediquessis la cançó de Brasil per Ray Conniff. Recordo de petita com ells sempre la posaven en vinil i començaven a ballar-la junts al mig del menjador mentre nosaltres, els fills, els miràvem. Doncs per ells, que ja són molt grans, dir-los que els estimo molt amb aquesta cançó. Moltes gràcies.

0: Fantàstiques adaptacions que feien Ray Conniff d'èxits internacionals com aquest Brasil, que espero, Anna Rosa, que també avui, a l'escoltar-la per la ràdio, els teus pares, el Josep i l'Anna Maria, s'hagin posat a ballar-la al mig del menjador. Ray Conniff la va gravar el 1959 i després es va reeditar el 1963. Ray Conniff marxava a l'altra dimensió l'octubre del 2002 a una població de Califòrnia que es diu Escondido. Es va caure i es va donar un cop al cap contra un lavabo de casa seva. Havia nascut a Massachusetts el 1916 i sempre es va caracteritzar per tenir un cor acompanyant a l'orquestra que ell dirigia. On trobaràs un programa tan rar com aquest, que igual sona Ray Conniff, que Led Zeppelin, per dir algú. Ah, algú ho ha dit. No descuidis el moment. Disfruta'l com si fos l'únic que tens. Ja saps que aquí tenim una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Eh, no? Doncs digue'm el primer que recordis. Estarem encantats de compartir-lo. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet la Conxita Salvador Arqués des de Bellver de Cerdanya, que ens diu: un dels primers discos que recordo, sempre els he comprat amb el meu marit, va ser Elton John Concert a Austràlia. Elton és el meu cantant preferit. A casa teníem una discografia molt extensa, estrangers i catalans. Bé, gràcies, Albert, per la feina que fas. Sóc una nostàlgica i amant de la música. Qualsevol. Bé, la salsa m'avorreix. Canto fins i tot en un grup de gospel. Molt bé. Doncs endavant i felicitats, Conxita Salvador, que és de Bellver de Cerdanya. Doncs, malauradament, aquest concert d'Elton John a Austràlia, bé, el segon, perquè n'havia fet un 2 anys abans, però no s'havia publicat en disc, ell no estava bé de veu. I, bueno, i així va quedar gravat. Una llàstima, perquè els que treballem amb la veu sabem que malament ho passem quan hem de fer una feina, una locució, en el meu cas, per exemple, d'un doblatge o d'un programa de ràdio, i no estàs bé de veu. Pateixes molt, perquè, a més, no és fàcil que escollin la teva veu per fer un treball, i quan no estàs bé de veu i ho has de fer aquell dia perquè no poden esperar i tal, o senzillament has de dir: truqueu a un altre company perquè jo avui no estic per això. Però, és clar, jo no em puc comparar a una gira que estava fent Elton John amb una situació crítica de veu durant la seva famosa gira per Austràlia al novembre i desembre de 1986, coneguda com a Tour de Force. Encara que els concerts van ser magistrals, la seva veu estava notablement desgastada, rasposa i amb dificultats per assolir notes altes a causa d'uns nòduls o pòlips que tenia a les seves cordes vocals, producte de l'excés de treball i també de l'abús de substàncies. Aquí els detalls clau d'aquell moment, forçant-lo a cantar en un to més greu. Tot i això, es diu que la seva interpretació va tenir una intensitat emocional encara més gran. Ell va decidir continuar. Poc després de finalitzar la gira australiana, es va sotmetre a una cirurgia de gola a principis de gener del 87 per extirpar els nòduls. Tenia por de no tornar a cantar mai més, per la qual cosa va dedicar cada nota d'aquests últims concerts amb l'orquestra amb un lliurament total. Malgrat els seus problemes vocals, l'àlbum i el concert documentat Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra està considerat un dels millors moments de la seva carrera.

0: Elton John en directe a Austràlia el 1986, el primer disc que es va comprar la Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya.
1: Can I just say no to your kind request?
0: Però ara ja estem projectant a la nostra pantalla gegant de cinema.
1: Yeah.
0: Ja estem a l'espai de les bandes sonores. Digue'm la cançó de banda sonora que més t'ha agradat, o el tema instrumental, encara que no necessàriament t'hagi agradat la pel·lícula. La majoria de vegades, però, ens agraden les dues coses.

Sí, aquesta és una cançó original dels Bee Gees, que aquí es va dir "Cómo puedes arreglar un corazón destrozado". Però estem escoltant la versió que es va fer per la banda sonora de Notting Hill, perquè fa referència a l'amic Pere, que ens escriu des de Roda de Ter. Diu: "Tinc la banda sonora de Notting Hill i no té desperdici". Certament, Pere, l'hem posada en diverses ocasions en aquest espai. Diu: "Són totes molt bones, però la meva petició ara és només instrumental. The Heart Has Pleasure First, de la pel·lícula El Piano". Ah. Salutacions i molt bon dia a tothom. Doncs moltes gràcies, perquè és una molt bona elecció. Bon gust, Pere.

bé, que ens ha deixat aquesta música del gran Michael Nyman, un dels més grans autors de bandes sonores, en aquest cas, doncs, de la pel·lícula El Piano, de 1993, que va dirigir Jane Campion, amb aquest tema, The Heart Asks Pleasure First, el cor primer demana plaer. Cert que la directora és de Nova Zelanda i recordem que almenys tenim un oient a Nova Zelanda i que tots aquells que ens escolteu lluny d'on fem el programa, que és Catalunya, Andorra o les Balears, ens agradaria molt que ens escrivíssiu, encara que només sigui per dir que estic a tal lloc i escolto el programa per internet, és clar, en directe o en diferit. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, on sempre intentem acariciar la teva memòria, mateix estem projectant. I la Mireia Ruiz, des del Masnou, ens diu: hola, Albert, primer de tot felicitar-te pels meravellosos programes que fas. Moltes gràcies, Mireia. M'acompanyen quan faig el camí a casa, tornant del treball. Aquest espai de les bandes sonores m'ha agradat especialment. La meva preferida és Cry to Me, de Salomon Burke, de la pel·lícula Dirty Dancing. L'he vist mil vegades. Agraïda, Mireia Ruiz.

Cry to Me, plora per mi, una cançó molt curta, com la majoria de les cançons dels anys 60, perquè aquesta és original de 1964, tot i que es va utilitzar a la pel·lícula Dirty Dancing el 1987. El seu autor, Solomon Burke, havia nascut a Filadèlfia el 1940 i va morir estant a l'aeroport d'Amsterdam el 2010. Gràcies, Mireia, de Masnou. La pel·lícula i la seva banda sonora, la de Dirty Dancing, agrada a molta gent, com també la de Pretty Woman, de la que estem escoltant un tema d'amor poc conegut però molt maco, per donar pas a la tercera i última proposta d'aquest espai de bandes sonores.

0: I escoltar Aquarius amb la cinquena dimensió. El nom de la pel·li d'aquesta banda sonora és Her, de 1979. Gràcies, Mònica. Doncs sí, Her va ser primer un musical de Broadway, de hippies, que es queixaven de la guerra del Vietnam i que en algunes escenes sortien despullats amb la qual cosa, totalment despullats, o sigui, pilota picada. I això, doncs, va ser en el seu moment polèmic, oi? I 10 anys més tard d'estrenar-se el musical als teatres, el 1979, com molt bé deia l'amiga Mònica, Milos Forman va dirigir l'adaptació al cinema. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa Revival.

0: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Gràcies, Montse. Gràcies, Noemí. Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Que sempre intenta fer-te costat. I fins i tot que mentre soni el programa i tu l'escoltis, puguis oblidar-te de tot allò que ara mateix et preocupa. Algú va dir... La ment ho és tot. Et converteixes amb el que penses. I amb quina cançó estàs pensant?
3: Hola, bona tarda, Albert. D'entrada, moltes gràcies. Voldria escoltar una cançó que fa molts anys que no la sento, d'una cantant italiana que es diu o es deia Nada, i el títol de la cançó és Hace frío ya.

0: Aquesta ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa, però va ser un èxit el 1969 en italià. Ma che freddo fa, i també en castellà, hace frío ya. La cantant, efectivament, es diu Nada, ara té 72 anys, i bueno, amb aquesta cançó va quedar cinquena al prestigiós Festival de San Remo. Ella va ser guanyadora en diverses ocasions del Festival de San Remo.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Sí, però m'agradaria saber on està el piano, perquè em fa sentir bé. Ah, mira, ja arriba el piano. Ha! Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, alguns també per en simultani per la tele, per la TDT. Per al canal de... No ens veus, però és millor, perquè això és ràdio, tu. No ens agrada la ràdio amb càmeres. A més, és molt avorrit. Si acabes d'incorporar-te, ja fas una micatona tard. O sigui que si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots... És que em feu riure. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox, entre d'altres, també. On està? Ah, sí, a Amazon Music, a YouTube, a iTunes, a Apple. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-nos amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un correu a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet Amador Maestro, que diu: hola Albert, enhorabona pel programa, m'agrada molt l'apartat que fas de les versions. Et proposo una joia amagada del grup Blondie versionant Ring of Fire, cançó gravada especialment per a la pel·lícula Rudy de 1980, on la banda Blondie apareix interpretant-se a si mateixa. És una comèdia musical amb fracàs comercial per aquesta raó, la banda sonora. Una barreja brillant i eclèctica de gèneres. Va quedar limitada i arraconada, convertint-se el doble long play en una autèntica raresa, indispensable per col·leccionistes durant molts anys. Doncs mira, nosaltres no coneixíem això, i mira que ens cau bé Debbie Harry, la cantant del grup Blondie, la que va ser conilleta Playboy, però realment aquesta no va ser... una versió afortunada.
2: Thanks. Bye-bye.

L'amic oient amador Maestro ens ha descobert aquesta raresa, aquesta versió del Ring of Fire per al grup Blondie. Es veu que es va fer només o expressament per la pel·lícula Rowdy de 1980, on la banda apareix interpretant-se a si mateixa. Però ja el mateix Amador diu que és una comèdia musical que va tenir un gran fracàs comercial precisament per la seva banda sonora.

David Harry no tenia el seu dia quan va gravar això. Ring of Fire, Anell de Foc, va tenir moltes versions. La més popular va ser la que el 1963 va fer Johnny Cash.

0: Johnny Cash.
1: The ring of fire, the ring of fire, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire.
2: Per cert, si t'agraden les pel·lícules biogràfiques relacionades amb intèrprets, amb cantants o amb gent de la música en general, et recomanem que recuperis, si pots, la pel·lícula que se li va dedicar a Johnny Cash, que està força bé, i que es diu En la cuerda floja. El protagonista va ser Joaquín Fénix. En la cuerda floja. I de Blondie, que escoltàvem abans versionant aquesta cançó. Preferim quedar-nos amb el seu gran èxit, Air of Glass. Aquell cor de gel que ens fa ballar des de 1979.

0: aquell cor de gel. Debbie Harry, la conillet Playboy, el capdavant de Blondie, fent-nos ballar. Sí, sí, encara, encara omple la pista a les nostres sessions. Que, per sort, seguim celebrant les tardes de diumenges des de les 6 en punt i fins a les 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242. Portem més de 14 anys. Encara no has vingut ni una vegada? Doncs no t'ho pensis gaire, que ja tenim una edat i no sé quant de temps podem aguantar això. També aprofito per recordar-te que m'agradaria saber quina cançó t'ha fet ballar. Una, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. Ah, i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. És per la secció última d'aquesta hora de programa, la que diem els més ballats de la història.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Compartint emocions. Recuperant il·lusions. Amb moltes cançons que et diuen més cosetes al cor que al cap. Algunes de les quals encara poden provocar-te com una mena de pessigolles a les neurones. I altres s'han convertit en autèntics himnes. Digue'm quina és la teva, quina tens desitjos de compartir. Envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Esther Cross Carulla, que em diu: hola Albert, en un programa anterior una oient et va demanar Te amo d'Humberto Tozzi. Sí, fa poc. Diu: junt amb Glòria són els seus èxits més representatius, però hi ha una que es diu Claridad, que em porta bons records i que m'agrada molt. Un petó, Albert. Doncs tens raó, és de 1980.

Claridad. 1980. Humberto Tozzi. La cançó de l'amiga Esther Cross de Barcelona. Sí, el seu primer èxit l'escoltàvem l'altre dia perquè ens ho va demanar una altra amiga oient. Va ser Te Amo, però el més internacional, sens dubte, va ser Glòria, que ara mateix podríem escoltar, però en una versió realment espectacular. En directe.

Versió de luxe, versió més llarga i, a més, versió diferent, enregistrada en directe al prestigiós Royal Albert Hall de Londres el 1988. Mentre l'escoltava, m'estaven arribant unes bones, bones vibracions i he pensat que també seria una bona cançó, una bona proposta per l'espai del bon rotllo. El gran èxit d'Umberto Tozzi, que curiosament es va fer més internacional quan la va versionar en anglès Laura Branigan.

Laura Branigan va tenir sort amb aquesta versió, però no va tenir sort a la vida. Va morir molt jove. Era dels Estats Units, havia nascut el 1952 i va morir el 2004. Aquesta va ser la seva cançó insígnia, Gloria, que va aconseguir el certificat de platí el 1982, quan s'hi va estar 36 setmanes a la prestigiosa llista Billboard Hot 100 dels Estats Units. En el seu moment va ser tot un rècord per una artista femenina i va arribar fins al número

Un record dels Cocos per Laura. I ara la meva especial, que avui dia no seria tan especial, però que ho va ser entre d'altres coses, perquè em van robar el disc. Sí. Un disc de 1971. I jo sabia qui me l'havia robat, eh? Una cançó poc coneguda, però que espero i desitjo que t'agradi molt, When You Are a King, quan ets un rei, del grup White Plains. Bueno, el disc és del 71, però a mi em va desaparèixer el 1989, i en aquell temps, si un disc estava descatalogat i, a més, en aquest cas va ser poc conegut, no el podies trobar enlloc, ni als mercadillos d'ocasió. Ai. Aquesta persona que me'l va pispar se'n va anar a viure a uns 1000 quilòmetres d'on era jo, però un dia, per casualitat, el vaig poder recuperar amb uns quants més. Jo trobava a faltar aquest, però resulta que me'n faltaven bastants més. I hasta aquí puedo leer, que deia l'enyorat Jordi Estadella quan presentava l'un dels tres a televisió. Ho dic perquè després també el recordaré mai. Ara, de moment, aquest grup, White Plains, eren britànics, van durar molt poc, només van fer 5 discos singles.

0: When You Are a King. When you are a king. Ara l'estava escoltant i encara m'estava emocionant una mica, eh? M'he posat tontet. White Plains, 1971. Algú va dir, els llibres, les ments i els paraigües només serveixen si s'obren.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb Albert.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tranquil, tranquila. Estàs a la ràdio. I al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent, però aquí, a més, és la teva música, la música de la teva generació. I posats a imaginar, tu ja hi eres als anys 80? És que la cinta de casset va formar part de les nostres vides. Durant més de 30 anys va ser l'únic format d'àudio domèstic per enregistrar so i per reproduir-lo. I, a més, va ser universal. Vull dir que tothom, gairebé tothom, i arreu del món tenia un aparell per gravar o reproduir cintes de casset. Ara hi ha molts formats, moltes maneres, però llavors, tot i que majorment s'utilitzaven els cassets per gravar cançons, i especialment cançons de la ràdio, quan no es tenia butxaca per comprar tots els discos que t'agradaven, no era només per música. Gràcies a les cintes de casset hem conservat i ara podem escoltar veus de persones estimades que ja no estan entre nosaltres. Recordo també quan ens reuníem tots els de la colla per gravar-li com una mena de programa de ràdio a un altre amic que potser per feina o per estudis havia marxat lluny. I bueno, feien bromes i li dedicàvem coses, per exemple, per al seu aniversari. Li enviàvem per correu i ens imaginàvem que al rebre'l valoraria molt més aquest regal que qualsevol objecte que es pogués comprar a les botigues. Bueno, si estiguéssim a final dels anys 80 i estiguessis preparant un viatge en cotxe, a més de les camises, les mudes, etcètera, etcètera, imagina't que estàs preparant una cinta de casset que la vols gravar per endur-te-la al viatge, perquè t'acompanyi, perquè el viatge sigui més maco. I després, quan passin els anys, cada cançó d'aquella cinta et recordarà el viatge. Imaginem que va ser feliç. Posats a imaginar, oi? Quina cançó posaries a la cinta? Hi ha oients que se les estan apuntant totes i volen gravar aquesta cinta de veritat. Des de València, l'amic Juanjo Monpou diu: ei, per la cinta de casset, què tal Chiquilla de Seguridad Social? Un grup molt roquer i, a més, valencià.
1: És veritat. Chiquilla!

Ai, Chiquilla va ser un gran èxit del grup de València Seguridad Social, un grup referent del pop espanyol format per José Manuel Casany. I va ser èxit el 1991. Una cançó que sovint posem en els bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball, sobretot en temps de festes majors. I saps, Juanjo, que ens has proposat aquesta cançó per la cinta? No tan sols la coneix la gent, és que la gent la canta. Se sap la lletra de Chiquilla de memòria. Però aquesta cinta està resultant, com el programa, força variat. Això ens enriqueix a tots, eh? En Carles Serra, des de Llavaneres, s'han recordat d'una cara B. Normalment en els singles ja sabeu que les cares B estaven per farcir, no? Però que no acostumaven a ser bones. Les bones se les guardaven perquè fossin cares A de diferents singles. Però hi havia excepcions, com aquesta que ens demana en Carles, de Simon & Garfunkel. Aquí va ser la cara B de Cecilia i es deia El único muchacho que vive en Nueva York.

only living boy in New York. Que aquí es Badí el único muchacho que vive en Nueva York. I que Espanya va ser cara B de l'èxit Cecilia en single el 1970. És una edició molt reconeguda i difícil de trobar pels col·leccionistes. El format single, eh? Perquè en long play la cançó forma part d'un àlbum sense desperdici, absolutament mític, absolutament històric. L'àlbum que portava com a títol genèric el d'una de les grans obres de Paul Simon i el Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas.

0: Gràcies per la teva proposta des de Llavaneres, amic Carles Serra. Prenem nota per la fantàstica cinta de casset que estem gravant entre tots. Per anar de viatge, potser de dia, potser de nit, potser aquí al costat, potser molt lluny. Hem d'anar més lluny que cantava el llac. Potser per autopista. Potser per acompanyar-nos en una cua d'aquelles interminables. O potser per carreteres solitàries. I de moment, deixem aquesta secció amb la proposta d'en Miquel, que diu que ens escolta des d'Osona. No ens diu exactament des de quina població, però en fi. Diu, Albert, jo incluiria la cançó de Gino Vanelli, Felizia. Tinc bons records de la mateixa. La vaig escoltar per primera vegada a la teva discoteca de Barcelona, al Cocodrilo Club. Cap a l'any 96. Ah, doncs Felizia és de 1974. Gino Vanelli, el seu autor i intèrpret, ara té 73 anys, havia nascut a Montreal, a Canadà. I aquesta és la cançó que ens va demanar quan vam tenir de convidat aquí a l'estimat i enyorat company radiofonista, televisiu, persona, gran persona. Padrí, padrí de la festa del 15è aniversari en antena d'aquest programa, que ara ja en té 32, Jordi Estadilla. Jordi, em podries destacar de totes les cançons que formen part de la teva banda sonora personal intransferible una i explicar-me el motiu d'aquesta elecció?
1: Mira, la resposta és no, perquè n'hi ha tantes que, evidentment, és molt difícil, no? I cauríem en tòpics com Imagine o tòpics com My Way, etc. Ara, l'altre dia vaig descobrir un disc, un vinil, per favor, i el vaig posar. I era Felice de Gino Vanelli, dels anys 70 i pocs. I quina és l'anècdota d'aquest disc? Bé, l'anècdota d'aquest disc és que al Mil por Mil, nosaltres els divendres, fèiem una mena de concurs entre el Comelles, el Ballador i jo.
0: Us picàveu.
1: Ens picàvem i defeníem tres discos cada un. I aleshores anava pujant allò per votacions dels oients i un quedava disc Comil. I jo vaig guanyar amb Felice. I va ser l'únic país del món on l'àlbum de Gino Vanelli, que era un long play, es va extreure amb single Felicia. I a més amb el segell de Disco 1000. Ostres, això per mi va ser un esclat d'alegria, al mateix temps un cop de prestigi davant dels mestres, com eren el Pallardo i tal. Me colgué una medalla.

0: Felice. Quina elegància, quin bon gust el del company Jordi Estadella i també el de l'amic que ens ha proposat aquesta cançó per al nostre caset, l'amic Miquel des d'Osona, on sabem que tenim molts amics. Aquí al Coco ja ho veus, música de bon gust.
1: Felice.
0: Música per sentir-te a gust, per reconfortar-te. Ai, és que quan m'agrada una cançó la poso 7 vegades seguides, però esclar, a vegades no me'n recordo que no estic sol. Suposo que no estic sol. Suposo que hi ha algú escoltant el programa. I també suposo, posats a suposar, que alguna vegada has ballat una cançó en una discoteca. Sí o no? Digue'm quina, que la compartirem. Vinga, anima't. No ets gaire bailongo, tu? O bailonga? Fes memòria. I m'envies un correu. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Els més ballats de la història.

0: aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al anomenar-la, al recordar-la, també la recordaran molts altres oients. Espero el teu correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Manresa l'Eduard, que ens diu: a mi cap al 84 m'agradava molt ballar Rock and Roll is King de la ELO. Ah, la Electric Light Orchestra. Sí, va ser un dels seus brillants temes. I diu l'Eduard: la meva disco preferida era el Memphis de Manresa. Bueno, sempre s'havia dit Memphis de Manresa, però estava a Sant Fruitós de Bages, eh? Per cert, que aquesta discoteca, Eduard, no sé si ho saps, s'ha mantingut activa des del 79, que es va inaugurar, fins ara, fins al 2026. Bueno, ara no es diu Memphis, es diu Villa Martini, però ha anunciat el seu tancament a finals d'aquest estiu. Però bueno, déu-n'hi-do, eh? Ha funcionat del 79 al 26. I fins aquí ha funcionat el nostre programa, que espero i desitjo que t'hagi més o menys agradat. Ah, i un últim favor. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mañé.

L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Cada cop cuidem més el nostre cos i lluitem contra l'envelliment a base de sacrificis i privacions. Ens esforcem per estar sans, però pot ser que ens haguem despreocupat de la vida política? Quina relació pot tenir una cosa amb l'altra? De tot plegat en parlarem amb Jordi Pàmies, catedràtic de Llengua i Literatura Gregues a la Universitat Autònoma de Barcelona, qui ha escrit Les renúncies, un assaig publicat per Arcàdia que busca entrellaçar la cultura del culte al cos amb la desafecció política. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, a Gent amb Valors coneixerem el projecte OK Plus amb Carles Garcia i escoltarem un nou conte amb valors de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al llibre El arte de no complicarse la vida d'Alexis Racionero, editat per ARPA. L'assagista busca trobar les claus per agafar aire en una societat que cada cop va més de pressa i que no ens dona marge per assimilar tot allò que vivim. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. Avui parlarem de política perquè el Parlament escocès ha demanat al govern britànic que els transfereixi els poders per fer un segon referèndum d'independència. Abans que res, vull recordar que l'any 2014 ja se'n va celebrar un en què va guanyar el no, amb un 55% dels vots, i, ara bé, això m'ha sorprès, amb un 84% de participació ciutadana, que no és gaire habitual en democràcia.
0: No, una participació altíssima. Com és que la volen tornar a votar aquesta qüestió?
2: Doncs mira, fa poc, el 7 de maig, es van celebrar les eleccions al Parlament escocès. La qüestió és que un dels candidats, John Swinney, membre del Partit Nacional Escocès i qui era primer ministre fins aquell moment, va prometre que si revalidava el seu mandat, se celebraria un nou referèndum. Doncs dit i fet, va guanyar i ha trigat ben poc a complir la seva promesa, un fet que també m'ha sorprès molt en el món de la política.
0: Pot ser que tinguin motius per pensar que el resultat seria diferent al del 2014?
2: A veure, jo crec que n'hi deuen haver, perquè si no, no tornarien a aprovar-ho. El motiu més clar és que els independentistes tenen majoria absoluta al Parlament, la més nombrosa que hi ha hagut fins ara, 73 diputats de 129. I l'altre fet és que quan es va celebrar el primer referèndum, el Regne Unit estava dins de la Unió Europea. I el vot també es va decantar una mica per aquí. Si voto no a la independència, estic votant a quedar-me a la Unió. En canvi, ara creuen que sortir del Regne Unit és l'única manera de tornar-ne. Ben bé que el Brexit no sé si els hi ha sortit gaire bé.
0: Em sembla que no com esperaven. Tot això, què hi diuen des de Londres?
2: Doncs fins ara, Keir Starmer, el primer ministre del Regne Unit, ha dit que no s'imagina una altra consulta mentre ell sigui primer ministre britànic. I d'altra banda, Reform UK, laboristes, conservadors i liberaldemòcrates creuen que la majoria d'escocesos volen que el govern se centri en qüestions que tenen impacte en el dia a dia, com ara millorar la sanitat o l'escola pública. És a dir, que no n'estan gaire d'acord ni tampoc crec que facin gaire cas.
0: Això ja passa, no?, que cadascú prioritza els seus interessos.
2: Doncs sí, no és pas estrany. De fet, a molts ens va sorprendre la celebració del referèndum del 2014, pel simple fet també que a Espanya semblava impossible que es fes realitat. Doncs ara sembla que se'n pot celebrar un altre. Això sí, segur que no serà aviat perquè aquests processos són lents i les administracions s'han de posar d'acord si és que ho aconsegueixen.
0: Són decisions complicades i que, a més, necessiten molt de temps i diàleg.
2: Sí, de fet, ara que parles de diàleg, m'agradaria acabar amb les paraules del primer ministre escocès que va dir abans de la votació. El dret a decidir hauria de ser acceptat per tots aquells que en aquesta cambra creuen en la independència, però també per aquells que creuen en la Unió, perquè el que està en joc són els desitjos democràtics del poble escocès. Un discurs força reconciliador i que no busca dividir l'opinió entre bons i dolents, sinó entre demòcrates i no demòcrates.
0: Veurem on acaba desembocant tot plegat. Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Es podria dir que Stephen Colbert el va salvar l'humor. Quan el presentador de Late Show tenia 10 anys, el seu pare i dos dels seus germans van morir en un accident d'avió a Carolina del Nord, un fet que, lògicament, va marcar la seva infantesa. Quan anava a l'institut, va començar a fer teatre i ja a la universitat va descobrir els clubs d'improvisació de Chicago i es va adonar que dalt de l'escenari no tenia l'angoixa que sentia durant la resta del temps. Les coses no li han anat malament, almenys fins ara. Després de foguejar-se per clubs d'improvisació i monòlegs, va entrar al món de la televisió, on va triomfar interpretant un personatge que es deia com ell, però que era un comentarista polític ultraconservador. Com Stephen Colbert a ficció, va arribar a inventar una paraula, truthiness, referit a aquelles coses que algú té clar que són veritat, tot i que les dades i els fets objectius puguin suggerir el contrari. Colbert la va popularitzar tant que va acabar entrant al diccionari. Les anàlisis delirants sobre l'actualitat política el van fer tan conegut que l'any 2014 la CBS el va escollir per succeir David Letterman com a presentador de The Late Show. Durant més d'una dècada ha estat un dels noms clau de l'humor nord-americà, destacant per la ironia, la sàtira política i la paròdia absurda. Fins que aquest mes de maig el programa s'ha acabat i Colbert s'ha quedat sense feina. Malgrat que la cadena ho justifica per raons econòmiques, és difícil no relacionar-hi amb el desig de Paramount, propietària de la CBS, de tenir bones relacions amb Trump, que havia criticat insistentment el presentador. Després de l'acomiadament fallit a Jimmy Kimmel, finalment readmès per la caiguda de subscripcions després que el fessin fora, ara li ha tocat el rebre a Colbert. Poques coses expliquen tan bé el trumpisme com aquesta obsessió contra el gremi dels humoristes. En l'últim programa, amb Paul McCartney cantant un oportú Hello Goodbye i tots els presentadors de programes d'humor de la competència fent un curiós homenatge a Colbert, encara es va treure una última carta de la màniga. La banda del programa va interpretar diverses cançons amb drets d'autor, que la cadena ara haurà de pagar.

0: No puc dir res, no esperava que aniria per aquí la selecció.
1: Bé, buscàvem Culte del cos i hem trobat la cançó del Xota, que es diu El Fuertecito, i parlar una mica d'aquest grup de gent que jo els anomeno els xolacos. Per mi són xolacos que van a fer peses al gimnàs, mirar-se al mirall quan fan peses i fer crits de... mentre fan pujant les mancuernes, no? I, bueno, a mi són una gent que em fa força grima. I sí que, si poses a analitzar el seu pensament polític, tenen molta desafecció a la política i voten a uns partits polítics molt populistes.
2: Estás en Ibiza, en un barco, ya tú sabes, sintiéndose mal por cada cubata que consume. Vale, la historia cambia...
0: La selecció de Pere Sánchez, crec que t'ha encaixat una mica, eh?
3: És la seva selecció, eh? Jo no tinc res a veure amb la lletra ni el que deia. Però crec que és bastant encertada, i sobretot amb això últim que deia, perquè cada cop hi ha més xolacos, i des de fa un temps gran part de la societat doncs té una dèria per cuidar el cos i lluitar contra l'envelliment a costa de sacrificis, de privacions i també doncs amb les promeses de la recerca biotecnològica. Però tot i que ens ho pugui semblar, tot i que ens pugui semblar que això és nou, no ho és pas, i per exemple a la Grècia arcaica els moviments com el pitagorisme o l'orfisme ja defensaven models de vida ascètica amb restriccions alimentàries i una ètica de la puresa. Ara bé, quina relació hi ha amb la desafecció política actual? Com bé deia en Pere, segurament aquells que gasten molt de temps en cuidar el seu cos potser no gasten tant de temps en cuidar el sistema polític en el que viuen. Doncs Jordi Pàmies, catedràtic de Llengua i Literatura Gregues a la Universitat Autònoma de Barcelona, en parla a Les Renúncies, un assaig publicat per Arcàdia que busca entrellaçar-ne la relació.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat de la setmana. Ell és Jordi Pàmies. Jordi, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
4: Molt bé, encantat.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Escolta, d'entrada, explica'ns per què vas decidir escriure Les Renúncies. Què et va empènyer a fer-ho?
4: Bé, segurament no hi ha una resposta única, no? Hi ha un aspecte que m'ha perseguit des de fa un temps i m'imagino que ho entendràs de seguida, perquè és un fenomen del qual es parla molt i que és la desafecció política, no? Com... sobretot les noves generacions manifesten un desinterès cada vegada més accentuat per les responsabilitats col·lectives, per la acció política organitzada, estratègica, etc. Això d'una banda. De l'altra, un aspecte que potser és més recent i que així d'entrada potser un es queda una mica parat, però he observat els últims temps, sobretot a partir d'una sèrie de notícies que van aparèixer en alguns diaris europeus, un fenomen que apunta als joves directament i com les noves generacions tenen un cert comportament, tenen un comportament en les seves pràctiques festives, etc., que s'allunyen molt de com ens comportàvem nosaltres de més joves. I em refereixo sobretot, per exemple, a la renúncia a l'alcohol, renúncies també alimentàries, cada vegada estem més acostumats a beure doncs, menys cafeïna al cafè, menys sucre, menys sal, una certa privació d'aliments com les diferents tendències vegetarianes i veganes. És a dir, jo observo en les noves generacions una disposició, una inclinació cap a la privació, cap a la renúncia de certs ingredients i certs tòxics, no? Val? Uh-huh. I potser entre una cosa i l'altra no té res a veure. Potser és una aproximació una mica contraintuïtiva aquesta, però se'm va acudir que entre aquella desafecció política i aquesta inclinació al culte al cos i a les privacions de certs ingredients hi ha d'haver alguna connexió. I això és el que he intentat demostrar en el meu assaig, partint de les cultures antigues i fent una mica un repàs d'aquesta qüestió fins al moment actual.
0: Clar, perquè de fet tu ja expliques, no?, que aquest tipus de renúncies alimentàries, per exemple, o el culte al cos, han existit durant tota la història. Però creus que han anat sempre lligades a un moment de desafecció política? Què has trobat?
4: Bé, jo el que he trobat, per sorpresa meva, és que No és la primera vegada que es detecta aquesta connexió entre una cosa i l'altra. Jo soc professor de clàssiques, per tant, entre la meva feina professional ja intento explicar alguna cosa sobre els grecs, i justament en el cas de Grècia, els antics pitagòrics, que eren els seguidors de Pitàgores i que conformaven una mena de secta, també vegetariana, antialcohòlica, etc., ja es detecta aquesta inhibició per la política i aquesta descàrrega de les responsabilitats polítiques. A partir d'aquí, a partir d'aquest fenomen històric, he fet un repàs per observar que això repeteix, aquest esquema, més o menys, és un patró que es pot anar reproduint passant pels càtars medievals, algunes sectes puritanes dintre del protestantisme modern. Penso sobretot també ja en el moviment de temperança antialcohòlica dels Estats Units, que va molt lligat al vegetarianisme americà de finals del XIX, etc. I que en tots aquests casos es pot anar resseguint aquesta duplicitat del fenomen, no? Una renúncia a l'acció col·lectiva va acompanyada d'una renúncia a determinades formes d'alimentació, determinats ingredients, i sobretot a una ocupació i una preocupació constant pel cos i per la salut corporal, no? Per tant, sí, m'atreveixo a insinuar, i aquest és el nucli de l'assaig, que aquest doble fenomen doncs ens ha acompanyat al llarg de la història d'Occident.
0: De fet, has anat posant sobre la taula coses molt interessants, no? Nosaltres ens preguntàvem si aquestes renúncies o aquests sacrificis a vegades els fem per tenir una millor salut, és a dir, per nosaltres, o bé per tenir una millor imatge en un món en què la imatge cada cop és més important, no? Guanyar més terreny, és a dir, fer-ho pels altres.
4: Sí, però en darrera instància hi ha un narcisisme de fons, perquè sempre que vetllem per la nostra imatge, en certa manera és perquè ens mirem en un mirall, aquest mirall que ens reflecteix, no? Sí que m'interessa molt la qüestió que has apuntat ara, la qüestió de la salut, perquè al llarg de l'assaig també he fet referència a un altre fet, i és que la paraula salut està relacionada amb la paraula salvació. Les dues paraules venen del llatí i volen dir la mateixa cosa, no? És a dir, la salvació de l'ànima, en les religions antigues, i penso en el cristianisme primitiu, la salvació de l'ànima s'aconsegueix a través d'un ascetisme, d'unes pràctiques de rigor, de disciplina i de mètode, etc., per treballar la depuració de l'ànima, val? A mi em recorda molt el treball per la salut del cos del món actual, és a dir, ara que el món nostre ha donat l'esquena a Déu i a la salvació, hi ha un projecte de salvació en el més enllà, hi ha un horitzó de redempció i de salvació en el més enllà, la salut la tenim en el més ençà, la tenim aquí, no? La tenim en el nostre moment actual, en el nostre cos, i per tant, entre la salut i la salvació hi ha com una mena de relació, hi ha com una mena de concomitància, i allà on abans les religions antigues aspiraven a això, no? A un horitzó de salvació en el més enllà, ara la salvació la tenim en nosaltres mateixos, en el treball metòdic del nostre cos, en aquestes pràctiques esportives, ascètiques, gimnàstiques, uns mètodes de rigor dietètic estricte, etc., que estan destinades a treballar per la salut i el benestar, no? I aquesta paraula del benestar és un altre punt clau, diria. Avui en dia la indústria del benestar i del wellness, el que es coneix amb la paraula anglesa, no? El wellness, mouen més diners en la indústria global que el Big Pharma, és a dir, que els medicaments, no? Dona més diners aquesta espècie de medicina preventiva, de salut, de benestar, de totes les menes de potingues cosmètiques i formes d'alimentació dietètica estricta que té el mercat actual, mou més diners avui en dia ja que la gran indústria farmacèutica, no? Perquè ens fem una idea, no?, de com hem centrat la nostra obsessió en la salvació del nostre cos, que és com si diguéssim la salut de la nostra ànima, no?
0: Mm-hmm. Aquí hi ha moltes coses interessants, no?, que ens agradaria compartir o comentar amb tu. D'entrada, que això que comentaves ara, l'economia, moltes d'aquestes renúncies que fem avui dia tenen un factor de classe, en el fons, no? Si tu ets vegetarià o vegà o renuncies a certs aliments, a vegades només pots comprar productes més cars, no?, que els altres. No sé, per anar al gimnàs necessites Exacte. Temps, o per cuidar-te allò amb els millors productes o aquestes putingues que deies, has d'invertir també uns diners. Sempre ha estat així, això, o és una cosa més als nostres dies?
4: Clar, en els nostres dies, tu ho has assenyalat molt bé, és ben bé així. És una marca d'estatus, de classe, no? I ho podem formular d'una manera bastant genèrica i potser d'una manera una mica brutal, no? Però es pot dir així, no?, que el vegetarianisme ha proliferat i s'ha consolidat només entre aquelles persones que tenien accés a la carn. És a dir, només aquells que tenen accés a la carn són els que han decidit renunciar-hi. I això ha sigut així, doncs bé, des dels antics pitagòrics, que formaven part de les èlits aristocràtiques i que, com una marca d'estatus per distanciar-se de les noves classes emergents, no?, que a finals d'època arcaica, no?, estem parlant dels segles VI abans de Crist a Grècia, ja sé que me n'estic anant molt lluny, no?, però és el que hi ha, no?, al segle VI, finals d'època arcaica, hi ha uns grups aristocràtics que veuen perdre el seu poder, no?, entre ells Pitàgores i els seus amics, davant d'unes noves classes socials emergents que més endavant portaran a la democratització, no?, de la ciutat grega, etc. Doncs bé, aquestes èlits com s'ho faran per identificar-se entre elles, per allunyar-se de la resta de ciutadans? Doncs practicant una dieta exclusiva que inclou allò que els altres grups socials aspiren, no?, que és a menjar carn. No? I per tant són els primers que en la nostra tradició occidental introdueixen el vegetarianisme, que renuncien al consum de carn.
0: Mm-hmm. Abans parlàvem de relació entre salut i salvació, no?, d'aquesta salvació de l'ànima, per exemple, però com s'ha anat deslligant aquest concepte una mica amb el pas dels anys, dels segles, de la religió, però continuem parlant del culte al cos. No sé si aquest culte al cos, en certa manera, promou la individualitat i si això és un reflex de cap a on va la nostra societat.
4: Sens dubte, clar, és ben bé això. Aquesta ocupació constant i més accentuada, no?, per la pròpia salut del cos i pel treball del cos és un reflex indirecte d'aquesta despolitització. És a dir, podríem dir-ho d'aquesta manera, no?, i és que si l'època moderna va ocupar-se de colonitzar el món, el món modern va descobrir i va colonitzar tot el món circumdant, doncs, amb una finalitat extractiva depredadora, no?, que és el que han fet totes les potències colonials, no?, amb tot el món. Avui en dia ja no queden espais verges al globus per depredar ni per explotar, i per tant, cap on adrecem la nostra colonització? L'adrecem cap al nostre propi cos. Hi ha un gir postmodern. Si l'època moderna va colonitzar i conquerir el món, es tractarà de conquerir el cos. Aquest és el títol, de fet, de l'últim capítol, del capítol més important del llibre, que és el 8, i que es titula així, no?, A la conquesta del cos. En aquesta tardomodernitat o postmodernitat que ens ha tocat viure, ja no anem a la recerca d'espais verges al globus, sinó que la nostra ocupació ara està centrada en nosaltres mateixos, en el nostre propi cos, que es tracta de reconquerir, no?, de recolonitzar. I el resultat d'això és inevitablement una forma d'individualisme narcisista en què tots i cada un de nosaltres ens sentim com a membres únics i exclusius, d'una societat, però de la qual ens sentim més aviat desvinculats, deslligats, i ens inhibim de qualsevol forma de participació col·lectiva en l'acció política, no? I assenyalo molt aquest fenomen, per a mi, l'assenyalo molt, molt expressament en l'esquerra. L'esquerra històrica ha sigut una política, ha buscat unes polítiques de responsabilitat col·lectiva, de justícia social, d'emancipació social en un futur en què les lluites col·lectives ens han de donar el resultat per a una societat millor, i en canvi l'esquerra actual està molt més centrada en qüestions, si t'hi fixes, no? Està molt més centrada en qüestions d'identitat individual, dels drets individuals, sobre qui som, quina és la meva identitat sexual, quins són els meus gustos sexuals, qui sóc jo, quins són els meus drets individuals. L'esquerra ha fet bandera d'aquestes causes individualistes, i a mi em sembla que ha perdut la seva responsabilitat històrica d'ocupar-se de les grans batalles col·lectives.
0: De fet, ens preguntàvem si les renúncies que exposes en el llibre tenen a veure amb política de dretes o d'esquerres.
4: Ja. Mira, el títol porta el plural, renúncies, perquè són renúncies de tota mena. Naturalment, de bon principi pensem en les renúncies dietètiques, no? Sobretot, com deia al principi, no? Les noves generacions consumeixen menys alcohol, menys carn, menys sal, menys sucre, menys cafeïna, menys etcètera, etcètera, no? Però són també renúncies en plural perquè hi ha una renúncia política. No? I sobretot a mi em fa pensar que són unes èlits del nostre món, les èlits intel·lectuals i culturals, que històricament han votat esquerra i que actualment busquen, desorientades, però busquen un partit d'esquerra, les que es troben que no hi ha una forma d'acció col·lectiva estratègica ni una política en el sentit de justícia col·lectiva, no? Sinó que aquestes elites urbanes cultes, que són les úniques que voten esquerra avui en dia, no? Són les que han abandonat la lluita per la responsabilitat col·lectiva, no? Hi ha alguns llocs d'Itàlia que es parla de l'esquerra, els partits d'esquerra, com els partits de la zona peatonal, no? De la zona de vianants, en el sentit que només voten esquerra aquella gent que formen part de les elites urbanes, cosmopolites, cultes, sofisticades, que viuen al centre de la ciutat, peatonal, etc., i que, en canvi, l'extraradi, que és on històricament hi ha hagut les classes treballadores, doncs estan ara votant massivament a la dreta i a l'extrema dreta, no? Davant d'aquest escenari ens trobem ara, no? Una esquerra que s'ha despolititzat perquè s'ha centrat només en si mateixa, i que al costat d'això la dreta i l'extrema dreta va fent les seves propagandes agressives. No?
0: Jordi,
4: no sé si m'he explicat, perquè estan sortint temes molt diferents i potser els oients no acabaran de lligar, perquè ho he intentat explicar el millor que he sabut, però potser se m'ha hagut de dir que la millor manera és llegir
0: l'assaig,
4: perquè és un tema que no és fàcil de resumir-lo i que mereix, doncs, una lectura més aviat reposada, més aviat calmada, no? I que estic segur que suscitarà debat i controvèrsia, no? Això és el que voldria, vaja.
0: Sobretot que ens permeti reflexionar, no?, sobre nosaltres mateixos, fins i tot. Les renúncies és l'assaig publicat per Arcàdia, escrit per Jordi Pàmies, amb qui hem pogut compartir uns minuts per fer-ne un tastet molt variat, com ara ell mateix comentava, però que esperem que us hagi fet una mica allò, la boca aigua, per endinsar-vos en les renúncies. Jordi Pàmies, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
4: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: És moment de saber què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, quin ha subratllat?
3: En volia subratllar el que ha dit sobre que l'esquerra està centrada en la lluita dels drets individuals en comptes de les grans batalles col·lectives, i em sembla important destacar-ho perquè sempre havia estat el contrari.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: La secció Gent amb Valors és un clàssic d'aquest programa. Ens permet conèixer persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. I avui volem descobrir una iniciativa que està molt lligada a l'esport i que ofereix a persones amb capacitats diverses l'oportunitat de jugar a hoquei herba en un entorn competitiu i inclusiu. El projecte en si es diu Hockey Plus i el va impulsar la Federació Catalana d'Hoquei fa 20 anys. Més tard, el 2014, es va constituir una lliga catalana que actualment compta amb 14 equips i 3 divisions. I avui per parlar-ne ens acompanya una persona que està molt vinculada a un d'aquests equips. Avui parlem amb Carles García, que és integrador social i també forma part de l'Euro Hockey Club de Mataró. Carles, benvingut, com estàs?
7: Bé, molt bé.
0: Gràcies a tu per ser avui amb nosaltres. Escolta, en quin moment des de l'Euro Hockey Club decidiu adherir-vos a aquest projecte? Què és el que us atrau de la iniciativa?
7: Doncs mira, fent una miqueta d'històric, tot va començar molt lligat amb el Club FEM de Mataró, vale, que és una entitat de Mataró que té diversos esports repartits a diversos clubs de Mataró per a persones amb discapacitat. Llavors, arrel d'aquí ens fan la proposta i és quan engeguem el projecte. Cap allà el 2012 nosaltres comencem una miqueta abans que la Federació Catalana fessi oficial la Lliga Interna.
0: Uh-huh. I com ha anat evolucionant en el vostre cas? Ha anat creixent en aquests anys el projecte a casa vostra?
7: Sí, sobretot el que més ha crescut, perquè el nombre de jugadors no hem crescut massa, però sí que la màxima diferència que hem tingut és que va haver-hi un moment que ens vam desvincular del Club FEM i ara els nostres jugadors i jugadores són sòcies del club, com puc ser jo o pot ser qualsevol altra persona. I creiem que això és un gran valor afegit, perquè són sòcies de ple dret i participen en el dia a dia del club, tant a esdeveniments, festes, entrenaments dintre d'un horari normalitzat com pot entrenar qualsevol altra persona, i creiem que és un gran valor afegit.
0: A més, a vegades pensem que els clubs esportius només es dediquen a entrenar i a jugar o competir, però com tu dius, hi ha molta cosa més, sou una comunitat, no?, d'alguna manera.
7: Exacte, al final busquem aquesta inclusió, no? Ens agrada parlar d'inclusió més que d'integració. En certa manera és un projecte molt integrador, però ens agrada portar-lo una miqueta més enllà. Per posar algun exemple, tenim una jugadora, vale, que és entrenadora també del club. Vale, intentem sempre buscar fórmules en les que les persones que tenim a l'equip formi part d'una forma activa dintre del club, del dia a dia.
0: Com és actualment aquesta secció al vostre club, Carles? Quants esportistes teniu, a partir de quina edat i com arriben o com han arribat a la vostra entitat?
7: Mira, actualment comptem amb 8 jugadors i jugadores, vale? Dintre de la competició els equips són mixtes. Uh-huh. Llavors tenim persones de moltes edats, de moltes capacitats diferents. Tenim persones amb 20 anys que estan des que van sortir de l'escola, quasi. Persones que treballen en un centre especial de treball, persones que estan en un centre ocupacional. Llavors intentem arribar-hi a totes aquelles persones que vulguin practicar a l'esport, tinguin ganes i comparteixin els nostres valors d'entrenar, de passar-ho bé, de competir.
0: Per què diries que és important que les persones amb capacitats diverses puguin competir a nivell esportiu, és a dir, que existeixi un projecte com aquest?
7: Per mi, sobretot, és buscar la normalització, no? Hi ha una miqueta a vegades la visió, no?, de que les persones amb discapacitat o amb capacitats diverses no són competitives. Només en passar-s'ho bé ja és suficient, no? I crec que trencar una miqueta amb aquesta barrera ja des del propi club, perquè com et deia abans tenim un horari normalitzat, ens veuen moltes persones del club que poder moltes vegades la discapacitat és una realitat que li queda molt llunyana, i aproximar aquesta realitat diferent al que estan acostumades crec que és molt, molt enriquidor i és bidireccional, vull dir, no només per nosaltres sinó també per la visió que podem transmetre a les altres persones del club, i és una miqueta això, no?, trencar amb el mite de que són persones que no tenen esperit competitiu, perquè ens enfadem, ens frustrem, i és una manera també molt bona de treballar aquesta frustració, no?, i alhora de treballar aquesta competició.
0: Què t'aporta tu personalment estar implicat en aquest equip?
7: A mi realment que em va girar una miqueta, a nivell personal, em va girar una miqueta les meves expectatives professionals. Jo venia amb una carrera molt enfocada amb el hockey i amb el tema de l'esport, per dedicar-me a poder fer una carrera d'INEF, de CAFE, i dedicar-me molt a això, fins que un dia van vindre un grupet de les Aigües i de la Fundació Maresme a fer hockey al camp. Vaig estar de voluntari i a partir d'aquí vaig veure una realitat que m'interessava, que la volia, que hi volia ser partícip, i la idea també de poder involucrar-me amb el hockey amb això em va crear molt l'atenció, fins que vaig estudiar integració i actualment treballo a Fundació Maresme, i a més tinc l'oportunitat de portar aquest projecte dins del meu club, que m'agrada molt, la veritat.
0: Abans, deixa'm explicar que fora de micros ens comentaves que ara mateix estàs al costat d'un dels integrants d'aquest equip, de l'Albert. Com és la relació que s'ha forjat entre vosaltres?
7: Doncs mira, amb l'Albert és una persona que ens coneixem des de fa molts anys. Sí, jo amb l'Albert ara mateix estem junts en el centre ocupacional, però jo havia estat també a la seva llar, i hi ha un vincle, la veritat, que molt xulo, no? Perquè poder compartir en espais fora de rutina, no? Crec que són moments que la persona canvia molt, que veus que es relaciona diferent amb altres companys, que es relaciona amb tu, llavors es crea un vincle molt especial.
0: Carles, tu creus que podríem dir que Catalunya és un dels màxims exponents del hockey plus?
7: Sí, sense dubte. Al final, quasi ara mateix, quasi cada club de hockey a Catalunya té un equip de hockey plus, i això jo crec que li dona molt de valor. Tinc de tenir també una lliga federada amb àrbitres federats, que són àrbitres que normalment piten altres tipus de partit, però que també s'han format una miqueta per poder arbitrar aquests partits, li dona un plus, perquè veníem d'anys de fer tornejos que eren més amistosos, cada club organitzava un petit torneig, i ara ens trobem amb una competició durant tot l'any, amb una classificació, amb votacions als millors jugadors de cada lliga. Vull dir que Catalunya s'està fent molt bona feina en aquest sentit.
0: Carles, acabo preguntant-te per un tema que en aquest programa ens interessa molt, que són els valors. Tu, de fet, ja n'has anat deixant alguns al llarg de la conversa, però quins diries que són els valors que transmet el projecte de Hockey Plus, tant per als seus jugadors com per als entrenadors, per als altres membres dels clubs, però també per la societat? Perquè tu abans deies que és una cosa bidireccional, no?
7: Sí, exacte. Jo crec que els valors, el valor que més hem d'assenyalar o sempre lluitar és el de la inclusió, no, amb el respecte, sobretot, ja et dic, és perquè és una manera d'apropar una altra realitat a altres persones, i per les persones que ho practiquen, doncs tots els valors que són inherents de l'esport en general, perquè al final l'esport té, com sabem, té valors que es traslladen també en el Hockey Plus, no varia cap, i el plus que té el nostre és aquesta inclusió dintre d'una entitat que en principi és una entitat esportiva, no? Llavors generar aquest impacte dintre d'un club com el nostre penso que és molt positiu per totes les persones que hi formem part.
0: Carles García, integrador social i membre de l'Iluro Hockey Club de Mataró, també molt implicat en l'equip de Hockey Plus d'aquesta entitat. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i per molts anys de Hockey Plus.
7: Moltes gràcies a vosaltres per donar altaveu.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Enguany estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i aquesta setmana és el torn de Des de les Brases, un conte de Jordi Gallardo.
1: A tots vosaltres, devots de passo que t'emboli, després que m'heu volgut serrada, esquarterada i socarrada, us deixo en testament aquest lament perquè pesin sobre la vostra consciència les cendres de la meva derrota. Perquè així, com ja no reconeixeu les plantes que creixen als marges pel seu nom, tot i que el meu encara us penja d'esma els llavis, heu desaprès que sóc recordatori i expiació de les vostres faltes. Perquè ja només m'intuïu com una boira llunyana, un pensament d'allò que potser s'hauria de... Però ja no cal fer. Quelcom que éreu, però que no tornareu a ser. Un bunyol de salpàs sec i eixorc engronant-se a la llinda del portal. I jo us pregunto, si ja no us someteu temorosos a la divinitat a través de la renúncia, per què de mi sí que aneu de fer memòria? Si ja no goseu satisfer la vostra quota de fidels beats en monedes de dejuni, recolliment i reflexió, per què a mi em feu pagar el preu dels vostres excessos i disbauxes en degotalls de sang de paper d'estrassa, encenalls de feltre i manyocs de retalls de llana sobrera que ni a bufandes voldríeu? Per vosaltres, l'orgia de la carn i la matança. Per mi, la penitència de l'abadejo i la desesperança. Mentre farciu llonganisses agrapats de nitris i nitrats, la ferum dels bacallans que carrego s'amarrapa a l'ànima i entre les ungles com la mà maldestra de qui no gaudiré mai. Vostres homes a acurar i oxir, vostres dones a cuinar i servir, i plegats a festejar dinades prohibides a globs de regalims de suor coagulada dels vostres pecats. Des d'aquest cadafal estant, a l'àmpit de la finestra on m'heu col·locat per fer-vos de Mare de Déu casta, em deixeu consagrada com a l'espantall. A mercè de la vostra mainada, sàdica i atroç. A discreció dels seus escarnis i tisorades, quan em poseu d'excusa per fer-los empassar, si no vols de grat per força, bròquils, cigrons, bledes i arengades. Bé, però us sabeu que en la meva presència teniu les jugades vedades, però no us n'esteu de fer de lladres i serenos de la vostra moral, de fer torns a la gallina cega cuitant una puresa d'esperit finada, de rellevar-vos ara a ser el gat, ara la rata, a l'encalç d'uns escrúpols esvaïts maldant per recuperar en la timba dels desassossecs les despulles de la vostra innocència. Com si al guardar-se, com d'escaldar-se d'aquest esvergiment constant, com si posant suspens aquest viaix continu de vici, descontrol i llibertinatge, com si aturar-se a fer comptes amb un mateix no estigués fet per a vosaltres. Set dies i tall, set dies i segada, set més, l'enèsima arrencada, coixa de set en set, en 40 amputada i cremada. A trenc d'alba, la flor del cirerer, s'endurà en un pensament fugaç la membrança de les meves batalles, perdudes abans de començar. I entre el caliu de les brases, només romandran per a l'oblit unes ulleres emmascarades, arrebossades de closca d'ou, pinyols de pansa, espinacs i espines i escates.

0: Atenció al títol del llibre al qual volem dedicar el like d'aquesta setmana, perquè segur que us ressona d'alguna manera. Es diu El arte de no complicarse la vida, l'ha escrit Alexis Racionero, s'ha editat per ARPA. L'assagista, en aquest llibre, el que busca és trobar les claus per agafar aire en una societat que cada vegada va més de pressa i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim. Com ho fa? Doncs a través, per exemple, del zen japonès, del budisme, de l'estoïcisme clàssic i, sobretot, amb una mirada crítica sobre la societat contemporània. Tot plegat per convidar-nos a deixar d'exigir-nos, aprendre a deixar anar i també alliberar-nos de la saturació diària, per exemple, de tasques o d'estímuls. De tot això parlem amb Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
1: Hola, molt bé.
0: Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
1: Perquè ens han fet així, perquè som màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple, no? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula, però si és molt fàcil perdem l'interès, no? Pues a la nostra vida fem una cosa similar.
0: Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
1: Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre que s'està reeditant molt i que interessa és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida, perquè el viatge a l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles, de l'ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé, però per arribar-hi t'has de complicar molt.
0: Clar, suposo que en un món tan sobreestimulat, no, com dèiem, és difícil no complicar-nos la vida, perquè vivim constantment rebent estímuls per totes bandes o generant-nos tasques nosaltres mateixos.
1: Sí, jo parlo molt a les meves sessions de ioga i meditació de que vivim amb la ment difosa, no? O sigui, això pel que deies, perquè tenim tants estímuls que estem amb una ment que està pues, completament difosa, que no està enfocada, que no està atenta al que passa, i això ens complica molt la vida, perquè són tants estímuls que això, que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples, que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc a poc ens va complicant.
0: Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
1: Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa és dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors el tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una, la frustració de no arribar a aconseguir-los tots, i per tant el que aconsegueixes potser ja no té tant valor perquè com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient. I després pues, també el que deies, no? que el propi objectiu aconseguit, doncs li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any. I potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
0: Crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no? Amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes, i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
1: Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no? Que mira, jo quan em parlen de i quines pràctiques podem fer i què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i així, i sé que la meditació pot espantar perquè em sé un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar, una cosa tan simple com badar, que és una forma de no fer res que té molt valor, perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, és que dormir és una altra història, però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil, que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, pues no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats, i clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació, has de saber exhalar. O sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar, buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
0: Això que sembla tan fàcil, així dit, però que a l'hora de veritat a vegades sí. No ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè, el llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme... Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
1: Bueno, la veritat és que, a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana, que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos, vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que, una, el no fer té molt valor. Dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, on, des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci, el valor que té el silenci. No? Hi ha un llibre de Gelinka que parla del silenci i s'han anat escrivint diferents per aquesta història de que vivim a la societat del soroll, no? L'era del ruido, i parlem del ruido o del soroll mental, no només les obres que hi ha pel carrer, no? Mm-hmm. Llavors, bueno, doncs aquestes disciplines ens donen aquestes pautes del silenci, el buit, el deixar de fer, l'escoltar la natura, el viure en el present. El zen també ens parla d'una cosa que ens costa moltíssim, que és this is it, això és el que és. I no és el esto es lo que hay, com resignat. No, és deixa't de muntar-te la pel·lícula que t'estàs muntant, que ens la muntem tots, i mira de veure la realitat sense el teu filtre peliculero.
0: Mm-hmm. Alexis, abans d'acabar sí que volíem preguntar-li també per l'ego, que té el seu espai en aquest llibre, no? Vostè parla de desfer-se de l'ego. Quin paper juga en tot això que m'ha explicat? Com ens governa?
1: Mira, Sri Aurobindo diu que per poder veure t'has de treure del centre de la imatge, i estem en l'era també del narcisisme, no? Des de les xarxes ens posem davant de la imatge, ens fem protagonistes i ens mostrem com un personatge, no? Llavors, aquest personatge normalment és l'ego, a vegades també en tenim d'altres, eh? Però l'ego és com el protagonista de la nostra pel·lícula de la vida. I no és que sigui dolent, el que passa és que moltes vegades ens governa ell, o sigui, no ens donem compte de cap a on l'ego ens porta. Llavors, la qüestió no és tant matar-lo, sinó conèixer-lo, tenir-lo controlat, i, bueno, i quan t'està portant allà on no vols, per exemple, complicar-te la vida, doncs dir-li, mira, pues ara no toca, i posar-li límits. El que passa és que per arribar a això, primer has de parar, has de deixar d'estar dispers, i t'has de poder enfocar i donar-te en compte, no? I a partir d'aquí comences a treballar amb el teu ego, no?
0: El arte de no complicarse la vida és el llibre que ha escrit Alexis Racionero, editat per ARPA, del qual avui n'hem pogut fer un tastet. Alexis, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per totes aquestes reflexions.
1: De res, un plaer.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Perramon.
2: Palomar és, sens dubte, una de les obres més personals d'Italo Calvino. El llibre ressegueix les meditacions d'un protagonista el nom del qual ja és fortament simbòlic, ja que fa referència al famós observatori astronòmic de Mount Palomar, subratllant així la seva naturalesa d'observador infatigable. L'obra s'estructura en 27 relats o meditacions en què el personatge intenta desxifrar l'univers a partir de l'escrutini de detalls concrets. Palomar fixa la mirada en objectes i fenòmens quotidians, el moviment de les ones, el vol dels ocells, el cel o la varietat dels formatges, i s'endinsa en geografies tan dispars com el Japó o Mèxic. El seu mètode d'observació se sustenta en la construcció d'un model, la seva verificació empírica i l'aplicació dels ajustaments necessaris perquè el model i la realitat acabin coincidint. Tanmateix, Palomar descobreix amb perplexitat que l'acte de mirar és en ell mateix una tasca infinita e inabastable. Aquesta impossibilitat es fa palesa en el relat La lectura d'una ona, on el protagonista intenta aïllar una sola ona per comprendre'n la gènesi, el trencament i el ritme. Ben aviat s'adona que cap ona no és un ens autònom, sinó que depèn del vent, de la topografia, del fons marí i d'una interdependència constant amb la resta del mar. Aquesta observació funciona com una poderosa metàfora del pensament modern. El desig humà d'analitzar i fragmentar el món topa inevitablement amb una realitat complexa, contínua i indivisible. Malgrat les frustracions, Palomar no desisteix en la seva recerca, tot i que acaba concloent que no podem conèixer

0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem d'aquí just una setmana, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà i atent a totes les ràdios de la xarxa de comunicació, com hem dit, que ens ofereixen el Portes de Troia, que són unes quantes, 60 ràdios, Albert Abril?
2: 60 i pico, sí, sí. Estic en procés de crear una mena de graella per poder publicar algun lloc on surtin tots els horaris i tal.
1: Doncs sí, perquè ens faria gràcia, com dèiem fa pocs programes, de fet, a la primera part del que farem avui. Avui tractarem de la segon programa dedicat a la Guerra de les Malvines i el primer parlem justament de que fem poca referència a tots aquests llocs de Catalunya que ens emeten i que, carai, estem superagraïts de poder sonar a llocs absolutament dispars de la nostra geografia catalana i ens enorgullés moltíssim, no?
2: Home, és molt xulo, no? Poder sonar a un poble de més al nord de Catalunya i de cop a les Terres de l'Ebre i de cop també al Gironès, vull dir que és una passada, està molt bé.
1: Doncs això, Portes de Troia, avui dedicat segona part de la Guerra de les Malvines. Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui tornem a tenir amb nosaltres l'Adrià Hernando, llicenciat en Història, col·laborador habitual del Portes de Troia. Podés ja estar en el rànquing dels 3 convidats que més han vingut, poder? Podria ser.
3: No porto la compta. Això ho vau fer vosaltres.
1: Jo tampoc, però diria que per antiguitat i per...
3: Jo vaig fent, jo vaig venint.
1: I per recurrència, doncs també...
3: Si al final vinc per patar la xerrada.
1: Sí, ja està.
2: I posem els segells.
1: I d'això va molt bé. Adrià Hernando, benvingut.
3: Gràcies, un plaer, com sempre.
1: Per què la Guerra de les Malvines és un conflicte, perquè és un conflicte poc classificable en el marc de la Guerra Freda?
3: A veure, és que és un conflicte... Sembla un conflicte menor, però resumeix molt bé la naturalesa de la guerra. És un grapat de joves, es maten en una terra indòmita, llunyana, pels interessos d'altres persones que no empunyen cap arma, no? A més, és molt, molt interessant pels efectes propagandístics que té. La derrota per l'Argentina suposa una humiliació que va acabar provocant la caiguda de la dictadura, mentre que Thatcher, que estava a la corda flonja, es va veure reforçada. Aquesta és, en part, la màgia del nacionalisme, no? Quan van bé les coses, el nacionalisme és l'hòstia, quan van malament, adéu.
1: Qui ens ho havia de dir? A nosaltres, els catalans?
3: Exacte. A vegades sembla que quan parlem de guerres parlem de partits de futbol on les baixes civils, militars, són els gols que marca un bàndol a l'altre i no teníem en compte ni les vides dels qui lluiten ni els efectes a curt i llarg termini que pot suposar un conflicte, no? A vegades el sacrifici és absurd, altres pot canviar el futur d'un país o regió, com va passar al Vietnam, o com pot acabar passant ara mateix a l'Iran i al Golf Pèrsic, no? I pot arribar fins i tot a canviar la configuració del món.
4: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Cançó emotiva, estàvem aquí escoltant.
1: La carta perdida, interpretada per Soledad Pastorutti, una reconeguda artista argentina, i és un emotiu homenatge als soldats que van lluitar a la Guerra de les Malvines, al 82. La lletra de la cançó és una narració en primera persona d'un soldat que escriu a la seva mare el dia del seu aniversari, expressant el seu amor i la llunyania que sent al Chaco, no?, lluny de casa seva.
0: Molt bé, doncs, com dèiem, avui tractarem diversos temes referits a la Guerra de les Malvines. Congelem un moment aquest tema perquè ara li dedicarem uns segons a recordar els nostres oients, estimats oients del Portes de Troia, que sou uns quants, que sou un grapat d'oients, que ens seguiu per xarxes, que ens seguiu setmanalment cada diumenge quan pugem al programa o a la vostra ràdio de confiança. Però és que, a més, tenim uns quants fidels d'aquells que diem Patreon i els tenim, doncs, més a prop que la resta, un passet més endavant. Aquesta gent, si et vols fer Patreon, ho pots fer.
2: Exacte, ho pots fer a través d'iBooks o a través de la plataforma Patreon, no, fer-te mecenes del nostre petit i humil i cofoi projecte. Ens dones un cop de mà, ens dones ganes de tirar-ho endavant i ens fas feliços, que això és el més important, perquè si som feliços, els programes també surten millor, òbviament. I res, recordar-vos que ho podeu fer això a través d'iBooks i Patreon, i que ara mateix tenim ja més de, crec que són més de 30 hores de vídeos extras a la plataforma Patreon, i tenim ja també 7 capítols exclusius que ronden entre els 10-30 minuts, depèn del capítol.
0: Cada episodi,
2: sí,
0: extra.
2: Exacte, i que són divertits perquè també són així temes que a vegades no pots fer entrar en un guió sencer o que no donen per tant, però són anecdòtics, no són curiositats que, bueno, que van molt bé. Jo penso que estan tenint bastant èxit i estan quedant molt xulos.
0: Clar, això de moment només està disponible pels qui es fan Patreon, es fan mecenes i, com deia l'Albert, doncs fan aquest suport extra monetari, i a més hi ha diferents formes de fer-ho, oi?
2: Clar, hi ha diferents nivells. O sigui, a Patreon hi ha 3 nivells diferents de subscripció. Hi ha iBooks, n'hi ha un, a no ser que si tingueu iBooks Premium, que a escoltar els episodis exclusius doncs ja ens feu una petita aportació, que per nosaltres això ja és molt important. Dins del Patreon veureu que les 3 categories doncs estan inspirades en noms en noms homèrics, no?, molt relacionats amb amb la nostra identitat troiana.
0: Expliquem-ho.
2: Ho vols explicar?
0: Home,
2: sí,
0: clar.
2: Va, doncs tenim 3 categories. La primera categoria és la de... espera, que ho he de buscar, perquè...
0: No t'esperaves que aprofundim tant.
2: No, que aprofundíssim tant, no.
0: Patreon a full.
2: Tenim la categoria Nostos.
0: Nostos.
2: D'acord? Que és el retorn, vale? Aquestes persones són les persones que ens ajuden a continuar, són la nostra base, i és, bàsicament, donar-nos suport. I nosaltres estar profundament agraïts. Llavors tenim la categoria Menis, no?, que és la protagonista de la Ilíada, que és la còlera, la còlera d'Aquiles, que aquests ja opten als àudios extras cada mes, que com a mínim seran 2, el vídeo de tot el programa i l'accés anticipat.
0: O sigui, que poden veure'ns... És un vídeo, seria un vídeo podcast, no?
2: Seria un vídeo podcast, sí.
0: Ens poden veure aquí com xerrem, les coses que passen quan la llumeta vermella està apagada i aleshores ens diem de tot.
1: M'han vist treure emborilles.
2: Sí, també.
0: Tot això
2: també,
0: ho poden també veure només als Patreon. Clar, si algú vol pagar per això, doncs bueno.
2: Hi ha gent de tot.
1: Sí.
2: I llavors ja...
1: Jo pagaria, eh?
2: Oh, gràcies. I llavors ja els Cleos, no?, que són la glòria eterna, és el cim, no?, de l'heroisme troià, i aquestes persones opten a tot l'anterior, els episodis exclusius, els vídeos, a part de que participen en un sorteig trimestral de llibres.
0: Ostres!
2: També opten a merchandatge un parell de cops l'any i també tenen avantatges en els nostres directes i diverses activitats que anirem plantejant.
0: En els nostres directes, eh? Carai, carai. Això pot passar un altre cop. Poder. Ja us anirem informant. Els nostres Patreons tenen moltes coses, eh?
2: Tenen
0: no vull
2: coses,
0: dir res, eh?
2: Sergio.
0: Val la pena, coses. Fer-se Patreon.
2: Sí, eh?
0: Jo em faria Patreon si no fos perquè ja estic aquí, però...
2: Jo sóc Patreon de les Portes de Troia. Patreon gratuït.
0: També
2: serveix, però no et dona res. L'únic que pots seguir la nostra pàgina, en la que anem publicant coses i ja està.
0: Molt bé, doncs fet aquest repàs de Patreon, que com bé diu l'Albert, ho fem poc i diu que sí, doncs ja que està fet, fem el repàs, fem la difusió i que la gent se n'assabenti. Continuem ara sí La guerra de les Malvines, segona part, Adrià Hernando, preparadíssim, m'està mirant amb cara de seriositat, de cara de concentració, perquè avui abordem no només la crònica dels fets com va fer-se en el programa anterior, que hauríeu de segurament repassar, perquè seria molt més interessant per entendre el programa d'avui, a no ser que ja sigueu uns experts dels fets de la guerra de les Malvines i podríeu venir directament en aquest, perquè avui abordarem algunes preguntes interessants. La primera de totes seria si Argentina, Adrià, si Argentina hauria pogut guanyar la guerra.
1: Sí.
0: Ho sabia.
1: Podria haver guanyat, sí. Clar.
0: És un poco Leo Messi. Bueno, no, perquè Leo Messi no parla català.
2: Exacte. No.
1: De fet, malgrat l'avantatge naval britànic, que ja han comentat...
2: O sigui, quin canvi.
1: Pam! Rompiendo el chiste. Les forces en combat estaven força equilibrades. Cal remarcar, novament, que per molt que l'exèrcit britànic fos més gran, més professional i en molts casos més ben equipat, la geografia equilibrava la balança. L'Argentina lluitava, com aquí qui diu, a casa. En l'àmbit logístic tenia avantatge. La logística, la guerra, és tan important que pot equilibrar les forces. Això és una cosa que s'aprèn bé quan s'estudien les guerres de coalició, anteriorment anomenades guerres napoleòniques. Mm-hmm.
0: I aleshores com s'ho van fer els britànics?
1: No va ser fàcil pels britànics. Prova d'això és el ferri control que van aplicar els mitjans de comunicació. Londres havia après de l'experiència dels Estats Units a la guerra del Vietnam la importància de controlar el relat.
0: Expliquem-ho per qui no ho sàpiga, però la guerra de Vietnam va ser la primera gran guerra televisada. Exacte. Les seves imatges, les imatges sobretot dels taüts plens de soldats morts americans, van commocionar la societat americana anys abans, i per fer justament per això el control dels mitjans de comunicació a partir d'ara les guerres serà escrupulós.
1: Exacte. L'estat major britànic va establir una manera diferent de relacionar-se amb els mitjans de comunicació. No van permetre que la població fos testimoni dels combats, basant-se en els fets que les guerres són cruels i complicades. Així, van seleccionar un grup de reporters, segons el seu criteri, que van poder acudir al conflicte sota la protecció de l'exèrcit. El vaixell que transportava els periodistes va quedar a la perifèria, on rebia la informació a través de l'estat major. Els periodistes no tenien cap possibilitat d'accedir directament al conflicte. Es lliuraven batalles que demostraven que la seguretat britànica no era tal, que l'aviació argentina era eficaç. De fet, hi ha testimonis britànics que diuen que els pilots argentins els saludaven després de bombardejar. Això, no obstant, els mitjans parlaven d'un conflicte fàcil, excepte un.
0: Oh.
1: La BBC no va acceptar aquesta manipulació i va arribar a amenaçar de demanar material a la televisió argentina per mostrar altres punts de vista. La raó és que la victòria va ser més ajustada del que sembla.
2: Molt interessant i molt moderns, perquè com explicava en Sergio ara fa un moment, clar, després de la guerra del Vietnam tothom, bueno, tots els estats capitalistes i tots els estats en general van aprendre la lliçó. Així doncs, quin va ser el desgast real per la llegendària marina britànica?
1: La Royal Navy va arribar al límit de les pèrdues suportables. 14 naus destruïdes o fora de combat, un terç dels seus destructors i fragates desplegats. El balanç no va ser pitjor perquè moltes de les bombes argentines de 225 i 450 quilograms estaven obsoletes. Però sobretot el gran error del comandament argentí va ser atacar els vaixells de guerra en lloc dels navilis logístics i de transport de tropes, que eren molt més indefensos. D'haver-ho fet, com hauria suportat la Gran Bretanya una invasió de les illes si no tens capacitat logística, no? També, si un dels seus dos portaavions hagués caigut, el cop hauria estat ja fatal. Però la destrucció del Belgrano, amb una xifra de baixes aberrantment alta, va dissuadir el grup aeronaval argentí de passar l'ofensiva. Ja van entrar en una fase molt defensiva. Addicionalment, els serveis secrets argentins van intentar aconseguir uns 10 missils Exocet extra que ja havien disparat els 5 que posseïen, però no ho van aconseguir. Aquests 10 missils també haguessin pogut suposar una diferència en l'èxit o fracàs de la missió britànica.
0: Clar, els britànics molt, molt preocupats per demostrar que la victòria no havia sigut tan ajustada, que havia sigut un passeig, perquè com podia ser amb tot l'honor dels britànics, després cultivat després de dècades i dècades i tot aquest imaginari comú com podia ser que uns argentins fessin tan malbé el seu exèrcit, la seva armada.
1: Bé, la batalla aèria va ser força renyida. I de fet no van ser els avions britànics els que van provocar les pèrdues a l'Argentina, sinó la defensa antiaèria dels vaixells. No sé si sabeu, quan es vola baix és quan els avions estan més exposats, però també si els bombardejos els has de fer volant baix. Ja són les defenses...
0: poden enganxar.
1: Sí, les defenses més bàsiques són més eficients, no? Les forces aèries argentines superaven el límit del seu radi d'acció, això ho van comentar a l'anterior programa, i aquí l'error d'Argentina va ser no aprofitar les 7 setmanes anteriors al desembarcament dels marines britànics per allargar la pista de Port Stanley i desplegar-hi els Skyhawks, Mirage i Super Etendard. Això s'hauria donat un gran avantatge perquè sí que estaven més ben posicionats en l'àmbit logístic per reforçar-se i els seus avions podien operar des del continent, però la distància entre l'Argentina i les illes tampoc és petita.
0: Clar.
2: I com va ser la guerra sobre el terreny?
1: Allà és on potser van cometre més errors, no? Van retirar les tropes d'èlits, van instal·lar reclutes mal armats i poc entrenats, van buscar una defensa estàtica i no van canviar l'estratègia en cap moment, tot i veure que allò era un desastre, no? I haurien d'haver apostat potser pel moviment, per una... no? Per una estratègia de contraatacs, etc. Els britànics, un cop van arribar a terra, van tenir sempre la iniciativa. I aquí l'Argentina doncs, va perdre moltes oportunitats de contraatacar. No? La reconquesta de Geòrgia va estar a punt d'acabar en desastre amb l'operació Mikado, que va ser cancel·lada, per sort per a molts, que van poder viure per viure un altre dia. No?
0: Doncs recapitulem. Hem vist que Argentina va tenir escenaris oberts amb possibilitats de victòria.
1: Sí, tenia possibilitats de prendre les illes i guanyar el conflicte. Malgrat la superioritat militar anglesa, la capacitat de desplegament britànic a tanta distància era molt menor. Jo crec que la Junta el que va intentar va ser una mesura de pressió i va sortir bastant malament. Mai es van plantejar la guerra de manera seriosa, sinó més aviat com una jugada de pressió. I crec que, a més, que no es van adonar que per Gran Bretanya, o almenys per l'administració Thatcher, Techador, allò sí que era seriós. Per això l'operació Rosario va ser tan neta, no? Sempre es va intentar minimitzar els danys. L'única baixa civil va ser provocada, de fet, per un bombardeig britànic en tota la guerra.
2: Oh, sí.
1: Els soldats argentins, escassos de subministrament, tenien fins i tot prohibit tocar el bestiar de l'illa. O sigui, estàs allà morint-te de fam i hi ha 650.000 ovelles i no pots matar una i fotre una costellada, no?
2: Per als argentins era molt dur, això.
1: Eh?
2: Per als argentins era molt dur.
1: Havia de ser. Mm-hmm. En fi, sí que es van... Potser la Junta sí que es va donar que la Gran Bretanya respondria, però no van ser capaços d'aturar tot això a temps, no? En qualsevol cas, va ser la negligència dels comandants, especialment de la Junta Militar, la que va portar l'Argentina a la derrota. Sobre ells recauen el prop de 1.000 morts que va provocar aquest conflicte.
2: Anem a obrir una miqueta el focus, no? Ho hem anat repetint al llarg d'aquests dos programes, que aquesta és una guerra que situa al bell mig, no?, de la Guerra Freda, i hem parlat poc dels suports internacionals que reben els uns i els altres. Com va anar tot això?
1: Bé, a l'àmbit internacional, Mitterrand, president francès, va donar tot el seu suport als britànics. París va congelar tota entrega d'armes a Buenos Aires, els codis dels missils Exocet van ser cedits parcialment als britànics, permetent-los prendre mesures electròniques. Això ens demostra lo intel·ligent que és dependre de la tecnologia militar d'altres. A més, els francesos van dur a terme atacs simulats sobre la marina britànica per entrenar-los contra els atacs argentins. Els serveis secrets francesos cooperaven a fons, interceptant les comunicacions dels argentins enviats a França per adquirir més Exocet. És que un no es pot confiar, diu. La defensa dels tercers no la pots confiar.
0: Francesos...
1: Bueno, a part de francesos, no?
0: Que si aquests tercers són francesos...
1: O anglesos, allà...
0: No. Fatal.
1: En fi.
0: Val, el paper de François Mitterrand no es va limitar a tot això.
1: No, va fer servir la seva influència per convèncer Togo i Zaire del Consell de Seguretat que votessin una resolució favorable als britànics. També va convèncer el canceller Helmut Schmidt de renunciar durant un temps als sucosos contractes d'armaments argentins. Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Dinamarca es van mantenir anglòfils. La Comunitat Europea va proclamar un embargament comercial contra l'Argentina.
2: I la pregunta, i a tot això, a Espanya, què? No? O sigui, Argentina una mà, no oblidem Gibraltar a l'altre costat, què passa?
1: Doncs fins i tot Espanya es va oblidar de la solidaritat hispànica per cuidar la seva negociació d'integració a la Comunitat Europea i a l'estimada OTAN. Bàsicament, es va abstenir quan es va votar la resolució 502 al Consell de Seguretat en contra del que esperava Argentina.
0: I com a represàlia més tard ens van enviar a King Africa.
1: Els hi hagués fet molt mal, eh? La venjança va ser dura.
0: Home, bomba! No, clar. No, clar, és un moment d'Espanya que és important, no? Perquè estem en el moment, primer mandat de Felipe González, la seva gran promesa és la integració, Espanya està acabant la transició espanyola, entrant a la venda del seu producte, que és Espanya, perquè pugui ser integrada amb normalitat a les institucions europees, en aquest cas la Comunitat Econòmica Europea. Recordem que fins l'any 92 no serà la Unió Europea, el Tractat de Maastricht, tot això. I justament, doncs, en aquest moment no podies enfadar els qui t'havien de validar.
1: Sí, jo personalment penso, i no ho dic per defensar la posició del govern espanyol ni res, que va enganxar el govern amb els pantalons baixats. I ja està, i punt. Vinga, a veure, que també, amb què et posiciones? Amb un govern ultraliberal argentí o amb un govern ultraliberal britànic? Vull dir, és molt difícil. Jo em posiciono amb els pobres paios que van anar allà i van morir. Pobra gent que no els anava res i els... Ala, vinga, allí, vinga.
0: Clar.
1: Aquesta gent són les autèntiques víctimes, no? Però...
0: Sí, d'aquí sí. Neix aquesta abstenció al Consell de Seguretat. Clar, els llaços amb l'Argentina són històrics, decepció argentina i, doncs, King Africa, tu, què volies? És lo que tienes.
1: Movimiento muy sexy!
0: Tot això, aquest era King Africa.
2: Has posat la segona
1: bomba,
2: cançó de King Africa o no?
1: Movimiento muy sexy!
0: Hosti, veus?
2: Si hagués l'Alberto, ho hagués fet.
0: Hagués entrat King Africa.
1: Ja, segur. Jo tinc un altre estil.
0: Sí,
2: absolutament.
1: El tema de la música tinc un altre estil, em sap greu.
2: I respecto, ja està bé.
1: Respecto les decisions musicals de l'Alberto, però...
2: A l'Alberto l'estimem molt. Però cadascú...
1: Cadascú té... Jo faig acudits amb els noms, però poso la música amb molta cura.
0: Molt bé. Ja, sí, senyor. Doncs molt bé, com dèiem, tot això és en un marc de guerra freda, encetant la fase de nova confrontació amb els soviètics que estan amb la frustrada invasió d'Afganistan, els Estats Units donant diner als mujahidins, de tot això després més tard sortirà Bin Laden... Però,
1: vaja. Sí, aquestes apostes nord-americanes que sempre surten bé.
0: Exacte.
2: La democràcia.
1: Per algú surten bé, per la resta del món no.
0: Exacte. En aquest context de Guerra Freda, doncs, com hem dit al principi del programa i després a les conclusions, després l'Adrià també ens dirà alguna coseta sobre això, és evident que no podem defugir i estem en Guerra Freda. Aquí el món està dividit en dos i en les esferes d'influència tant d'Estats Units com de la Unió Soviètica. Quin serà el posicionament dels Estats Units i de la URSS davant de tot això?
1: Bé, als Estats Units es va mantenir allò ni aquí ni allà, no? Una mica d'ambigüitat en la primera fase del conflicte, per sorpresa de ningú. Atrapats entre la seva voluntat d'evitar una crisi més gran a l'OTAN i el seu desig de no comprometre els seus pactes de seguretat amb els estats del subcontinent. El conflicte enfrontava dos països aliats sense implicar directament o indirectament cap país comunista. Però al cap de 4 setmanes, el Pentàgon va entregar amb urgència els missils, radars i material electrònic antimissils requerits per Londres. Quan les operacions van començar, la lògica estratègica del bloc va tornar a funcionar i Washington es va posicionar clarament al costat de Londres. Aleshores, Moscú va fer doncs, el que fas en aquests casos, no? Els teus enemics estan donant de clatellades, vas amb el més feble dels dos per intentar equilibrar. I es van declarar disposats a donar suport a Buenos Aires. De fet, vaixells pesquers soviètics ja pululaven per l'Atlàntic Sud.
2: Pesquers.
1: Pesquers.
0: Clar, és que...
1: Estaven pescant.
0: És que, clar, és... jo entenc que als Estats Units al principi una mica desconcertats, perquè és una mica... Aquest conflicte és foc amic. Vull dir, dos...
1: És com... Si t'imagina't...
0: Sí. O sigui, no entenem res. Tot el conflicte de Guerra Freda i de cop i volta, dos països neoliberals s'estan fotent d'hòsties i els Estats Units... Què
1: feu? T'imagina't un partit de futbol. Saps allò? El partit de futbol a vegades, no? Hi ha una jugada i tal i acaben dos membres de dos equips a cretallades. Però t'imagina't què succeeix, però els membres són del mateix equip, no? Estan allà jugant contra l'altre equip i comença a fotre cretallades dos països del mateix equip i els de l'altre equip diuen pues yo apoyo el que pierdes.
0: Sí, sí. Bueno, això està passant ara amb el Real Madrid i Tchouaméni i Fede Valverde, o sigui,
2: ah, sí?
0: Que tampoc... Sí, s'estan fotent d'hòsties al Real Madrid.
2: En els partits?
0: No, en els entrenaments, que és pitjor. Sempre és un bon moment i en qualsevol guió, el que sigui del Troia o en sigui, estimats amics i amigues, per riure's quan el Real Madrid va malament.
2: Sí que ho és.
0: I ja està, i podem continuar. Perquè estàvem parlant justament de com reacciona internacionalment els diferents agents. Hem parlat dels Estats Units i la URSS, però clar, els veïns argentins i l'Amèrica Llatina... Què pensa? Què diu?
1: En general van donar... L'Amèrica Llatina en general va donar suport a la causa argentina. Es van negar a qualificar l'agressió de conquesta i a qualsevol embargament. El Consell de Seguretat, Panamà, va donar suport a l'Argentina. I Guyana, òbviament, a Londres, no? L'Uruguai va donar suport a l'Argentina, però va obrir el seu espai aeri i marítim a les naus angleses sempre que anessin desarmades. Mm. Una posició una mica...
2: ambigua, no?
1: Bueno, al final també, què fas? Vull dir, fotut un missil a un vaixell, està cremant-se, hi ha gent allà que et pot morir, què fas? Pues, bueno, pues desarma't i vine, i ja està. Perquè al final és una mica també... Jo no entro a la guerra, dono suport a l'Argentina, però bueno, jo puc entendre una mica la posició d'Uruguai. El Brasil va obrir una de les seves bases al submarí Vulcan, que tenia problemes. El Perú es va declarar neutral i es va negar a vendre a l'Argentina el seu sexoset, tot i que diplomàticament va ser el més actiu de tots els països de la regió proposant un pla de pau que va ser rebutjat. Xile, sens dubte, va informar a Londres de la imminent invasió d'Argentina.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
5: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: La marxa de les Malvinas.
1: Sí, és una cançó oficial d'Argentina composta en 1940, dedicada a la reivindicació argentina sobre la sobirania de les Illes Malvinas, composta per José Thieri amb lletra de Carlos Obligado.
2: Perquè... es veu que no la volia fer voluntàriament, però...
1: Carlos Obligado al 1940 la va acabar composant.
3: No sé, en el top 3,
0: no sapiguem que la broma anava a caure, ha caigut malament, ha entrat.
3: Ha entrat molt bé.
0: Efectivament, ha entrat.
3: Per mi és, ja et dic, dels dos programes, top 3.
0: Però ha caigut perquè, és que clar, aquí veus els Patreon, aquí, veuran la gràcia del joc no verbal, del llenguatge no verbal, perquè quan anava, ha dit Carlos... L'Adrià m'ha mirat i m'ha dit, ara va.
3: Amb la mirada.
1: És que...
0: I ja està.
1: Era obligado hacer esta broma, era obligado.
3: Lo siento mucho,
1: Carlos Obligado. Bueno, no crec que s'enteri el senyor Carlos Obligado.
0: No crec.
1: Si hi ha algun obligado entre els oients, em sap greu la broma, no volia ofendre a ningú.
0: Al final de la guerra... Tornem a Portes de Troia, seguim. Al final de la guerra va portar moltes conseqüències pels argentins, oi?
1: Sí. El 17 de juny del 82, tres dies després de la capitulació, Galtieri va dimitir, obrint així el llarg procés que portaria la democràcia. El 18 de juny, Londres va oferir repatriar els 14.000 presoners de guerra argentins i l'intercanvi de presoners va acabar sense problemes. El 12 de juliol, la comunitat internacional va reintegrar l'Argentina al concert de nacions, cancel·lant l'embargament comercial, i França i Alemanya van tornar a entregar material bèl·lic, etc.
0: Ja som amics, un altre cop.
3: Molt ràpid, no? Les coses van acabar així.
0: Sí, és que el que hem dit abans, era foc amic, ja està, vinga, va, s'ha acabat. Vinga, un altre cop.
3: Para de barallar-vos.
1: Ja estàs tranquil en los topos, vinga.
0: I a fer negoci, que d'això va...
1: A jugar.
3: D'això va el tema. La guerra també va portar moltes conseqüències pels britànics.
1: Sí, va donar credibilitat i prestigi a les forces armades i va accelerar el procés de reorganització de la defensa. Els generals es queixaven amargament de les interferències constants de Thatcher durant la campanya, així que es va acabar creant el Defense Crisis Management Center, el centre de gestió de defensa de... i crisis, o de les crisis en defensa, jo què sé, una cosa així.
3: Sí, sí,
1: barrejant. En... En fi, permet al primer ministre gestionar els aspectes polítics de la crisi i permet al Permanent Joint Headquarter que s'encarregui dels aspectes militars, no? La gestió de les operacions des de Northwood. La Gran Bretanya va construir prop de Porto Stanley una moderna base aèria i manté un destacament de la RAF, una fragata, dos vaixells de suport i 1.500 soldats, 15 vegades més que el 1982, malgrat l'elevat cost que això suposa. Hòstia, imagina't que, tio, t'allistes a l'exèrcit britànic, que ja ha de ser dur, i t'envien a Malvinas. T'ho diuen i tu penses, hòstia, m'ho hi ha les Maldives, però no! No te puedes bañar! Ni et pots prendre un còctel a la platja ni res. Fa un fred de collons a l'estiu. A l'estiu fa un fred de collons. I hi ha pingüins amb mala llet i 650.000 ovelles. Imagina't que et toca això, tio. Hòstia, en una altra vida devia ser, jo què sé, molt mal parit, tio. Hòstia, quin destí. I a sobre hi ha 1.800 persones allà només. Els coneixes a tots. Hi ha gairebé tantes persones com soldats. No em pots ni fer una novieta. Perquè tens molta competència per llegar. Sí, sí. No hi ha lloc per... Què deu haver? Un pub? No hi caben tots al pub?
0: Quin horror.
1: És que imagina't, vaja, imagina't. T'ha tocat... Henry, t'ha tocat Malvinas. Què?
0: No era Malvinas?
1: Que... Maldives, no Malvinas, Falklands, ah!
0: Bé, hem de continuar el programa, no sé com ho farem.
3: No.
1: Perdó.
3: No. Ha estat un exercici d'empatia històrica molt fort.
0: Sí,
3: un monòleg, amb en Henry.
0: Ha fet un monòleg, eh? Sí, això és un tall, eh?
3: Això serà un tall.
0: No sé com hem de continuar, però hem de continuar. El que sí que van continuar va ser la normalització de les relacions internacionals envers Argentina.
1: Sí, el 1984 tots els països van reprendre les negociacions. El 85 Londres va atorgar a les Malvines una nova constitució que reconeix el dret d'autodeterminació. Què faran aquesta gent si ens independitza? Els 1800 allà, amb les 650.000 ovelles, bueno, en fi. 1990 ja va normalitzar completament les relacions i el 95 tots dos països van signar un acord de repartiment de les riqueses petrolieres de la zona. El 99 es va establir vols regulars entre Argentina i Porto Stanley i l'anunci Les Malvines són nostres va desaparèixer de l'aeroport de Buenos Aires. El juliol del 2001, Tony Blair, aquell meravellós primer ministre britànic, va efectuar la primera visita oficial a l'Argentina.
3: Adrià, què van ser els centres de recuperació?
1: Doncs mira, després de la derrota, a l'Argentina es van crear aquests centres de recuperació. Tenien una doble funció, la recuperació i tractament del personal, així com exercir un control previ a la reincorporació a la vida civil. Entre mitjans de juny i els primers dies de juliol del 82, milers d'excombatents van tornar. L'ordre especial OE número 759/82 per a l'hospitalització, evacuació i suport de la recuperació integral dels ferits i malalts del 25 de maig del 82 va reglamentar l'organització. La van seguir altres ordres que van disposar la creació d'aquests centres. I principalment buscaven efectuar un examen psicològic i físic i classificar el personal. Cadascú tenia una secció d'intel·ligència composta per un grup d'interrogadors, no? També un grup de contraintel·ligència va confeccionar les normes del personal. Es van establir regles per controlar permanentment la conducta, moral, lleialtat, honradesa, decòrum personal i discreció del personal. L'ordre d'aquests centres era avaluar els ciutadans abans de la seva desmobilització. 6.766 persones van ser processades en ells, on es confeccionaven documents com actes de recepció o fitxes d'antecedents i resultat d'entrevistes. Allà consta la informació sobre la situació patida per la tropa a la guerra.
0: Clar, entrem en un altre tema, no? Fins ara hem estat parlant de les possibilitats dels argentins de guanyar, hem parlat també de la normalització de les relacions internacionals, com de seguida o no de seguida, o els posicionaments, i ara parlem del tractament de com es vol controlar aquesta desmobilització dels militars. Aviam què ha passat, que tot sigui exactament com els mandataris volen que sigui. Això ens ho explicaràs ara molt bé, a través d'aquests òrgans, aquests estaments, aquests centres de recuperació que ens acabes d'explicar com estan organitzats. Perquè, clar, tota aquesta informació obtinguda, per què va ser rellevant pel mando argentí?
1: Doncs mira, aquesta informació reflecteix, per exemple, dades com que un percentatge molt elevat no desitjava tornar al front de guerra. La qual cosa a mi em sembla com molt normal, no? La tropa parlava de la gran desorganització i errors de conducció per part dels oficials, maltractament rebut per part de sotsoficials que arribaven a amagar menjar o a prendre una part més gran dels que els corresponia. Alguns soldats manifestaven haver rebut càstigs corporals en queixar-se. La manca de menjar, el fred, la falta d'equip i d'armament adequat eren també queixes habituals. Aquesta informació es va mantenir molt reservada per part del govern, que no volia que es filtrés. L'objectiu d'aquests centres era tallar qualsevol informació que danyés a la seva institució.
3: I tota aquesta informació surt a la llum el 2007, és així?
1: Sí, tot això surt a la llum 25 anys més tard, el 2007, quan algunes agrupacions d'excombatents de Corrientes, Chaco i La Plata van presentar denúncies davant la justícia federal per violacions dels drets humans comeses per oficials i sotsoficials argentins contra la tropa. Es van registrar tots els documents que fessin referència a fets o situacions de maltractament, abús d'autoritat i tortura. Tots els que feien referència a situacions arbitràries en casos d'ordres per part de superiors que negaven atenció sanitària, prohibició d'abastament de menjar i testimonis sobre l'acaparament deliberat d'aliments. Les baixes de la tropa més freqüents van ser per inici de congelació, trastorns vascular i peu de trinxera, acabant en molts casos en amputació. O sigui, t'envien allà a morir per la cosa i a sobre, pel maltractament que reps, t'acaben amputant un peu, saps? Els testimonis reflecteixen que era impossible complir amb les ordres, per exemple, la dificultat de mantenir una posició permanent mullada sense abric adequat i amb gana, així com tortures.
3: I tenim algun exemple d'aquestes tortures, d'aquests maltractaments?
1: Sí, podem posar alguns exemples, com un soldat del regiment mecanitzat 3, que va esmentar l'ordre superior de no rebre atenció sanitària. va explicar que des que va informar dels seus mals al seu cap, aquest el va agredir verbalment i físicament mitjançant moviments bruscos i cops contundents i li va negar l'atenció. En un altre document figura que un sostinent el va fer estaquejar i caminar descalç per l'aigua.
0: Pues,
1: és que és una paraula que...
0: És argentina, no?
1: Estaquear, sí. És, no sé com es diu en català. A mi em va costar una mica trobar el significat exacte en castellà, de fet, però per qui no ho sàpiga, és una tortura que consisteix a lligar algú per les extremitats amb tires de cuir entre quatre estaques. Un altre soldat del regiment mecanitzat 3 va relatar que va patir l'amputació de 5 dits del peu esquerre i 3 del dret. Va denunciar un sostinent que no el va deixar atendre a la infermeria per peu de trinxera i que va menjar un tros de xai, i que per menjar un tros de xai, sí, el van fer estaquear també.
3: És que els hi van dir que no es mengessin, sí, els xais.
1: Exacte.
3: Els hi van dir,
1: Bueno, és que és la riquesa de les illes, clar, si te'ls menges... El mateix conscrit també va denunciar un caporal primer que primer li pegava i orinava a l'esquena mantenint-lo en un bassal durant diverses hores.
4: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
5: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, carai, ja ho pots ben dir, recte final del Portes de Troia avui per parlar de tots aquests temes derivats de la guerra de les Malvines. I carai, carai, deia, perquè els temazos que ens porta sempre l'Adrià Hernando a l'anterior programa Brothers in Arms de Dire Straits, avui, entre d'altres, ja han sonat, però avui amb Leon Gieco.
1: Solo le pido a Dios, el Leon Gieco, que la va compondre el 1978 al poble de la seva infància, Cañada Rosquín, que és una petita ciutat al sud de la província de Santa Fe, i a casa dels seus pares, no? Va escriure sentiments personals, que a poc es van convertir en frases inspirades en durs esdeveniments socials de l'època, com la dictadura militar del seu país, l'exili de Mercedes Sosa i el probable conflicte bèl·lic entre Xile i Argentina d'aquells anys.
0: Clar, aquí a Espanya aquesta cançó probablement tu i jo som d'una generació semblant, però aquí els nostres companys que ens acompanyen, l'Adrià i l'Albert, són més jovenets i no
1: jo
0: coneixen.
1: La conec d'escoltar-la a l'Ana Belén.
0: Ana Belén i Víctor Manuel, versió molt famosa que escoltar-se molt als anys 90 aquí a Espanya. Sí. Clar, tu et sonava aquesta cançó, Albert Abril?
2: Què vols que et digui?
0: Fa que no amb el cap, com dient, no sóc de la teva generació, pesat, deixa'm en pau, deixa'm estar al braç ja, no. Perquè conec altres cançons que tu segurament no coneixes.
2: Però és que no crec que sigui veritat, perquè a part d'una clara distància generacional, hi ha molts espais de la cultura popular que no controlo.
0: Bueno, com tothom.
2: Com tothom, però...
1: Jo no controlo de futbol.
2: Jo tampoc. Sort en tenim d'en Sergio i l'Adrià també, que també.
0: Doncs recapitulem, com dèiem, recte final del programa. Encara ens queden uns quants temes per parlar de la guerra de les Malvines. Malvines.
1: Malvenides.
0: El panorama, clar.
1: L'havia fet el xiste aquest, eh?
2: No, és veritat. Has aguantat dos programes.
0: Sí. Les Malvines, i justament parlant, ens ha gelat el cos el que es va recuperar justament a través d'aquests relats dels documents dels soldats. Terrible. El panorama que li va quedar al sud del soldat mitjà argentí és molt decebedor.
1: Sí, imagina't, no? Que ets un jove que té tota la vida per davant, que somia, què sé jo, aconseguir una vida estable, formar una família, en fi, el normal, no? Però toca anar a fer el servei militar pel teu país i dius, bé, m'ho prenc amb filosofia, no? Vaig i aprofito i em trec el carnet de conduir i ja em munto la vida bé després d'això, no? Però un dia el teu govern li dona per enviar-te a unes illes fredes i llunyanes on hauràs d'enfrontar-te a una colla de soldats professionals amb molt mal geni que venen a reclamar aquest territori que aparentment és seu. I tot això, mal equipat, amb gana i rebent un tracte... bé, vexatori, no?, per parts dels teus superiors. Deia Leon Gieco, cantautor argentí del que hem sentit la cançó Solo le pido a Dios, que la guerra és un monstre gran i trepitja fort tota la pobra innocència de la gent, no? I a mi, i és la raó per la que he posat aquesta cançó avui, em semblen especialment il·lustratives aquests dos versos de la cançó. Perquè precisament a la guerra sempre se li ha aportat un vernís de glòria, un caràcter com èpic que moltes vegades els joves innocents de totes les èpoques han comprat amb entusiasme. Jo he estat el primer que he gaudit del cinema d'acció, de videojocs tipus shooter, títols dels quals no pronunciaré aquí perquè no paguen. No puc evitar recordar les primeres escenes d'una meravellosament antibalicista pel·lícula alemanya d'Edward Berger anomenada Sense novetat al front.
2: Grandíssima.
1: Basada en la novel·la homònima d'Eric Maria Remarque, en què uns joves patriotes entusiasmats han enganyat els reclutadors sobre la seva edat per poder anar a lluitar per Alemanya a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. No cal dir que la resta de la pel·lícula tracta de com han d'afrontar la realitat del conflicte.
2: És una molt, molt, molt, molt bona... Per mi, del millor que ha fet Netflix en els últims anys. Bueno, almenys a nivell històric. És una pel·lícula que, si més no, a batxillerat jo recomano bastant, perquè no és la típica de Hollywood, no?, de salvar el soldat Ryan o coses així més que glorifiquen
1: no,
2: la guerra.
1: Es nota molt també que és una visió molt alemanya del conflicte, no? I això es veu molt en el cine. Hi ha dues pel·lícules, la 1917 i Sense novetat al front, que totes dues es venen com antibalicistes, però mentre que 1917 no, els anglesos no poden escapar de l'èpica, no? De mira com aquest jove soldat ha aconseguit creuar tot això per salvar els 1.200 homes que anaven a enviar un atac suïcida perquè era una trampa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A 1917 t'ensenyen la crudesa de la guerra, i això jo crec que té molt a veure amb les grans derrotes que ha patit Alemanya, mentre que Gran Bretanya no ha patit mai, ha patit la guerra, l'ha patit en directe, per això no tenen una actitud potser com els americans, però no ha patit aquestes derrotes tan humiliants, tan grans, amb una quantitat de baixes tan bèsties. I jo crec que això es veu bastant clar, no?
2: Molt bé. La propaganda és un factor importantíssim, no? Quan parlem precisament d'enviar joves que han d'anar a lluitar. De fet, hi ha una escena de Sin novedad en el frente, no sense novetat en el front, que és precisament això, no? És un discurs dels alts càrrecs militars cap a tota una sèrie de joves que han mentit precisament sobre la seva edat, dient-los, aneu al front perquè som la gran... Bueno, la propaganda, no? És molt important. Com va ser en el cas de les Malvines, etc.
1: Bé, ja sabem, no? La propaganda brexista sempre ha jugat al llarg de la història un paper molt important en vendre's la guerra com una lluita entre bons i dolents. Sempre estem del costat dels bons, no? Però realment la guerra no va d'això, sinó d'interessos geopolítics clau. A vegades també és una manera de desviar l'atenció dels problemes interns. Però sí que hi ha alguns factors o elements que tenen en comú totes les guerres, no? Les atrocitats, la violència, el descontrol i el caos. Amb tot, n'hi ha un que se sol passar sempre per alt, que és la lluita de classes. Hi ha una frase molt il·lustrativa d'un pilot alemany anomenat Erich Hartmann que diu: la guerra és un joc on joves que no es coneixen i no s'odien es maten entre si per decisió de vells que sí es coneixen i s'odien però no es maten. Qui posa la sang i qui s'emporta els beneficis en un conflicte?
0: La guerra de les Malvines, que hem tractat avui, doncs recull aquests elements que expresses en la teva reflexió, oi, Adrià?
1: Sí, per mi crec que és una guerra que il·lustra molt bé això, no? Pot semblar un conflicte menor, a més és un conflicte curiós. Se'ns mort l'Albert.
0: Estàs bé, Albert?
2: Estic molt bé.
0: Hem tallat el clímax que havíem generat per la reflexió de l'Adrià, però no passa res.
1: No passa res, el recuperem. Deia que sembla un conflicte menor, que a més es dona en plena guerra freda entre dos contendents del mateix bàndol, l'occidental, amb dos governs ultraliberal, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, i tots dos van enviar això un grapat de soldats a lluitar en un conflicte que ni els anava ni els venia, per unes illes remotes i escassament habitades. Tots dos van intentar utilitzar el conflicte de manera propagandística. Un, el britànic, amb èxit. Tots dos també van mentir a les seves respectives poblacions sobre la marxa del conflicte, etc. I tots dos van respondre a interessos particulars. És cert que existeixen particularitats. A Thatcher aquell conflicte li ve caigut del cel. Les forces d'atac britàniques eren, en essència, tropes d'elit i professional davant dels conscrits argentins. I cal reconèixer que el primer atac va ser argentí.
0: I ja per anar tancant, hi ha alguna nota positiva en tot això? És possible?
1: Sí. Entre la merda també creixen flors. La guerra és terrible, si sacrifiquen els que menys tenen a guanyar, és cruel, violenta i mostra la pitjor cara de l'humà, però, i crec que ningú el sorprendrà, enmig de la violència, el caos, la desesperació i la injustícia més gran, també podem veure la millor cara de l'humà. I aquí m'agradaria tancar aquest programa,
0: o gairebé tancar
1: aquest programa, fent menció a un home del qual no hem parlat, perquè ens hem centrat molt en altres qüestions, però crec que mereix, com a mínim, ser referenciat. Parlem d'un home que està condecorat pels dos països, per Argentina i Gran Bretanya, per la seva actuació en el conflicte de les Malvines. Aquest home és Richard Rick Jolly. Era un metge de la Marina Reial Britànica que es va negar a fer distincions entre els ferits, atenent sense importar la nacionalitat i prioritzant la gravetat de les ferides, salvant la vida a molts soldats argentins i, òbviament, britànics de la mort. Rick és la nota positiva de tot aquest conflicte, algú que ens ensenya que fins i tot en la pitjor situació de totes encara podem decidir com afrontem la realitat.

0: Molt bé, últims segons ja per comentar últimes reflexions, justament Para la vida, és la cançó ara que ens acompanya.
1: Sí, és Para la vida de León Gieco també, és un testimoni poètic que reflecteix el dolor i l'esperança en un conflicte de violència i repressió. Gieco és conegut pel seu compromís amb les causes socials i la seva música de protesta, utilitza metàfores i simbolismes per parlar de la realitat del seu país, l'Argentina, especialment durant els anys foscos de la dictadura militar. La referència a lleis velles més genocides podria interpretar-se com una crítica a les polítiques repressives i a la impunitat dels crims comesos per l'Estat.
0: Doncs ho deixarem aquí. Jo crec que no tenim temps per més. Avui ja, amb aquest segon programa de la Guerra de les Malvines, on hem puntejat tota una sèrie de temes derivats per donar molt més cos al conflicte que va succeir a principis dels anys 80. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, per acompanyar-nos avui.
2: A tu, Sergio.
0: L'Adri Hernando, que de nou a les portes de Troia ens porta un doble programa, molt interessant, molt, que ens situa molts temes que ara ens fan segurament més fàcil la lectura del nostre present, justament amb el tema de la propaganda comentàvem, no? I de la importància de la propaganda, que això ja ha canviat, ja ha volat pels aires. Amb els...
1: Això ja no, vull dir... La guerra del Vietnam va demostrar la importància de controlar els mitjans. A partir d'aleshores hi ha un control ferri dels mitjans de comunicació. Però avui dia, gràcies a la telefonia mòbil i a internet, és impossible ja. Vull dir, encara que prohibeixis publicar imatges, es publiquen imatges. La gent les envia, hi ha reds de contactes i tot circula. Aleshores ara ens trobem en una altra situació.
0: És una altra situació.
1: La guerra ja no és televisada.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 90.

0: 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Posem en marxa la maquinària jazzística de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Una maquinària anomenada Jazz It. I ho fem recuperant una figura entranyable que ens ha deixat aquest any 2026, Ken Peplowski. Clarinetista i saxofonista excepcional. El podem trobar com a figura destacada del moviment que coneixem com els tradicionalistes, els músics que s'han mantingut fidels als valors, podríem dir, fundacionals del jazz, entre ells tocar bonic. I per començar el programa de manera bonica, aquí tenim a Ken Peplowski en la seva vessant de clarinetista. Ens porta Mr. Gentle, Mr. Cool, que podríem traduir com el senyor amable i el senyor guai.

Mr. Gentle, Mr. Cool, la cançó que dona títol al seu disc de 1990 que Ken Peplowski va gravar per a la discogràfica Concord Records, amb Hank Jones al piano i Bucky Pizzarelli a la guitarra. El passat 23 de maig, Ken Peplowski hauria fet 67 anys. Va morir de manera inesperada el 2 de febrer d'aquest any 2026. Patia mieloma múltiple, que és un tipus de càncer que afecta els glòbuls blancs. Estava treballant en un creuer que es feia en un vaixell de la classe Millennium de la naviliera Celebrity Cruises, i el van trobar mort en el seu camarot. Des del punt de vista artístic, com a clarinetista, se l'ha comparat sovint amb Benny Goodman, tant pel seu to com pel seu virtuosisme. I de molt jove, a començaments dels anys 80, Ken Peplowski va formar part de l'orquestra de Benny Goodman. Això va ser durant un parell d'anys. L'hem sentit com a clarinetista, ara us el portem com a saxofonista tenor al costat de Scott Hamilton, un altre músic amb idees molt semblants i membre de la seva generació. Aquí teniu Making Hoopy.

Making Hoopy, el quintet de Ken Peplowski amb Scott Hamilton com a convidat especial i segon saxofonista tenor. Les dues peces que hem escoltat per obrir Jazzit avui les podeu trobar en el disc titulat Mr. Gentle and Mr. Cool, que, com us hem dit abans, el van gravar l'any 1990 i el va editar la discogràfica californiana Concord Records. En aquesta empresa, Peplowski hi va treballar des de 1987 fins a 1999 aproximadament, i segons molts crítics, en aquestes gravacions s'hi pot trobar una part molt interessant i molt representativa de la seva obra. A més, en aquell moment aquest tipus de jazz amb aires clàssics agradava molt, i tant Peplowski com Scott Hamilton i tots els seus col·legues van vendre molts, molts discos. Els direm adeu ara amb una altra gravació d'aquell període. Ara no són dos els tenors, sinó tres. A Peplowski i Hamilton se'ls afegeix Spike Robinson i tots plegats ens interpreten The Jeep is Jumpin'.

Seguim el nostre passeig setmanal pel món del jazz a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Un passeig que avui ens porta fins a Platja d'Aro, a l'extrem sud del Baix Empordà. Cada divendres dels mesos de juliol i agost, a les 23 hores, a les 11 del vespre, hi ha un concert de jazz gratuït que es celebra a l'escenari muntat a la Platja Gran d'aquesta localitat. És un festival que enguany arriba a la 29a edició i que per les seves característiques funciona particularment bé amb les formacions grosses. Aquest estiu s'hi podrà veure i escoltar, per exemple, el sextet de la Júlia Plans, els Gramophone All Stars, el Lluís Coloma and His Musical Troupe XXL o a la vella Dixieland Big Reunion.

0: La vella Dixieland ens acaben d'oferir Everybody Knows, una composició de Johnny Hodges. Un altre concert molt recomanable, que forma part del cartell de la 29a edició del festival Nits de Jazz a Platja d'Aro, és el que protagonitzaran el trio del pianista Xavi Torres amb el saxofonista el porto-riqueny Miguel Fenón de convidat especial.
1: Hola, sóc en Xavi Torres, pianista, i escolteu el Jazz It. Visca el jazz.
0: Parlem del convidat, de Miguel Fenón, que és un músic que el proper 30 de desembre farà 50 anys, i del que la crítica ha dit que ha sabut navegar amb èxit per l'espai aparentment contradictori, que junta la tradició amb la innovació. I tot això ho ha fet reivindicant, a més, les seves arrels llatines i mantenint un swing impecable. Si sou de la zona o estiuegeu al Baix Empordà, és una opció que s'ha de tenir en compte. Nits de jazz a Platja d'Aro els divendres de juliol i agost. I el que escoltarem ara és a Miguel Fenón des del seu disc titulat Música de les Amèriques amb la cançó Navegando, les estrelles nos guien.

0: Hola, sóc l'Andreu Pitarc, bateria, i us convido tots a escoltar el programa de ràdio de BTV, Jazz It.
1: Jazz It de BTV a la xarxa de comunicació local i a Ràdio Nacional d'Andorra. Ara estem repassant diferents festivals de jazz, alguns de petit format, alguns fora de la ciutat de Barcelona, tots de gran qualitat i tots remanen la mateixa direcció per fer arribar aquesta música que ens apassiona, el jazz, a tots els racons de la nostra geografia. Mata de Pere, Vallès Occidental, arriba a la quarta edició del seu festival de jazz que gira al voltant de la Fredis Jazz Band, del seu director Enric Alegre i del seu projecte pedagògic que ell defineix dient: Fredis Jazz Band és una big band de jazz que neix amb la intenció de gaudir d'aquest llenguatge universal que és la música, de compartir-la, saber treballar en equip i fer-nos créixer com a persones. L'Enric ens presenta ara l'edició d'enguany del festival.
2: Soc Enric Alegre, director del Festival de Jazz de Mata de Pere, quarta edició. Fem la presentació el dia 4 a la Jazz Cava amb el Víctor Carrascosa Quartet. Concerts a destacar 5 i 6 de juny. Irene Reig Quartet presentant l'últim treball Ànima. Oleando Le, flamenc jazz, presentant el One Shorter Goes. I també destacar la Fredis Jazz Band presentant el seu segon disc. I un projecte nou, que és Oleando Le més Fredis Jazz Band, que fem tres temes, dos temes del Shorter i un del Mingus, que serà un projecte molt interessant, que és flamenc jazz amb Big Band, 22 músics amb escena. Després val a dir que és un festival gratuït, música al carrer, amb una parade que comença a les 6 de la tarda, el dia 6, amb músics tocant al carrer, que som uns 30 músics.

0: La Freddy's Jazz Band Willow Weep For Me la podeu trobar en el seu nou disc titulat simplement 2, perquè és el segon que han gravat. Un altre cicle de concerts imprescindible és el que es porta a terme des de fa alguns estius a la ciutat de Barcelona, en un lloc tan emblemàtic com és el terrat de l'edifici La Pedrera, la Casa Milà, d'Antoni Gaudí. Des del 29 de maig fins al 31 de juliol, els divendres a les 8 del vespre, un concert protagonitzat per grups i projectes d'alumnes de les tres escoles superiors de música de Barcelona, és a dir, el Taller de Músics, l'ESMUC, que és l'Escola Superior de Música de Catalunya, i el Conservatori del Liceu. Aquí teniu una aposta molt decidida pel talent més jove, figures emergents que es presenten molt sovint en primícia en aquest escenari. El seu director, en Jordi Feixa, ens presenta ara l'edició 2026.
1: Hola, sóc el Jordi Feixa, de la Fundació Catalunya La Pedrera, i us venim a presentar el proper festival Talent Jazz al Terrat de La Pedrera. Aquest any, com a novetat, tenim una Big Band, que hem anomenat Big Band Talent Jazz, una formació creada expressament pel festival, en el qual hem col·laborat amb les tres principals escoles de música de superiors, com és el Taller de Músics, el Conservatori del Liceu i l'ESMUC, a més amb una direcció compartida, per tant amb tres directors, amb alumnes de les tres escoles, per oferir un repertori bastant, que veu bastant del jazz clàssic de les Big Bands, i ja ha estat un, jo diria, quasi un esdeveniment cultural de primer ordre de la ciutat. Mai les tres escoles havien treballat tan unides com en aquest projecte, i pels propis músics ha estat tot una experiència, perquè han assajat a les tres escoles. Per tant, molt contents de començar el festival amb aquesta formació. Però tindrem moltes més formacions, seguint amb aquesta voluntat de donar a conèixer els grans noms del jazz del nostre país, els noms emergents. Sense anar més lluny, el 5 de juny tindrem a l'Ara Martín Quartet, una jove veu que ja comença a ser present i futur del jazz, amb un quartet molt clàssic, que veu des dels grans quartets de Billie Holiday i de tot el clàssic del repertori americà.

recta final de Jazz i TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Acabarem el programa amb un músic nord-americà que sovint trobem en l'àmbit de la fusió, Brian Bromberg, un baixista tan acústic com elèctric, virtuós i superdotat, que treballa majoritàriament com a músic d'estudi, però que també lidera projectes a nom propi. Hem de dir que és un punt exhibicionista en quant a tècnica, de manera que sovint surt fora del terreny en el que es mouen la majoria de baixistes. A més, utilitza molt l'instrument conegut com a piccolo, que és un híbrid entre baix elèctric i guitarra elèctrica. Per entendre'ns, el podríem definir com un baix afinat una octava més amunt del que és habitual. Per tant, ocupa un espai on normalment hi trobaríem la guitarra. Us el portem a Brian Bromberg perquè fa uns quants estius va participar en alguns festivals petits a casa nostra amb Ken Peplowski, el saxofonista que ha obert el programa d'avui de convidat. Brian Bromberg i el seu quartet ens interpreten Cold Duck Time, una composició de l'organista Les McCann, i amb ella us diem adeu l'equip habitual del programa. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Comencem nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta xarxa dedicada al tràfic de haixix i cocaïna que operava a la província de Barcelona, en una actuació que s'ha saldat amb 8 persones detingudes, 3 registres domiciliaris i la intervenció de gairebé 8 quilos de haixix, més d'un quilo i mig de cocaïna, diners en efectiu i material per la manipulació de substàncies estupefaents. L'operació, batejada amb el nom d'Olex, va culminar el passat 13 de maig, després de mesos d'investigació.

0: investigació iniciada arran d'una intervenció policial durant les festes de Sant Andreu de la Barca al setembre de l'any 2025. En aquell dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Andreu de la Barca, els agents van interceptar un vehicle que intentava fugir d'un control i van localitzar al seu interior 5 quilos de haxís. Els dos ocupants van ser detinguts immediatament. A partir d'aquest primer arrest, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de Barcelona va obrir una investigació per identificar tant la persona que presumptament havia ordenat el transport de la droga com el destinatari de la mercaderia. Les indagacions van permetre determinar que aquest últim mantenia una activitat habitual vinculada a la venda de petites quantitats de substàncies estupefaents als carrers de Sant Andreu de la Barca. Els investigadors van aconseguir localitzar dos punts de distribució de droga al municipi i mesos després, el 20 d'abril del 2026, van detectar una nova operació de tràfic. En aquesta ocasió, dues persones residents a Andorra van ser interceptades a la frontera de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, quan transportaven un quilo de haxís. Les dues persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. La fase final de l'operació es va desenvolupar amb tres registres simultanis a Sant Andreu de la Barca i Manresa. Al domicili de la persona considerada peça clau de la trama, els agents van intervenir 1.898 quilos de haxís, 1.681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, 3 telèfons mòbils i diversos materials utilitzats per tallar i pesar la droga. En un altre registre practicat a Manresa, la Guàrdia Civil va localitzar dues persones en situació administrativa irregular. Segons fonts policials, aquestes detencions es van produir exclusivament per infraccions de la normativa d'estrangeria i no guardaven relació amb els delictes del tràfic de drogues investigats. Paral·lelament, els agents analitzen si l'habitatge podria haver estat utilitzat per facilitar la regularització fraudulenta de persones sense permís de residència. El tercer registre es va efectuar al domicili del destinatari dels 5 quilos de haxís confiscats al començament de la investigació. En aquest immoble es va localitzar una petita quantitat d'aquesta substància i es va procedir a la detenció del seu ocupant. En total, l'operació ha permès intervenir 7.944 quilos de haxís i 1.681 quilos de cocaïna. La persona considerada responsable de l'encàrrec inicial de transport de la droga ha estat acusada de tràfic de drogues i també d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. Tots els detinguts van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. El jutjat va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat, considerat el presumpte coordinador de l'operació i en el domicili del qual es van localitzar bona part de la droga confiscada.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Ha començat la campanya de prevenció d'incendis. Precisament aquesta setmana s'ha presentat el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. Hi va assistir l'alcalde Marc Giribet. A continuació, més informació a càrrec del nostre company Joel Carrasco.
2: Sant Andreu de la Barca ha reforçat la prevenció d'incendis forestals. L'alcalde Marc Giribet va participar ahir en la presentació del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, una actuació que desplegarà 89 professionals en més de 600.000 hectàrees agroforestals de la província en el marc d'una estratègia integral de gestió del territori i de protecció de les persones. Pel que fa a la nostra ciutat, Giribet ha explicat en declaracions a Ràdio Sant Andreu que el nostre municipi serà un dels primers en estar 100% protegit.
3: Precisament el que es va presentar en el dia d'ahir va ser tot el pla que la Diputació de Barcelona doncs, ha preparat per poder fer front a aquesta possible emergència en cas que hi hagi un incendi forestal. Són tasques preventives, és preventiva, per exemple, l'obertura de camins, és preventiva també en l'obertura de franges o manteniment de franges, i precisament en el que s'ha treballat en aquest pla d'incendis és que els incendis no s'apaguen en el moment que generen, sinó que s'apaguen des de l'hivern, és a dir, des de molts mesos abans, fent aquestes tasques de manteniment. I és això ahir el que va presentar la Diputació de Barcelona. I en el cas concret de Sant Andreu, a Sant Andreu s'ha arranjat tot un camí que s'ha preparat perquè els camions d'extinció, els camions de bombers, puguin accedir a qualsevol dels ramals possibles a la muntanya que queda per sobre de Can Salvi i en el lateral del barri de la Colònia. Però és que, a més, en els pròxims mesos, i també gràcies a una subvenció que vam aconseguir de la Diputació de Barcelona, hem pogut acabar de fer les franges de protecció perimetral en el conjunt de la ciutat. Per tant, Sant Andreu de la Barca estarà en poques setmanes 100% protegit en tota una franja perimetral que envoltarà la ciutat i, per tant, protegirà la ciutat dels incendis que puguin venir de l'entorn urbà i protegirà l'entorn urbà dels incendis que puguin venir de la part urbana. Aquesta és una actuació que, a més, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha volgut ampliar, i les recomanacions de la Diputació de Barcelona és que cada 2 anys, de manera bianual, fer el manteniment de la franja, és a dir, eliminar el sotabosc, ja que el fet d'eliminar densificació d'arbres ja s'ha fet amb l'obertura. Tot el que és el manteniment de la franja, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ho farà de manera anual. Cada any farem un manteniment de tota la franja perimetral que envolta la part residencial o urbana de la ciutat. I aquest és un contracte que s'adjudicarà aquest mes, i els treballs començaran aquest mes de juny, i per tant estem molt contents perquè per primer cop Sant Andreu de la Barca això tindrà el 100% del municipi protegit a través d'una franja de protecció, i a més tindrà un manteniment d'aquesta franja de protecció de manera anual.
4: Sant Andreu de la Barca té un important entorn natural, però clar, el comparteix amb municipis com Corbera, Martorell. Llavors, quina relació té Sant Andreu de la Barca amb aquests municipis de cara a prevenir i fer front a un possible incendi?
3: Sant Andreu de la Barca té una de les entrades al massís de l'Ordal, massís de l'Ordal que arriba doncs, fins a Begues, ben entrat al Garraf. Per tant, tenim aquí una gran massa boscosa que, com bé deies, el terme municipal de Sant Andreu de la Barca és molt petit, per tant la massa forestal que està dins aquest terme municipal és molt petit i la gran majoria és privat, i per tant, com bé deies, la comunicació, l'organització, la coordinació amb els municipis que sí que tenen gran part d'aquesta massa forestal, que és Corbera de Llobregat, Castellví de Rosanes, que són els que més ens toquen a Sant Andreu de la Barca, la coordinació es fa a través de la Diputació de Barcelona i d'aquesta unitat de prevenció d'incendis que tenim. Jo també voldria remarcar que a Catalunya tenim una gran sort. A Catalunya tenim plans de contraincendis a tots els municipis, tenim actuacions preventives en tots els municipis, i incendis d'última generació, com els que hem vist als Estats Units o hem vist a altres parts del món, a Catalunya estem més preparats per poder-hi fer front, ja que, per exemple, en aquests països no tenen tots aquests plans de prevenció i de protecció en cas d'incendis.
4: Com es coordina en aquest sentit l'Ajuntament amb la Diputació, amb les agrupacions de defensa forestal, bombers i amb la resta d'organismes implicats en la prevenció i resposta davant d'un incendi?
3: Ho fem a través del Departament de Medi Ambient, que forma part de l'ADF del Massís de l'Ordal. Evidentment, treballem conjuntament amb la Diputació de Barcelona per aplicar tots els programes de subvenció per poder desenvolupar els plans de protecció contra incendis, poder fer els projectes executius de l'obertura de franges de protecció perimetral, poder seguir uns criteris unificats en quant al manteniment d'aquestes franges, tutelats i ajudats per la Diputació de Barcelona i aquesta unitat contra incendis. Per tant, el que fem jo crec que és una tasca, diguéssim, molt mancomunada, molt de la mà de tothom, per poder precisament aplicar la millor resposta contra aquests incendis, perquè vull tornar a reforçar, tant la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Barcelona tenen una llarga trajectòria de treballs en prevenció contra incendis, tenen un gran coneixement acumulat, i per tant aquesta transferència de coneixement és importantíssima.
4: Estem parlant de plans, de coordinació entre ajuntaments, institucions, però clar, la ciutadania també juga un paper fonamental en aquesta estratègia de prevenció. Quines recomanacions faries als veïns de cara als mesos de més risc que venen ara? Ja han començat les onades de calor, però vindran mesos de risc.
3: Després de la pandèmia es va utilitzar els entorns urbans, no?, una manera de fer una vida molt més saludable, de sortir, de caminar, de conèixer-los, no? I aquestes inquietuds, no?, de conèixer l'entorn natural s'han anat mantinguent. I per tant tenim molta més gent transitant pels entorns naturals. El primer de tot és civisme. Vull dir, no deixar abocaments, no deixar qualsevol tipus de brossa en els entorns naturals, més que res, perquè això pot ser un inici de conat d'incendi, i a més és un respecte cap a la naturalesa i cap a tot aquest ecosistema natural. I el següent és, a partir del juny, ja no es poden fer ni treballs, ni fogueres, ni qualsevol tipus d'incendi en tot el que és la proximitat dels entorns naturals. I sobretot, en l'època de Sant Joan, tinguem molta precaució amb el que són aquesta pirotècnia que, diguéssim, és de llarga volada, els coets i demés, perquè poden acabar impactant contra alguna copa d'algun arbre, i això, evidentment, pot provocar, si no és que ha plogut molt, tenim la sort que ha plogut molt aquesta primavera i a l'hivern passat, per tant, l'ecosistema està més preparat, però tota precaució serà poca, doncs, perquè això no pugui esdevenir en un incendi o en una emergència que pugui arribar a afectar a persones, a patrimoni de les persones i, evidentment, al patrimoni natural.
4: Ahir a la presentació d'aquest pla de la Diputació va participar-hi i des d'un helicòpter ha pogut veure el territori des d'una altra perspectiva que la majoria no hem pogut veure. Què li ha cridat més l'atenció d'aquesta experiència i què li ha permès constatar sobre la feina que explica?
3: Doncs hem pogut veure de primera mà una obertura de franja, per tant, aquests 25 metres que hi ha entre la línia de cases i l'interior del bosc, 25 metres on s'ha reduït la densificació d'arbres. Per tant, si un arbre incendiat cau, aquests 8 metres que té en el seu perímetre, que no té cap altre arbre, i per tant tampoc pot arribar a tocar a les cases. Per tant, es veu molt clarament com són les franges de protecció, com s'ha reduït la densificació d'arbres i com s'ha netejat el sotabosc. Això comparat justament en la línia on finalitza la franja i comença a l'entorn natural, és una clara evidència d'aquesta bona feina que s'està fent en l'obertura de franges.
4: Quan s'acabi l'estiu, quins objectius li agradaria poder dir que s'han assolit en matèria de prevenció i protecció contra els incendis forestals a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs que no s'ha cremat un metre quadrat, no hi ha hagut afectacions en el patrimoni de les persones, ni evidentment cap persona ferida, i sobretot que els mitjans de preventius d'extinció que hem posat a l'abast doncs han funcionat. I m'agradaria, evidentment, per l'any vinent, doncs començar aquestes tasques de manteniment molt abans de les que començarem aquest any, però diguéssim amb un clar objectiu, no?, que estiguem preparats amb molt més temps quan s'inicien aquestes ja onades de calor, que s'assequen molt més tota la vegetació, doncs poder ja estar preparats en aquest sentit.
4: Per acabar, si hagués de resumir en poques paraules per què els veïns del nostre municipi poden estar més tranquils aquest estiu respecte al risc d'incendi, què els hi diria?
3: Doncs han d'estar més tranquils perquè tenen un ajuntament preocupat i ocupat d'aquesta prevenció contra els incendis, perquè hi ha una gamma, diguéssim, de recursos supramunicipals que treballen també en aquesta extinció i perquè el territori de Catalunya és molt conscient i les administracions catalanes són molt conscients de que precisament hem de treballar perquè aquests incendis que veiem per la televisió de sisena generació mai puguin arribar al nostre país i als nostres entorns naturals, i perquè jo crec que és evident, es veu, doncs, que s'està treballant precisament en aquestes proteccions i que Sant Andreu serà dels primers municipis que estarà 100% protegit amb tots els metres quadrats perimetrals que té la zona urbana a la zona natural amb la franja de protecció. Per tant, en aquest sentit, doncs, també vull dir que hem de ser un equip, i hem de ser un equip en la prevenció i hem de ser un equip a la manera de com ens relacionem amb l'entorn normal, el respecte i, evidentment, evitar qualsevol risc d'incendi que estigui a les mans de nosaltres com a ciutadans.
2: L'alcalde ha assegurat així que Sant Andreu de la Barca en unes setmanes estarà completament protegida dels incendis forestals i, a més, preparada per donar resposta al foc amb una franja que delimitarà i separarà l'entorn urbà amb el bosc, a més d'accessos oberts pels camions de bombers.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha tornat a situar-se entre els 20 ajuntaments capdavanters de Catalunya en administració oberta. El municipi ha estat distingit pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya dins de la categoria de poblacions entre 20.000 i 50.000 habitants, un reconeixement que posa en valor la tasca desenvolupada durant l'any 2025 en matèria de transformació digital, transparència i govern obert. La distinció situa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca entre les administracions locals més avançades del país en l'ús d'eines digitals, modernització dels serveis públics i la millora dels canals de relació amb la ciutadania. El guardó també reconeix el compromís municipal amb una administració més eficient, accessible i també transparent. El Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya ha felicitat el consistori per haver assolit el top 20 dels reconeixements d'Administració Oberta 2025, una classificació que avalua aspectes com la digitalització dels processos administratius, la transparència pública i la qualitat dels serveis oferts a la ciutadania. Com a part del reconeixement, l'Ajuntament ha rebut el segell web top 20 d'Administració Oberta 2025, reservat a municipis millors classificats de cada categoria. L'acte de lliurament dels guardons es va celebrar el passat 20 de maig a Granollers. Hem parlat amb Xavier Vila, regidor de Transparència i Govern Obert a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
5: Bé, doncs molt contents d'aquest reconeixement. És una demostració més que quan es destinen recursos a apropar l'administració a la ciutadania, doncs les administracions ho reconeixen, i amb aquest segell doncs és un clar exemple de que la feina ben feta doncs al final té la seva recompensa.
0: Quines han estat les principals accions que han permès obtenir aquest reconeixement?
5: Bé, en aquest cas el que es basa és en apropar l'administració pública a la ciutadania, amb l'ampliació dels canals de comunicació cap a la ciutadania, tràmits digitals, és a dir, tot un conjunt d'accions que el que fan és apropar l'administració pública a la ciutadania.
0: De fet, la transparència és un dels aspectes més valorats per l'OC. Quines mesures ha impulsat l'Ajuntament per ser més transparent?
5: Doncs bé, des de les assemblees de barris on comuniquem totes les nostres accions a la ciutadania ens pot preguntar i contestem automàticament, les audiències públiques, els tràmits digitals, que al final fan molt més senzilla aquesta relació amb l'administració, que és un dels pilars que més queixes tenim a nivell de les administracions públiques, de que qualsevol tràmit es fa molt farragós, i doncs, quan simplifiques aquests processos doncs, al final té el seu resultat.
0: Com es garanteix el fet de que la digitalització no deixi enrere persones grans o que els ciutadans amb menys competències digitals?
5: Doncs és una molt bona pregunta. Els nostres esforços és, sí, en digitalitzar el que és l'administració pública, però sense oblidar que no tothom té aquests coneixements o aquestes habilitats. Per tant, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, un dels projectes de futur és ser una oficina registradora, és a dir, que la pròpia gent que tinguem treballant a la UAC pugui ajudar a fer aquests tràmits a les persones que no tinguin aquesta facilitat digital.
0: Quins són els objectius a partir d'ara? Mantenir-se en aquest top 20 o...?
5: No, la idea és seguir pujant i incrementar aquest top 20, poder ser el top 10 i del top 10 al top 5, i qui sap si algun dia ser el número 1. El nostre objectiu és seguir mantenint aquesta línia de treball, seguir apropant l'administració a la ciutadania i fer complir amb tot allò que ens van comprometre com a equip de govern.
0: Quin missatge enviaria en aquest cas als santandereencs i les santandereenques sobre la importància de la transparència i la transformació digital en la gestió pública?
5: Que és bàsic. La transparència és bàsica per l'administració local cap a la ciutadania. És l'única forma que tenim de ser transparents i de comunicar què és el que fem i què és el que deixem de fer i per què ho fem i per què ho deixem de fer. I al final és restablir aquesta relació de confiança amb la ciutadania.
0: Declaracions del regidor de Transparència i també de Govern Obert, Xavier Vila, arran de la notícia d'Administració Oberta de Catalunya, que situa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en el top 20 en matèria de transformació digital, transparència i també Govern Obert. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansan, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
6: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs aquestes zones on les arrels dels arbres doncs han aixecat el paviment, doncs perquè aquests escocells doncs eren bastant petits, i es millorarà doncs tot aquest tema i doncs es renovarà doncs aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot, i doncs que ha arribat un moment doncs que ja era imprescindible, perquè doncs hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs ja teníem moltíssimes queixes i realment doncs donava molts problemes.
0: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
6: Sí, de fet és justament davant de l'estació, que és una zona doncs per aquí circulant doncs 500.000 usuaris a l'any, i realment doncs és una zona que hi ha moltíssima circulació, doncs i era molt important doncs tenir aquesta pavimentació doncs correctament, perquè doncs tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet doncs els veïns, molta gent doncs s'ha queixat, i realment doncs era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
0: Quins carrers compren aquesta actuació?
6: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, compren des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona, doncs, que està pitjor realment, doncs, del tema del paviment, i que, doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent, doncs, del Pla de l'Estació, i la gent de la zona del centre, doncs, és una zona de connexió i que realment, doncs, era molt necessari.
0: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
6: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs, hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar, però l'accés al ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi ha una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment, en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet, doncs, treballar perfectament, i hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
0: Durada d'aquestes obres?
6: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè, doncs, a vegades quan fem temes de paviment, doncs, a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que, doncs, pot ser que ens redireixi el tema.
0: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Notícia important pel que fa a la cultura de Sant Andreu de la Barca aquesta setmana. La santandreuenca Irene Tena, ballarina i coreògrafa, ha aconseguit 3 premis Max gràcies a l'espectacle de No amb la seva companyia de la Venidera. Va aconseguir el premi Max a la millor coreografia, al millor espectacle de dansa i també a la millor intèrpret femenina de dansa. Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb la santandreuenca Irene Tena. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, el millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, la Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
7: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
0: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat, o encara ho estàs assimilant?
7: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions, doncs, encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent No, i no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
0: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
7: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer premi que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment. i m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera i no sé, jo l'agafo amb no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
0: De fet, ara fa més o menys un any, el juny farà, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i, clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
7: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
0: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent a l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i, sobretot, tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
7: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
0: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com a millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
7: Sí, per nosaltres el premi més especial, i que va sortir després del premi de coreografia que acabaven de rebre'l i estaven superemocionats. I de sobte, el següent ja era el millor espectacle de dansa i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venidera. I no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
0: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat, en aquest cas, com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
7: Bueno, no sé, nosaltres ja estem molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta dos anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre, així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
0: I d'aquest espectacle de No, continueu girant?
7: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Cádiz, al Festival Cádiz en Dansa. I sí, al juny tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer, no? I de viure'l i de disfrutar-lo.
0: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
7: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
0: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
7: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família, així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
0: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
7: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? Que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
0: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
7: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
0: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreu, si la Sant Andreu en cas.
7: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
0: Doncs Irene Tena, tres premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests tres premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment, doncs, increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu de la Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que, evidentment, també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
7: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serramol, bon dia.
8: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
8: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de Casal d'Estius 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs, bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats, que si vols doncs, podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs, puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
0: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
8: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar perquè al final les vacances són llargues i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
0: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
8: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places. A més, els casals s'oferten també per setmanes, per tant, penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... tot aquest temps.
0: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
8: Moltíssimes propostes. Si vols comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex i, com bé deies, també el casal fit jove. Doncs bé, no? Que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no? creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu i, per tant, pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos i segurament encantaran totes les propostes.
0: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
8: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
0: També comptem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
8: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO i això és per un màxim de 20 alumnes i és una activitat doncs, totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
0: Des d'AMPAs i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
8: Sí, molt variat. Tenim Casal d'Anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per la FAI i Cesa Formación. Tenim també el Casal d'Estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el Casal d'Estiu de la FA Vall Palau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el Casal en Anglès de Can Salvi, organitzat també per Cesa Formación, i el Casal d'Estiu a l'Escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la FA Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
0: Endavant.
8: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambú Dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids Anàs, My English, Sant Andreu de la Barca, i l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats també.
0: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzades per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
8: Al més, sí. Pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no... Bueno, costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
0: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és, bueno, s'ha si en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
8: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport... i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
8: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi, i continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira, i després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, copsar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana de, del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial, no només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que, no, que venen sense alcohol, no?, tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no?, ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies. Ens centrem ara dissabte i diumenge. Dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal. Juan Pérez, com a president de l'Associació Rubins. 21 cellers aquest any. Una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte. És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat. Cellers molt coneguts, de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4, s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que un any més també participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem i aquest any també aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava o vermut o cervesa, i 3,50 la restauració, que bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de la Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert l'obra 1, 2, 3, se canta otra vez, una història d'Eurovisión, els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisió, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes, estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir el mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superant les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però sense, moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica.
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor, tenia...
0: Novela negra, també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
0: A través de la pàgina web de radiosantandreu.com i també les xarxes socials podeu veure vídeos i també fotografies i també el reportatge complet de l'obra del musical 1, 2, 3, canta otra vez de la companyia Teatre Andreu i que va omplir el passat cap de setmana el Teatre Núria Espert. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Més informació a través de radiosantandreu.com.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: Comencem una nova edició del Via Directa amb el resum dels principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana i un Via Directa on també tindrem la previsió del temps de cara al cap de setmana, com és habitual, amb Carlos Lara de Meteosap. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Comencem. Tot seguit sabrem quina és la previsió del temps de cara al cap de setmana, però farem resum abans de la setmana meteorològica a Sant Andreu de la Barca. Ens acompanya Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Carlos.
3: Molt bona, Jordi.
0: Responsable també de Meteosap. Carlos, resum de la setmana, on la pluja ha estat protagonista, sobretot en el darrer dia.
3: Pues sí, hemos tenido un poquito de todo esta semana. Semana de tiempo bastante cambiante, alternando jornadas, pues, con ambiente soleado, con otras, pues bueno, pues que teníamos más nubosidad y, como decías, pues también marcada por las precipitaciones. La madrugada del lunes al martes ya nos afectaron algunos chubascos de madrugada que nos dejaron un milímetro. Esto fue como el aperitivo, porque ayer el paso de una línea de inestabilidad ya, vamos a decir, un poco más decente.

0: La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta xarxa dedicada al tràfic de haixix i cocaïna que operava a la província de Barcelona, en una actuació que s'ha saldat amb 8 persones detingudes, 3 registres domiciliaris i la intervenció de gairebé 8 quilos de haixix, més d'un quilo i mig de cocaïna, diners en efectiu i material per la manipulació de substàncies estupefaents. L'operació, batejada amb el nom d'Olex, va culminar el passat 13 de maig, després de mesos d'investigació iniciada arran d'una intervenció policial durant les festes de Sant Andreu de la Barca al setembre de l'any 2025. En aquell dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Andreu de la Barca, els agents van interceptar un vehicle que intentava fugir d'un control i van localitzar al seu interior 5 quilos de haixix. Els dos ocupants van ser detinguts immediatament. A partir d'aquest primer arrest, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de Barcelona va obrir una investigació per identificar tant la persona que presumptament havia ordenat el transport de la droga com el destinatari de la mercaderia. Les indagacions van permetre determinar que aquest últim mantenia una activitat habitual vinculada a la venda de petites quantitats de substàncies estupefaents als carrers de Sant Andreu de la Barca. Els investigadors van aconseguir localitzar 2 punts de distribució de droga al municipi i mesos després, el 20 d'abril del 2026, van detectar una nova operació de tràfic. En aquesta ocasió, 2 persones residents a Andorra van ser interceptades a la frontera de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, quan transportaven 1 quilo de haixix. Les 2 persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. La fase final de l'operació es va desenvolupar amb 3 registres simultanis a Sant Andreu de la Barca i Manresa. Al domicili de la persona considerada peça clau de la trama, els agents van intervenir 1.898 quilos de haixix, 1.681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, 3 telèfons mòbils i diversos materials utilitzats per tallar i pesar la droga. En un altre registre practicat a Manresa, la Guàrdia Civil va localitzar 2 persones en situació administrativa irregular. Segons fonts policials, aquestes detencions es van produir exclusivament per infraccions de la normativa d'estrangeria i no guardaven relació amb els delictes del tràfic de drogues investigats. Paral·lelament, els agents analitzen si l'habitatge podria haver estat utilitzat per facilitar la regularització fraudulenta de persones sense permís de residència. El tercer registre es va efectuar al domicili del destinatari dels 5 quilos de haixix confiscats al començament de la investigació. En aquest immoble es va localitzar una petita quantitat d'aquesta substància i es va procedir a la detenció del seu ocupant. En total, l'operació ha permès intervenir 7.944 quilos de haixix i 1.681 quilos de cocaïna. La persona considerada responsable de l'encàrrec inicial de transport de la droga ha estat acusada de tràfic de drogues i també d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. Tots els detinguts van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. El jutjat va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat, considerat el presumpte coordinador de l'operació i en el domicili del qual es van localitzar bona part de la droga confiscada.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansan, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
2: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs aquestes zones on les arrels dels arbres doncs han aixecat el paviment, doncs perquè aquests escocells doncs eren bastant petits i es millorarà doncs tot aquest tema i doncs es renovarà doncs aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot, i doncs que ha arribat un moment doncs que ja era imprescindible perquè doncs hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs ja tenia moltíssimes queixes i realment doncs donava molts problemes.
0: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, de fet és justament davant de l'estació, que és una zona doncs per aquí circulant doncs 500.000 500.000 usuaris a l'any, i realment doncs, és una zona que hi ha moltíssima circulació, doncs, i era molt important doncs, tenir aquesta pavimentació doncs, correctament, perquè doncs, tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet, doncs, els veïns, molta gent doncs, s'ha queixat, i realment doncs, era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
0: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
2: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona doncs, que està pitjor realment doncs, del tema del paviment, i que doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent doncs, del pla de l'estació, i la gent de la zona del centre, doncs és una zona de connexió i que realment doncs, era molt necessari.
0: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
2: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar, però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi haurà una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment, en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet doncs, treballar perfectament, i hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
0: Durada d'aquestes obres?
2: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè doncs, a vegades quan fem temes de paviment doncs, a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que doncs, pot ser que ens redireixi el tema.
0: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
3: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
1: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de casal d'estiu 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs, bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats que, si vols, doncs podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
0: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
1: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar, perquè al final les vacances són llargues, i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva, i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa, i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
0: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
1: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places. A més, els casals s'oferten també per setmanes, per tant, penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... tot aquest temps.
0: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
1: Moltíssimes propostes. Si vols, comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex, i com bé deies, també el casal fit jove, que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no, tenim, creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu, i per tant pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos, i segurament encantaran totes les propostes.
0: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
1: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats, perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació, i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals, i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
0: També contem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
1: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO i això és per un màxim de 20 alumnes i és una activitat doncs, totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
0: Des d'AMPAS i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
1: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la fa Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
0: Endavant.
1: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol, a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambó Dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids and Us, My English, Sant Andreu de la Barca, i a l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats també.
0: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzats per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
1: Sí, pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no... Bueno, costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
0: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com deien, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és, s'adreci en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
1: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport, i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
1: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb tres guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests tres premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests tres guardons que has aconseguit recentment.
3: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
0: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests tres premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
3: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent, no? I, no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
0: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
3: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer premi que va sortir i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment. I m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb La Menidera i no sé, jo l'agafo amb, no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
0: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, vau estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de La Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i, clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
3: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. Sí, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb La Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
0: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de La Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
3: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. i no ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica, i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de no conèixer a tot l'equip de la peça.
0: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venedera eres premiat com el millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
3: Sí, per nosaltres el premi més especial, i que va sortir després del premi de coreografia que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats, i de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa, i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop, i no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venedera, i no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
0: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat en aquest cas com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hagués estat massa potser, no? O no?
3: Bueno, no sé, nosaltres ja estem molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre. Així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
0: I d'aquest espectacle de No, continueu girant?
3: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Càdiz, al festival Càdiz en dansa. I sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer No, i de viure'l i de disfrutar-lo.
0: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
3: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
0: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família, així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
0: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
3: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com va passar també la nit passada.
0: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
3: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
0: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les Sant Andreuenques.
3: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present, i això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
0: Doncs Irene Tena, tres premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests tres premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu a Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que evidentment també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
3: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
4: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: Ara fa un any a Sant Andreu de la Barca es va crear l'aula d'extensió universitària. Avui volem fer valoració d'aquest primer any i també avançarem alguna de les conferències que es podran escoltar a partir del mes d'octubre. Ens acompanya el seu president, que és el Ricard Cosell. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També ens acompanya la vicepresidenta Susana Martínez. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya l'Adela Llopart, que és la secretària de l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Podem dir que ara fa un any començava a caminar un projecte, una idea, que era l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. De fet, el mes de juny del 2025 vam fer aquí una entrevista, vau parlar dels objectius, del que esperàveu, del que podria ser finalment i l'acceptació que tindria aquesta aula d'extensió universitària. Però ara us pregunto, un any després, ha superat les vostres expectatives inicials? Ricard?
1: Ha superat, les ha doblat quasi pràcticament, perquè en principi volíem, no sabíem, amb una iniciativa que no té, diguem, cap referència aquí, perquè no hi havia res que s'hi assemblés, no sabíem la reacció que hi hauria a nivell de la gent, i la reacció ha sigut estupenda, i en principi de lo que era la por del principi, ara tenim 140 socis o 144 i anem a més.
0: És un projecte, l'aula d'extensió universitària, adreçada a persones majors de 55 anys.
1: Sí, així és.
0: Quins requisits més han de tenir per poder participar?
1: Pràcticament cap més. Tret de la curiositat cultural, de poder aprendre a través de conferències de diferents temes, perquè poden ser de medicina, de salut, d'arts, de ciència, d'història, la temàtica és inacabable. Es tracta, no requereix cap tipus de preparació o de nivell acadèmic, sinó que vas allà com a oient, i si alguna cosa no l'has entès després de la conferència pots fer preguntes als especialistes que han fet la conferència i te'n vas a casa. No fem exàmens.
0: No feu exàmens finals, no?
1: No fem exàmens, no, perquè el títol d'aula universitària
0: potser és un nom.
1: És un nom
0: que provoca un cert respecte, és, no?
1: Sí, i no va per aquí. Més és que els conferenciants sí que són professors universitaris o especialistes, però no pas que els oients hagin de tindre cap tipus de nivell cultural. Al contrari, el que es tracta ara és de tindre una bellesa aprenent coses, vull dir, a base de conferències que només van allà a escoltar i en tot cas a preguntar alguna cosa al final.
0: Ha comentat abans molta curiositat.
1: Sí.
0: Primer vau fer aquesta recerca de si hauria suficient gent interessada en poder participar i us heu trobat que, evidentment, a Sant Andreu de la Barca sí que havia aquesta gent, aquestes persones, no?
1: Sí.
0: Susana, Adela?
3: Doncs sí, la veritat és que ens ha sorprès, no?, i estem supercontents. I una cosa, sempre pensem en l'activitat física, el benestar d'aquesta activitat física, tothom fa esport, camina, etc. I nosaltres el que volíem obrir era l'activitat mental, saps? La salut mental, el fet d'escoltar, el fet de gaudir una estona de les relacions socials que s'estableixen entre les persones, que els socis, els que assistim en aquestes conferències. Tot això és era un objectiu també que ens havíem plantejat i que moltes vegades no hi pensem, no? I és l'activitat mental.
0: I en aquesta llista d'objectius aconseguits, aquí també l'heu aconseguit, no?
3: Ho hem aconseguit, sí.
0: O sigui, aquesta, sí. Aquest checklist, no? Segurament que deu ser molt ampli, no? Objectius que teníem, finalment s'han complert o no, i esteu molt satisfets, no? Susana?
2: Estem molt contents, com deia el Ricard, hem superat de llarg els nostres objectius, i jo sempre dic que he descobert un submón que existia aquí a Sant Andreu de la Barca, molta gent amb inquietuds culturals, amb inquietuds d'aprendre més, i de veritat que estem molt agraïts per l'acollida que hem rebut.
0: La primera conferència que veu realitzar va ser amb Tomàs Molina.
2: Efectivament.
0: En aquella ocasió veu obrir convocatòria, doncs, a tothom que estigués interessat. Es va fer a la sala gran del Teatre Núria Espert. Heu tingut també a Carme Ruscalleda.
2: Efectivament.
0: I de temes que heu tractat fins ara, molt diversos.
2: Hem tractat temes molt diversos. I aquesta és la nostra idea. Fer conferències de temàtiques molt diverses, perquè, a més, a priori, alguna temàtica pel títol o per l'especialitat de la persona que ve a fer la conferència pot semblar que no ens interessarà i després ens sorprèn. Així que, com diem, la gent ha de venir amb una mentalitat oberta i segur que aprendrà alguna cosa.
0: Hem de dir que l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca compta amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i també la vinculació amb l'agrupació d'aules de formació permanent d'adults, la FOPA.
3: La FOPA.
0: Que quedi clar, eh?
2: Sí.
0: De moment, molt satisfets d'aquest desenvolupament de l'aula. En aquests moments teniu 144 persones aproximadament ja apuntades. Què suposa està apuntat a l'aula? És com un soci? Com ho vinculeu vosaltres? O com ho anomeneu?
3: Sí, són socis, són persones que participen d'aquest projecte. És una part molt important. Aquí hi ha 8 persones que ho hem engegat, que estem al davant, però aquests socis són part de tot aquest projecte. És molt important que estiguin aquests socis i que estiguin contents, que gaudeixin de totes aquestes conferències. Llavors, què comporta? Pues comporta poder gaudir, comporta poder establir relacions socials entre altres persones de la teva mateixa quinta, per dir-ho així, no? En tenim gent que potser no arriba als 55, però també són ben acceptats, eh? Està força bé.
2: Després de cada conferència, els enviem una enquesta per veure la valoració de què els hi ha semblat i d'aquesta manera, doncs, potser els conferenciants que més ens han agradat probablement puguin venir una altra vegada a parlar d'una altra cosa. I veiem també quins temes interessen més, quins conferenciants han arribat més a la gent. Vull dir que tots els socis, d'alguna manera, participen de la programació i del funcionament de l'aula.
0: Perquè a l'hora de triar els temes que tracteu a les diferents conferències, com ho feu?
3: Mira,
0: hi ha molta discussió entre vosaltres a l'hora d'escollir uns temes uns altres o no?
1: Discussió n'hi ha molta, però però també és natural.
3: El que fem és, de les 8 persones que estem a la Junta, ens repartim els dies. Són 18 conferències i llavors diem tots, bueno, tu t'encarregues de 2 dies, busques 2 conferenciants, tenim una llista de conferenciants de la UAB i també pues, podem optar a altra gent més mediàtica o d'altres universitats de l'Autònoma, de la Universitat de Barcelona o de la UOC, etc. I llavors cadascú un dia ens juntem i diem els que hem trobat que ens agradi més o menys per establir un criteri, no? Perquè no tots siguin d'història o tots siguin de medicina, no? I més o menys com som diversos, nosaltres també, doncs ens, ja per si ens surt un programa divers.
0: Per tant, aquest és l'avantatge que ja teniu de sèrie, no? Aquesta diversitat dins de, diguéssim, de la cúpula, no? Dels que esteu a l'aula d'extensió universitària, no?
1: I sí, a vegades, i ha passat una vegada respecte a l'any que ve, una persona i un servidor van escollir un tema que tenia que veure amb la Xina i la història de la Xina. I, bueno, això quan realment ens reunim tots. I, bueno, jo tinc aquests, jo tinc els altres. Si hi ha una cosa que està repetida, doncs un dels dos, vull dir, tira enrere. Que depèn també de fins a quin punt té lligat el conferenciant. Però al final tot és realment diferents temàtiques. Per això, per tindre un ventall que pugui agradar a tothom.
0: Per tant, hi ha consens al final, eh?
1: Sí, sí, sí, sí que hi ha consens. Sí, no, sí, sí.
0: Tots teniu el mateix objectiu.
3: Sí. I tenim en compte una mica també la proposta dels propis socis. Mm-hmm. Ens van demanar, escolteu, el tema de música, què? El tema de les arts? I llavors aquest any ens hem enfocat més cap aquí. Que l'any passat, doncs, potser aquest tema estava més coix.
2: Aquest any tenim dos conferenciants, un que parlarà de Mozart i l'altre de Beethoven.
0: Per tant, aquí hi ha les demandes, finalment, s'introdueixen, que també això està, sí, també sí. Està molt bé. Quan abans us comentava que suposa ser soci de l'aula d'extensió universitària, hi ha un pagament anual?
1: Hi ha un pagament anual de 60 euros, que això representa, per conferenciant, poc més de 3 euros per conferència. Vull dir,
0: tenint en compte el nivell de les conferències...
1: Tenint en compte les conferències, bueno, menys no pot ser, i que ja era la quota d'aquest any que acabem, i que, de moment, aquest any que ve la mantenim, i segueix 160 euros.
0: Veu començar les conferències... bueno, la primera es va fer a la Sala Gran, per qüestions òbvies, venia el Tomàs Molina, i a més veu fer que s'obrís aquell dia, doncs suposo perquè la gent conegui encara més l'aula d'extensió universitària, però veu començar després a la Sala Federico García Lorca, que és la sala petita del teatre, i les esteu fent en aquests moments a la Sala Gran per aquest volum de gent interessada.
1: Sí, és que la sala petita té una capacitat per a 100 persones, i quan poses més de 100 persones comences ja a embotir-los de mala manera, i si hi hagués algun incident amb sortides d'emergència o el que sigui, tindríem... I llavors, com que a més volem realment, som 144, però no ens hem pas quedat aquí, en volem més i en volem més i en volem més, doncs ens hem passat a la sala gran, que ara de moment ens sobra sala, si tu vols, però és que el volem és omplir-la.
0: Serien 450 persones.
1: No, només amb els de platea ja faríem.
0: Us agrada la cuina, perquè repetir una conferència en referent a la cuina, Déu-n'hi-do, ha de parellada el 6 d'octubre en el Teatre Núria Espert.
1: A la Sala Gran.
0: A la Sala Gran.
1: Sí, sí. I aquesta primera i l'última, tant d'aquest curs com el curs següent... seran obertes a socis i no socis, amb la condició de que el soci que vulgui porti dos acompanyants que puguin a través d'ell entrar i assistir a la conferència, que és una manera també de que la gent conegui la metodologia i el tipus de conferències, tot i que és només una, però bueno, sí.
0: Qui més tindrem a partir d'octubre?
2: Ui.
0: Tenim... Ho feu, a més, cada 15 dies.
1: Cada 15 dies.
3: Exacte.
1: Perquè descansin.
2: A vegades, per qüestió de calendari dels propis conferenciants, hem hagut de fer algun petit canvi, però en principi la nostra idea és fer-ho cada 15 dies.
3: És el dimarts de 5... a 5 i mitja, 6:15,
1: sí.
3: Fins a les 7, a vegades les 8...
0: Depèn del conferenciant.
3: Segons depèn del conferenciant, les preguntes, la inquietud dels socis, etc.
1: Sí.
0: A part de parellada, qui més tindrem?
2: Doncs tindrem el Xavier Chavarria Talarm, que és un musicòleg i periodista i crític musical. Aquest el tindrem el dia 20 d'octubre. Després també tenim l'Enric Benavent, que ens parlarà dels pessebres.
3: El 17 de novembre tindrem el Xavier Daufí, que és professor titular de música, i ens parlarà de Rèquiem de Mozart. Després també l'1 de desembre tenim el Joan Carbonell, que devem als romans. Ell és un doctor en filologia clàssica, val? I ens parla d'aquest tema. Després, el dia 15 de desembre, tenim a Joan Anton Català, i és un científic, escriptor, i ens parlarà...
2: D'astronomia, no?
3: D'astronomia, sí. Diu, hi ha algú allà fora?
0: Bona pregunta, no sé si la resposta...
1: Si la respon,
0: la
1: saber, si haurà
0: no.
1: Cua.
0: El 12 de gener tindrem a...
2: A la Paqui Molero.
0: Paqui Molero, doctora Paqui Molero, coneguda, evidentment, aquí a Sant Andreu de la Barca durant molts anys. També doncs, hi va treballar.
2: Sí, també parlarà sobre la sexualitat en el món sènior.
0: Interessant, també. 26 de gener, una altra doctora.
3: Ana Maria Vale Martínez, i ens dirà per què dormim un terç de la nostra vida. Què ens revelen els somnis? Bueno, és de neurociència, i és psicòloga i doctora també. El 9 de febrer tenim el senyor Salvador Cardús, és periodista, doctor en ciències econòmiques, i ens parla del debat sobre la immigració, la pertinença i el vincle.
2: Després, el 23 de febrer, tenim Ana Fernández Álvarez, que ens parla sobre els missatges secrets a les obres d'art. el 2 de març el Xavier Salmerón, que ens parlarà sobre introducció a la intel·ligència artificial, que ens interessa, que estem convivint. Després tenim també el 16 de març una cosa molt interessant, que serà un recital de poesia de Miguel Hernández, que ho faran Esteban Martín, que és llicenciat en Geografia i Història, i Antonio Zarcón, que és un director artístic i coordinador de l'Escola de Música i Dansa de Castellví de Rosanes.
3: El 6 d'abril tenim a la senyora Anna Busquets i ens parlarà dels fenòmens històrics de la Xina actual. El 20 d'abril, Antonio Turiel, la crisi de sostenibilitat del segle XXI. És un científic. I el 4 de maig ve el senyor Joan Ramon Laporte, que és doctor del Vall d'Hebron. Aquest senyor ha escrit molts llibres sobre la societat intoxicada dels medicaments. I ens parlarà de medicaments i els seus efectes. És molt mediàtic, aquest home. És un gran doctor.
0: Per tant, aquell dia tindreu ple, també.
3: Bueno, esperem, si la gent el coneix, saps? Però jo sóc una fan d'aquest senyor.
0: Has portat tu?
3: No, l'ha portat el Narciso. I jo li deia, no l'aconseguiràs. Aquest senyor està, saps, fa conferències a fora i no l'aconseguiràs. I al final l'ha aconseguit.
0: Bueno, l'Aular de Sanció Universitària i Sant Andreu de Barca demostra que res és impossible.
2: És que saps què passa? Que el Narciso havia treballat al Vall d'Hebron. I com que tots venim d'entorns diferents, tenim els nostres contactes.
0: Els contactes, exacte. Sí. 16 de maig, Carla Soler.
2: Ell ens parlarà sobre robòtica. El futur ja és aquí.
0: I després tenim una, el 10 de juny, que encara teniu pendent, teniu un interrogant. Passem al 15 de juny, Mariona Roca.
2: El 15 de juny a mi em fa molta il·lusió, perquè és un tema del que jo tenia moltes ganes de sentir parlar, i és sobre l'infame, famós Patronato de Protección a la Mujer, la institució franquista. I aquesta dona va estar al Patronato, i de fet ha fet un curtmetratge que protagonitza ella, i ens vindrà a parlar del que va representar aquesta institució.
0: Hem parlat del que es farà a partir de l'octubre del 2026 fins al 2027, per tant ens hem allargat un any, però encara us queden algunes conferències per acabar aquest curs, eh?
1: Sí, en queden dues.
0: Quines són?
1: Una ens la farà la senyora Adelina Vallribera, catedràtica de Química, que ens parlarà dels fàrmacs a la natura, i l'altra, que és adequada per la gent de més de 55 anys, que és el senyor Josep Maria Molina, metge especialista en medicina del treball, que ens parlarà d'envelliment articular, i en concret farà més detallat el tema dels genolls i els problemes que ens genera a la gent, vull dir, de més de 55 anys.
0: Programació més variada impossible, eh?
2: Impossible.
1: Per cert, sembla que farem és que l'últim dia farem, a més, al final un pica-pica.
0: Aquesta és la nota, l'exclusiva que diem avui en aquesta entrevista. Bé, simplement, l'última pregunta, segurament que molta gent que s'estigui escoltant, que no hagi anat a l'aula d'extensió universitària, es preguntarà, bueno, i com em puc posar en contacte? Com es pot posar en contacte per poder participar, apuntar-se a totes aquestes conferències?
3: Molts dimarts estem al casal de la gent gran, tenim un despatxet allà i ens pots trobar allà.
1: Si no hi ha conferència, estem allà. Dimarts sí, dimarts no. Sí.
0: Si hi ha conferència, Teatre Núria Espera.
3: Exacte. En el teatre també ens poden trobar, i en tots els fulletons que hem anat enviant hi ha un QR, i amb aquest QR entres, fas la inscripció i pots fer el pagament.
0: Teniu compte d'Instagram, també?
2: Tenim compte d'Instagram, tenim un...
3: el correu normal.
2: Una compte de correu.
3: I la llista de difusió.
2: I tenim un mòbil al qual ens poden escriure per WhatsApp, que és el 631-289052.
0: 631-289052. 9052.
2: Efectivament.
0: Doncs aneu directament a aquest telèfon i demaneu informació de com us podeu inscriure a l'aula d'extensió universitària. De moment, 144 socis i sòcies.
1: I un apunt més. És el primer any i, per tant, hem tardat a arrencar-ho, però es farà una sortida per tots els interessats dels socis que vulguin anar. Serà el 9 de juny. De juny. I serà per anar a visitar l'Hospital de Sant Pau amb visita guiada. Va? Si algú encara no s'hi ha apuntat i està interessat, doncs bueno, els punts de contacte que acabem de dir i que s'hi apuntin. No sé en aquest moment...
3: Tenim 32 persones. Va. Que s'han apuntat. Surt han de pagar 25 euros... perquè és una visita guiada
1: i amb autocar,
3: l'autocar sortirà el dia 9 a les 9 del matí enfront de l'Ajuntament.
2: I també poden venir no socis, evidentment. Pagar. Els no socis pagaran 5 euros més, però està obert a que puguin també venir persones que no siguin socis, i la idea és a poc anar ampliant.

0: presidenta, i a la secretària Adela Llopart. Gràcies als tres. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.
2: Gràcies a vosaltres.
3: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha renovat els convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Una iniciativa que forma part de l'estratègia municipal de foment de l'activitat econòmica i també de del suport de creació d'ocupació. Els acords permeten que emprenedors i empreses que hagin elaborat un pla d'empresa amb el suport del Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors obtinguin un informe favorable de viabilitat i puguin accedir a les línies de finançament en condicions avantatjoses. Volem parlar avui d'aquest conveni amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril. Molt bon dia.
1: Hola, què tal, Jordi? Bon dia.
0: I també ens acompanya la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Noelia Redondo. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ara parlarem més concretament en què consisteix aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell, però la primera pregunta, per què és important, regidor, que l'Ajuntament faciliti l'accés al finançament a les persones emprenedores i a petites empreses amb aquest tipus de convenis?
1: Doncs sí, Jordi, bueno, explicar una mica per qui no ho sàpiga, no?, que l'Ajuntament, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, té signat un conveni de col·laboració amb les entitats bancàries de CaixaBank i de Banc de Sabadell perquè emprenedors i empreses puguin accedir a condicions doncs, avantatjoses, no?, de finançament. En aquest cas, la regidoria d'Activitat Econòmica i Turisme, dins de l'àrea de promoció econòmica de la ciutat, és l'encarregada d'implementar les polítiques de foment de l'ocupació i de l'activitat econòmica al nostre municipi. Entre aquests objectius hi ha facilitar justament la creació de projectes empresarials mitjançant l'assessorament, la formació i l'acompanyament a les persones doncs, emprenedores, no?, del nostre municipi, tant en l'inici de l'activitat empresarial com en el procés de consolidació de les empreses, no?, impulsant i afavorint el desenvolupament de l'activitat econòmica doncs, a casa nostra. No? A principi de cada any s'actualitzen les condicions bancàries i s'estableix la documentació que han de portar les empreses i emprenedors, i amb aquest objectiu podem adreçar, no?, directament a la persona de contacte, a les oficines de Sant Andreu de la Barca, i perquè pugui rebre un servei d'assessorament més personalitzat i més àgil.
0: És important aquesta col·laboració público-privada?
1: Sí, exacte. És fer una mica d'enllaç, de nexe, no?, entre aquesta col·laboració, aquesta necessitat, no?, per part de finançament dels emprenedors, no?, i la part directament de les entitats que presten, no?, aquests serveis de finançament per fer aquest maig i ajudar, no?, els emprenedors, no?
0: Fins ara, aquests convenis, quin impacte ha tingut a l'hora de creació de nous negocis a Sant Andreu de la Barca? Ha ajudat?
1: Sí.
2: Bueno, la veritat és que, clar, diferents empreses es van presentant en els nostres serveis i en el moment que necessiten finançament bancari, doncs és una oportunitat que tenen per poder doncs, accedir a condicions especials, com deien. Llavors, l'impacte que hem tingut, doncs si, per exemple, parlem de l'any 2025, es van crear unes 21 empreses, de les quals bueno, són persones que van passar pel servei i van decidir muntar el seu negoci i no ho van necessitar finançament bancari. Llavors, doncs, bueno, són 9 projectes que van estar doncs, amb el suport del servei d'emprenedoria, però a més van aconseguir finançament. Aquest any, doncs, tot just doncs, tenim altres situacions i el que ens trobem és que de les empreses que tenim aquest any 2026, que han estat unes 10 empreses que de moment s'han creat, doncs dos han necessitat finançament i per tant doncs, han aconseguit aquest finançament.
0: Per tant, els requisits per aquest conveni o per aprofitar aquest conveni, primer de tot han de ser emprenedors que hagin passat pel Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors, sí, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la, sí, Barca, i després el fet de tenir al dia, tenir actualitzat i ben detallat el pla d'empresa.
2: Sí, tant és per a aquelles persones que tenen una idea en el qual el desenvolupament del pla d'empresa doncs, serà un projecte de futur i aquest ha de quedar molt ben plasmat i argumentat per tal de poder donar a conèixer quina necessitat i quina projecció d'inici tindran, però si l'empresa ja està creada i necessita

0: posar en marxa nous projectes, aquests també poden tenir finançament amb aquests convenis, i per tant el que ha de fer és posar per escrit amb molt detall doncs, quina és aquesta perspectiva de creixement, de nous projectes, de noves línies de negoci fins i tot, i llavors nosaltres doncs, donem suport per tal que sigui visible aquesta necessitat.
1: A més d'aquests requisits, n'hi ha d'altres, no?, per aconseguir finalment...
0: Clar, sí, estem parlant de que aquí doncs, implicaria el fet de que si és una empresa ja creada, aquesta tingui menys de 10 treballadors, hi ha una facturació anual inferior a 2 milions d'euros, i després, doncs, si es vol constituir com a autònom o societat, qualsevol altra forma jurídica o cooperatives, que fins i tot hem tingut alguna, doncs poden accedir-hi. Les condicions a les quals es poden accedir, en concret amb el banc CaixaBank, serien préstecs a un termini de màxim 6 anys a un tipus d'interès fix del 6,90%. Sense comissions i ni garanties reals per tal de poder aconseguir aquesta finançació.
1: El que sí que és important és comentar que el Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors porta molts anys en funcionament,
0: sí,
1: i que ha pogut ajudar durant tots aquests anys,
0: sí,
1: a molta gent, a moltes persones a iniciar el seu negoci.
0: Sí, sí, sí. La veritat és que bueno, amb els anys està evolucionant, i si és veritat que potser ara la necessitat de finançament bancari doncs s'ha reduït una miqueta en temes de que potser amb la capitalització de l'atur doncs ja solventa la necessitat de finançament, o fins i tot el fet de préstecs entre familiars o indemnitzacions per acomiadaments. Però sí, és veritat que sempre quan hi ha una necessitat, aquí el que s'ha de treballar és molt la idea o el projecte a través del pla d'empresa.
2: Sí, a mi, agafant una mica les paraules, no, de la Noelia, sí que m'agradaria posar en valor la feina que la mateixa Noelia fa, no, en el servei d'emprenedoria. En aquest cas han passat moltes persones per aquest servei, i sí que crec que és molt valuós a l'hora d'orientar i d'aterrar les idees que moltes persones porten quan creuen que de la nit al dia poden ser doncs, emprenedors o emprenedores, no? Llavors, en aquest sentit, la Noelia, des del Servei d'Emprenedoria, doncs, s'orienta, intenta objectivar, no? Les expectatives que tenen les persones doncs, amb dades, no? Amb un pla de viabilitat, el pla d'empresa, no? Mirant doncs, aquelles despeses que són fixes, que són estructurals, quina projecció té d'ingressos, etcètera, etcètera, perquè a vegades podem pensar que si capitalitzem l'atur, no?, doncs ja tenim aquells diners, no?, sense necessitat de finançament, el que estaves comentant.
0: Sí.
2: Doncs ja tenim prou per engegar aquella idea que sempre hem tingut el cuquet dintre nostre, no? Un dia, si no sé què, doncs seré empresari o empresària i tal, però després, a l'hora de realitat, ho he dit alguna vegada amb aquesta casa de la Ràdio Pública, Jordi, per mi és més important que els negocis que comencin consolidin, que no que obrin persianes i als pocs mesos doncs haguem de tancar-les, no? Amb tota la negativitat que suposa això, tant a nivell econòmic com a nivell de projecte personal i també de pues, d'equilibri, no? A nivell de pues, purament personal, no? Tot el que suposa, no? Llavors és molt important que els negocis pues, sí, efectivament, que tinguem emprenedors i emprenedores que vulguin emprendre, és molt important, però sobretot fer-ho amb cara i ulls.
1: Per això suposo que aquí és important, en aquest conveni amb CaixaBank o Banc de Sabadell, de que hagin passat per al Servei d'Emprenedoria, perquè hi ha un aval, no? Hi ha un seguiment que vosaltres,
0: clar,
1: heu fet, no només,
0: sí,
1: amb el pla d'empresa, sinó que heu vist pros i contres del negoci. Per tant, quan aquest emprenedor va al banc a demanar doncs, un microcrèdit, doncs ja hi ha un pla d'empresa, ja, bueno, ja posem llum a la foscor, no?
0: Sí,
1: de certa manera.
0: De fet, o sigui, clar, és veritat que els números no només és una inversió, sinó una previsió. Quan és una idea de negoci, una previsió de futur, s'analitza a 3 anys, i una de les coses que sí que es calcula és el punt d'equilibri, que és aquella quantitat de diners que hauríem d'ingressar al mes per poder cobrir totes les despeses fixes del negoci. Aquesta valoració i objectiu que marquem als nostres emprenedors és el que ha d'acompanyar en l'evolució del negoci i que una vegada han passat pel servei el negoci no finalitza, hi ha una continuïtat. Nosaltres oferim també un acompanyament a la consolidació i al creixement de les empreses del territori per tal de que puguin doncs, continuar oferint els seus serveis amb la mateixa il·lusió del primer dia i que a través doncs, de diferents altres programes que hi ha en el territori es puguin beneficiar. I llavors doncs, aquest seguiment de la supervivència del negoci doncs, la tenim. Vale? Principalment preferim que facin un pla d'empresa, però si no el fan, però passen pel nostre servei, també fem aquest seguiment. Per tant, controlem també la supervivència d'aquells que han fet aquest estudi, que per nosaltres considerem que és important i que moltes vegades per les preses o els neguits o la inquietud de poder emprendre de manera àgil doncs no fan aquest assentament, també tenim doncs, un anàlisi i realment doncs, aquelles empreses que més perduren en el territori són aquelles que han fet un pla d'empresa.
1: El perfil dels emprenedors ha anat variant en els darrers anys? O hi ha un perfil ara concret d'emprenedor, de persona emprenedora?
0: Ha variat relativament. És a dir, encara tenim aquells projectes d'idees de perruqueria, un forn de pa... Però sí és cert que bueno, ara tenim doncs, empreses que ofereixen formació online, que això doncs, bueno, s'estan adaptant una miqueta també a les necessitats, comerç de bijuteria artesanal, escriptors, tenim fins i tot doncs, una agència de col·locació entre famílies, cuidadores i treballadores de la llar, o tenim la xurreria, a sabateria respectuosa, vale? Que ja seria amb una especialitat, centre d'auditius, a botiga de venda de jocs de cartes i que realitzen fins i tot campionats, pizzeries, però també fins i tot doncs, bugaderies autoservei, hamburgueseries, empreses de reforma, una miqueta, doncs, bueno, hi ha una miqueta de tot, fruiteria, taller mecànic, bueno, i fins i tot tenim una empresa que es va crear com a taller d'elaboració de sabons i cremes a domicili.
1: Per tant, aquí es busca segurament l'especialitat, no? Buscar aquell nínxol de mercat diferent, no?
0: És una de les coses que es treballa, clar. A veure, en què et diferències? Per què hem de comprar-te tu? Per com et donaràs a conèixer? No tot és xarxes socials, però sí que s'ha d'encabir quin és el perfil de client i que la idea doncs, és per poder guanyar diners, con lo qual què els agrada al nostre entorn, no a nosaltres només.
1: Doncs avui parlant de que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca doncs, ha renovat aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu, com dèiem, de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Com ens ha comentat ara Noelia Redondo, la varietat d'empreses que s'han creat o d'emprenedors que han visitat el Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors és molt variat i sí. Això és important, no, regidor?
2: Sí, és molt important perquè al final també dona resposta a una necessitat que és social, no? Que això és una de les coses doncs, que podran garantir segurament la viabilitat del projecte empresarial, no? S'ha d'estar atenta o atent, no? A veure quin és aquest nínxo de mercat, com comentàveu abans, no? Quines noves necessitats apareixen al mercat o potser d'antigues que no estan prou ben cobertes, perquè també és una de les raons per les quals hi ha projectes que funcionen, no? Potser és donar un servei que sempre s'ha necessitat, però amb un nou enfocament. També m'agrada molt com espontàniament s'estan generant vendes creuades entre diferents projectes empresarials. Hi ha certs comerços, no?, que comencen a pensar, ostres, si jo venc aquí una cosa i ofereixo un descompte d'un altre tipus de comerç, no?, per exemple, que pot ser complementari al meu, doncs aquí anem fent força, no? O sigui, aquestes menes d'estratègies que s'estan generant també a la ciutat ens semblen molt interessants. I al cap de la fi, el tema del conveni, no?, que és la raó per la qual estem aquí, doncs que la població, que la gent que vulgui emprendre sàpiga que existeixen aquests instruments, no?, de finançament, sí, tant per a persones jurídiques com per a persones físiques, i que ho tenen a l'abast i que aquí el Servei d'Emprenedoria de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca doncs, se'ls podrà orientar i donar el servei oportú.
1: Segurament que molts emprenedors, quan parlen del seu projecte, després diuen, ostres, no tinc el finançament, no tinc els diners, què faig? Aquí entreu vosaltres i entren també aquest tipus de convenis, no?, que poden ajudar.
0: Clar, perquè moltes vegades, o sigui, què ens trobem és que tenen un projecte molt interessant, l'expliquen, però quan els hi diem, d'acord, ara els pressupostos, fem-ho realitat, mirem números, no només és, bueno, si jo he valorat o li he preguntat a la IA, que últimament la IA treballa molt, perquè la IA ja diu si és viable o no és viable el negoci i no sempre és correcte. No hem d'oblidar que la IA ens diu moltes vegades el que volem. Llavors, clar, analitzem i fem, en aquest cas, que ens aportin pressupostos per poder realment intentar garantir el mínim risc de que ens oblida alguna despesa que no hem comptat i que és important per poder engegar aquest negoci.
1: I que s'entendeu la part que tenim aquest servei municipal d'assessorament a emprenedors i que podeu consultar tot el que necessiteu amb la tècnica, amb Noelia Redondo. No cal preguntar. Si voleu preguntar, podeu preguntar a ella, però si voleu informació segura i veraç, amb Noelia Redondo, la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que avui ens ha acompanyat, com també ens ha acompanyat el regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que també li podeu preguntar, eh?
2: També.
1: Qualsevol cosa relacionada amb el món de l'emprenedoria, i ens seguirem parlant sobre aquesta qüestió. Gràcies.
2: Gràcies, Jordi.
3: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.
4: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarnos en Estocolmo. Recibamos a los Casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert a l'obra 1, 2, 3, se canta otra vez una història d'Eurovisión els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisió, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes. Estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir el mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superen les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però sense, moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica.
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor, tenia...
0: Novela negra, també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
0: I aquí tenim els components del grup Los Casetes, que són els protagonistes d'aquest musical. Tenim els actors, el Joan i la Sònia. Vosaltres interpretant el paper de Los Casetes, un grup que la seva, el seu objectiu era participar al Festival d'Eurovisió. Ho aconseguiu, però passen coses.
2: Passen coses, sí. La veritat que tot comença de petits. El nostre somni és arribar molt lluny, molt complicat arribar fins allà, però tot i les dificultats, tot i que hi ha gent que et deixa de costat, tot i que moltes vegades no tens algú que et faci una empenta endavant, sempre s'ha de tenir aquest somni, has de lluitar i potser no l'aconsegueixes, però aquest esforç i aquesta il·lusió sempre et porta a algun lloc que mai et pots imaginar.
0: De fet, aquesta obra té aquest missatge, no?, de tirar endavant, no?
2: Sí, sí, de tirar endavant, perquè d'això es tracta, no?, de que la vida és complicada, la vida és difícil, pel camí se'ns va gent que estimem molt, gent que et fa complicat aixecar-te i continuar cap endavant, però, bueno...
0: Veig una camisa espectacular amb cintes de casset. Clar, si us dieu Los Casetes, no?
2: Sí, sí, Los Casetes. Aquí el senyor director va decidir que el nostre nom era Los Casetes, pues a escollir vestuari adaptat a Los Casetes.
0: Sònia, com t'has sentit a dalt de l'escenari cantant, ballant?
3: Ha sigut una passada, un treball espectacular, supercontents, una rebuda preciosa, un acompanyament en riures, en pica de mans, super, super, super bé, molt contents.
0: Quan Simón Bellido us va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
3: Sí, de fet era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
0: Home, ho heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
3: Molt, molt, molt. La gent supercontenta, hem sentit aquests riures d'acompanyament, una passada, ens hem sentit super, super bé, molt guai.
0: Simón Bellido, el repte aconseguit?
1: Sí, sí.
0: Heu posat el llistó molt alt.
1: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí, sí.
3: Estem pels núvols ara mateix.
2: Estem en xoc, no ens ho podíem imaginar ni en el millor dels nostres somnis. O sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabíem que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
0: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
1: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
0: Pròxima obra o de moment descansar?
1: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
0: A més, aquesta obra amb el 40 aniversari de Teatre Andreu, per tant, xifra rodona.
1: Sí, sí, sí, i ha sigut un honor ser l'obra dels 40 aniversari.
0: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
2: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan, tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític, doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
0: Sònia?
3: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
0: Simon, com a director?
1: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir, només hi ha treballar dur i ja està.
0: I visca los casetes, no?
3: Visca los casetes!
0: Visca los casetes!
3: Quasi guanyem Eurovisión, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
3: ¿Juntos?
4: Sí, a los casetes les quedan muchas vueltas que dar.
3: Claro, esa es la actitud. Y ahora, ya sabéis, subid.
4: ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Modest. ¿Quién quiere cantar la canción de Eurovisión?
5: ¡No!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi. I continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira. I després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí, sí, sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del Vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, constar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial. No només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil el dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos, no?, de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies. Ens centrem ara dissabte i diumenge. Dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal. Juan Pérez, com a president de l'Associació Rovins. 21 cellers aquest any. Una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte. És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat. Cellers molt coneguts, de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir la sobra, sinó posar la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, ho hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una mica també hi participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem i aquest any també era aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava o vermut o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: Doncs sí, el mateix, és un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Santander de la Barca es prepara per viure unes setmanes plenes de reivindicació, cultura i diversitat amb la celebració del Dia Internacional de l'Orgull, LGTBI+. Sota el lema de Sant Andreu brilla amb orgull, la ciutat ha programat una desena d'activitats per sensibilitzar, visibilitzar i també defensar els drets d'aquest col·lectiu. Avui ens acompanya Javier Romero, que és el regidor de LGTBI a Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, moltes activitats amb motiu del Dia de l'Orgull. L'acte central serà el dia 4 de juliol, però abans tenim moltes activitats prèvies, diverses. Principal objectiu de la celebració del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca?
1: Doncs, com cada any i sempre, el motiu principal de celebrar aquest tipus d'activitats és, doncs, visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI+. En concret, aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, mostrar que som una ciutat compromesa amb les reivindicacions d'aquest col·lectiu i que Sant Andreu és una ciutat, doncs, orgullosa de la seva gent.
0: Aquest any s'ha escollit com a lema Sant Andreu brilla amb orgull. D'on sorgeix aquest lema?
1: Doncs sorgeix d'una taula participativa amb les entitats que col·laboraran en el programa d'activitats. Des de la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, doncs, de manera periòdica convoquem aquestes taules participatives per, doncs, treballar els eixos temàtics o els dies commemoratius del calendari anual, ja sigui el 8M, ja sigui el 25N o, com en aquest cas, el 28J. I en aquests espais, doncs, es delibera amb quina mirada es vol treballar el programa d'activitats en concret.
0: En quina mirada s'ha mirat aquest any, aquest 2026?
1: Doncs penso que en mostrar, com deia, Sant Andreu com una ciutat on les polítiques LGTBI cada cop més transversalitzen el nostre municipi. Llavors, amb aquesta mirada holística, doncs aquesta brillantor, no? Al final, per mi, aquest programa d'activitats treballa sobretot aquesta mirada transversal de no només la feina que es fa des de l'Ajuntament o des de les polítiques municipals i del treball conjunt amb les entitats, sinó que penso que aquest programa en concret té un toc molt enfocat, doncs, al comerç local, que són punts també de vida, de teixit veïnal, no?, al final de la nostra ciutat, i que s'han sumat doncs, a les propostes que portem en aquest programa.
0: De fet, el comerç, com apunta, important en la celebració d'enguany, sempre, sobretot d'enguany, amb aquesta campanya d'establiments LGTB friendly. En què consisteix aquesta campanya?
1: Doncs consisteix en que els comerços que se sumaran a aquesta campanya lluiran en els seus vidres una identificació de que és un establiment LGTBI friendly, que per tant qualsevol persona del col·lectiu LGTBI pugui sentir que en aquell establiment serà respectat o respectada i que es pot adreçar si té alguna qüestió, si en algun moment se sent vulnerat o vulnerada, allà trobaran un espai de cura.
0: Important, i això ja és habitual, aquesta informació que també es dona als instituts de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas als instituts de secundària i batxillerat de Sant Andreu de la Barca, també comptaran amb punts d'informació.
1: Doncs sí, al llarg del mes de juny doncs la regidoria de Feminisme, Igualtat i LGTBI s'adreça als centres educatius de la ciutat per fer aquests punts d'informació que el que volem és que les joves, doncs, s'apropin, comparteixin amb nosaltres els seus neguits davant aquestes qüestions i continuar, doncs, sensibilitzant les nostres joves en aquest tipus de reivindicacions.
0: Un dels primers actes és el 4 de juny, dijous, a l'Espai Ciutadà contra la violència masclista i també LGTBI-fòbica, a la plaça de l'Ajuntament. En aquesta ocasió els convidats són els castellers de la DROC.
1: Doncs sí, com cada primer dijous de mes, doncs celebrem aquest Espai Ciutadà davant la porta de l'Ajuntament a les 6 de la tarda per recordar tristament les víctimes per violència masclista del mes anterior, i és un espai on a més, doncs, aprofitem per intentar reivindicar i visibilitzar totes les formes que pot prendre la violència masclista i que en concret en aquest mes, doncs, també fem un èmfasi en aquelles violències versades cap al col·lectiu LGTBI, perquè al final són violències masclistes, igual nodreixen del mateix punt, que és el patriarcat, i aquí han tingut els Castells de la Droga bé, doncs, ser els protagonistes d'aquest espai.
0: Abans parlàvem dels instituts de Sant Andreu de la Barca, però també hi ha una activitat adreçada als més petits. Serà el dissabte 6 de juny, aprofitant de la festa final del passaport aeronauta, hi ha una activitat, en aquest cas, adreçada a infants de 0 a 12 anys.
1: Doncs sí, perquè al final com intento inculcar és que les polítiques d'igualtat han de ser transversals a diferents sectors, a diferents etapes del cicle de vida, i en aquest sentit la nostra infància ha de ser una infància criada des de la coeducació, l'educació en valors, no? I en aquest sentit, doncs, les polítiques d'igualtat i les polítiques d'educació sempre han anat molt lligades de la mà, i doncs participarem en aquesta festa de cloenda d'aquesta edició d'aquest curs Passaport Aeronauta, doncs sent-hi presents, doncs, per treballar aquesta educació en valors amb els nostres infants.
0: I important començar des de ben petits, no?
1: Sempre, sempre, sí, sí. Perquè, com dic, al final, bueno, serà la ciutadania del demà, no? I és important que aquesta ciutadania es formi des del respecte a la diversitat, i, bueno, és un públic que sempre és molt agraït, la veritat.
0: Passem al dimarts 16 de juny, on tindrem Cinefòrum, i ho tindrem a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a partir de les 5 de la tarda.
1: Doncs sí, aquest Cinefòrum el duem a terme a càrrec de Drac Màgic, i és el Cinefòrum anomenat Gosadies, on es projectaran tres curtmetratges en clau LGTBI, no?, que tracten temàtiques diverses i molt interessants, de fet, així que convidem a tothom que sigui amant del cinema i dels curtmetratges, doncs, que s'apropi aquest dimarts a les 5 de la tarda, doncs, perquè segur que els hi remouen moltes coses, aquestes tres peces.
0: Serà el dimarts 16 de juny. Passem davant de la Biblioteca Aigüestoses, del Centre Cultural Aigüestoses, on també està ubicada la ràdio, perquè el divendres 19 de juny tindrem una carpa informativa al matí, i després tindrem el dijous 25 de juny una activitat que s'inclou aquest any, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigüestoses. Per tant, a més que la biblioteca també acollirà altres activitats,
1: sí,
0: no?
1: Bueno, és que també és quelcom del que ens hem de sentir molt, molt orgulloses, que aquestes polítiques impregnin diferents equipaments municipals, no?, i que diferents serveis també s'assumin a aquest programa d'activitats. En concret, la Biblioteca Aigüestoses, doncs, acollirà diversos actes, des d'un racó bibliogràfic de llibres de temàtica LGTBI durant tot el mes, i després d'altres que comentarem, i com bé dius, doncs el proper dijous 25 de juny farem per primer cop la penjada al balcó a la biblioteca amb, doncs, tots els serveis que integren l'edifici del Centre Cultural Aigüestoses, com és l'Espai Jove, la Biblioteca, Ràdio Sant Andreu i l'Escola de Música Municipal.
0: No ens oblidem que el dilluns 22 de juny, a partir de les 10, tenim un programa especial a Ràdio Sant Andreu, com és habitual, també.
1: Doncs sí, sempre agraïdes de que a Ràdio Sant Andreu participeu activament de les nostres campanyes a la regidoria d'Igualtat, i en aquest cas, doncs, no desvetllarem gaires coses, però la nostra tècnica LGTBI, la de Maris López, doncs va conduir aquest programa de ràdio de neurodivergències LGTBI, que segur que serà molt interessant.
0: Doncs interessant, i recomanem, evidentment, que escoltin aquest programa, que ja el tenim enregistrat. De moment no podem explicar gran cosa, per no dir res, perquè ho escoltin el dia 22. Més actes. Divendres 26 de juny tindrem la penjada institucional de la pancarta davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i després tindrem un acte cinema al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany, i també tindrem un acte a l'Espai Jove. Per tant, gent gran, joves, tornen a estar units per un mateix objectiu.
1: Exacte, perquè és la qüestió, com dic, al final aquestes polítiques LGTBI també impregnen diferents etapes del cicle de vida, i i nosaltres supercontentes de que tant l'Espai Jove amb les polítiques de joventut com el Casal de la Gent Gran s'assumin a activitats del nostre programa de l'Orgull. En aquest sentit tindrem diversos, però tindrem doncs, també una tarda de cinema a la projecció de Love is Strange al Casal, tindrem un taller de maquillatge drag amb la drag queen Barda Petarda, que ara està també molt en boca perquè està participant del concurs Regias del Drag. I bé, al final doncs, el que volem és un plantell d'activitats de diferents temàtiques, ja siguin audiovisuals, ja siguin immersives, ja siguin de formació, que puguin ser doncs, d'interès per a la nostra comunitat.
0: Tindrem teatre a càrrec del Centro Cultural Andaluz. Serà el dissabte 27 de juny amb l'obra Con M de Mujer.
1: Doncs sí, el Centro Cultural Andaluz aquest any se suma al calendari d'activitats i nosaltres encantades d'acollir el programa amb aquest festival de dansa que el que vol és retre homenatge a aquelles grans artistes de la història que si bé potser no formaven part directa del col·lectiu LGTBI, algunes sí, han estat doncs, de gran influència pel folclore i la història del nostre col·lectiu, i al final és una manera també doncs, de visibilitzar doncs, aquest arrelament dels espais, no? de reunió, els espais de creació, els espais de convivència del col·lectiu LGTBI lligats a la música, a l'art del nostre país.
0: De cara als més petits, també dues activitats. Diumenge 28 de juny, pintar la bandera de l'Arc de Sant Martí, que serà a la plaça Font de la Roda al matí, a la tarda, a les 6 de la tarda, i després el dilluns 29 de juny tindrem una hora del conte a la Biblioteca Aigües Toses amb un conte molt recomanable, que és Ara em dic Joana, que es va publicar fa uns anys, però que és molt interessant i que també reivindica el Dia de l'Orgull.
1: Doncs sí, ara tornem a adreçar-nos a la nostra comunitat més jove. La primera activitat que comentaves, la pintada de la bandera, es farà càrrec de Transversal, que és important posar en valor, que és una comunitat formada pel grup de famílies d'infants i joves trans de la nostra ciutat, i que no podem estar més encantades de que participin en aquest calendari d'activitats, doncs perquè bé, o sigui, són famílies de la nostra ciutat i que estem encantats de que s'organitzin i que treballin també en la visibilitat d'aquestes reivindicacions, la veritat. I després, com comentes, tindrem aquesta hora del conte, un altre cop la biblioteca se suma al programa d'activitats i també, doncs, encantades.
0: Parlem abans, gent gran, gent jove, infants, i ara com tractar aquesta qüestió de LGTBI+, a les empreses. Per tant, una novetat, jo crec que aquest any, un webinar, en aquest cas, de sensibilització LGTBI diversitat efectiva a l'empresa. Important també parlar sobre aquestes qüestions dins de les empreses, no?
1: Doncs sí, superimportant, perquè
0: és on passem la majoria del temps diari, no?
1: Sí, com comentava abans, crec que aquest programa està molt impregnat per aquesta mirada cap al teixit comercial i empresarial de la nostra ciutat. Primer, amb la campanya d'establir més LGTBI friendly, però també amb aquest webinar de sensibilització hem de tenir en compte que des de fa uns anys les empreses de més de 50 treballadors estan obligats per normativa a tenir un pla LGTBI pels seus treballadors i treballadores, i per tant el que volem és potenciar el compliment d'aquests plans doncs, amb aquestes formacions que duem a terme en aquest cas.
0: Serà Escoles Velles, dimarts 30 de juny, 11:15, 10:30 del matí. I acabem doncs, amb el dimecres 1 de juliol, projecció del documental Dolores Guapa. Serà a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a càrrec del Centro Cultural Andaluz. I després ja anem, podem dir que a l'acte central, que serà el dissabte 4 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, aquí podem dir la gran festa, no?
1: Sí, però abans de començar a parlar d'això ens queda pendent parlar de la inauguració de l'exposició que organitza l'Agrupació de Joves el proper dijous 25 de juny, també a la nostra Biblioteca Aigües Toses. Presentaran l'exposició anomenada Desviars, que és una exposició on es visibilitzen creacions artístiques d'artistes que tracten temàtiques del col·lectiu LGTBI, que serà molt interessant, que us convidem a tots, totes i totis a venir a aquesta inauguració. Podem assistir a la penjada de la bandera al balcó de la biblioteca i després iniciar aquesta exposició, que estarà fixa a la biblioteca fins al dia 31 de juliol.
0: Doncs important, aquesta exposició, no ens l'oblidem. Dissabte 4 de juliol, 7 de la tarda, l'acte central, l'esplanada del Mercat Setmanal, en aquesta ocasió la gran festa.
1: Sí, bueno, ja és una tradició al calendari del nostre municipi, l'acte central de l'orgull, organitzat juntament amb l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, i que com sempre és un dia ple de festivitat però també de reivindicació, doncs la tradicional rua reivindicativa pels carrers de la ciutat amb la barca de l'agrupació, amb lectura de manifest, amb diverses actuacions d'entitats com els Castellers de la Droga un altre cop, o l'agrupació cultural Aigües Toses. Després tindrem un espai a l'esplanada on poder sopar totes juntes mentre gaudim d'un potentíssim show de dracs que ja desvetllaran en tot cas l'agrupació de joves, però que ja avanço que serà ben potent. Després festa amb PDs, i no oblidem que durant tota l'activitat doncs hi haurà un servei de punt lila, doncs perquè també les visitants o de la festa doncs es puguin adreçar, i que compta amb la col·laboració de moltes entitats, com dic, no només l'agrupació de joves, sinó que també col·laborarà l'Esplai Pingüí, els Castellers, els Gegants i un altre cop l'entitat transversal de famílies i joves trans de la ciutat.
0: Doncs totes aquestes activitats amb un objectiu, que Sant Andreu brilli amb orgull, no?
1: Ah, exacte.
0: Doncs Javi Romero, regidor de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. Seguirem parlant d'aquestes activitats a mesura que es vagin desenvolupant, i també en farem seguiment com és habitual, i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
1: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian al capdavant d'aquest programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu, realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts.
1: Molt bon vespre, Ràdio Escolta, sardanistes de Sant Andreu, la Barca, Rodalies i Comarca, i benvinguts a un nou programa d'Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu, el 98.0 de la freqüència modulada, emissora municipal. Com sempre, afortunadament ja és tradicional i habitual, encetarem una sardana del mestre Joan Bosch i Serrado. I atès que d'aquí dues setmanes és l'aplec de Sant Llorenç d'Hortons, i atès també que el mestre Bosch els hi ha dedicat dues sardanes, avui encetarem el programa amb la primera de les sardanes que els li va dedicar l'any 2016. Porta per títol Quin Pàmpol i està dedicada al grup sardanista Petúnies i Gladiols de Sant Llorenç d'Hortons. Estrenada per la Cobla Sant Jordi el 18 de juliol del 2016 en el transcurs de l'aplec celebrat aquell dia en l'esmentada vila. El Pàmpol és el monument que t'impacta quan entres al poble i et recorda que Sant Llorenç d'Hortons és terra de vi i de cava. Quin Pàmpol, de Joan Bosch i Serrado, l'interpreta la Cobla Els Montgrins. Sigueu tots molt benvinguts.

0: Esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu. Esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: Bé, i després d'aquesta sardana interpretada pels mongrins del mestre Joan Bosch, titulada Quim Pàmpol, dedicat al grup sardanista Petúnies i Gladiols de Sant Llorenç d'Hortons, la primera de les dues sardanes que els hi ha dedicat, i d'aquí dues setmanes, la setmana més propera de l'Aplec, doncs us programarem la segona de les sardanes que els hi va dedicar. Avui ens anem amb la cobla contemporània en un recopilatori de la sèrie Dedicats. Concretament avui gaudirem de les sardanes enregistrades en el recopilatori Dedicats 2. La primera sardana és del fundador i ànima de la cobla contemporània, Agustí Serratacó i Costa. El mestre que dirigia la cobla en aquells moments, en Gerard Pastor, li va dedicar aquesta sardana que porta per títol Agus Temporània. Com deia, està dedicada a l'Agustí Serratacó i Costa, ànima i impulsor de la cobla contemporània. Segons anotació de l'autor, un petit regal de la cobla contemporània i Gerard Pastor. Escrita l'any 2014, la interpreta la tenora solista el propi Agustí Serratacó. Agus Temporània, la primera de les sardanes que ens interpretarà la seva cobla, la contemporània.

Seguim ara amb una sardana dedicada a Susi García i Sol de Villa, sardanista de Sant Vicenç de Castellet, nascuda l'any 1943. La sardana porta per títol Susi, doll d'amistat, i està dedicada, com dèiem, a Susi García, i la va impulsar el seu espòs Joan Vives l'any 2008. És una sardana original de Daniel Gasulla i Porta. Susi, doll d'amistat.

Seguim ara amb la sardana que porta per títol Filatèlics Ripollesos. És una sardana dedicada al Centre Filatèlic i Numismàtic de Ripoll, obsequi de l'agrupació sardanista Ripoll en el marc de la 25a exposició filatèlica, numismàtica i de col·leccionisme, i fou encarregada i estrenada l'any 2009. Música original de Tomàs Gil i Membrado, lletra de Daniel Palomeres i Casa de Jus, i adaptació del text a la música de Modest, Moreno i Morera. Doncs per tots vostès, Centre això volem dir, Filatèlics Ripollesos, títol d'aquesta sardana d'en Tomàs Gil i Membrado.

Seguim ara amb la sardana titulada Il·lusió i Constància, que està dedicada a la colla Amunt i Crits de Terrassa en el seu 65è aniversari per la il·lusió i constància que mostren els seus integrants. És una sardana original de Joan Lázaro i Costa i fou estrenada l'any 2013.

Anem ara cap a Molins de Rei, atès que la sardana que tot seguit ens oferirà la Cobla Contemporània em vaig ser l'impulsor, atès de que vaig formar part del patronat del que gestiona el Col·legi Virolai durant 29 anys. Vaig ser membre del patronat. I amb motiu del 10è aniversari de fundació del col·legi vàrem impulsar l'estrena de la sardana titulada Virolai 10 anys, del compositor molinenc Víctor Cordero i Charles. Virolai 10 anys. Seguim amb la Cobla Contemporània.

0: Tortosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I seguim ara amb una sardana dedicada concretament a l'Hospital de Campdevànol, i és de la compositora barcelonina però afincada a Sant Joan de les Abadeses, Maria Teresa Monclús i Marquès. 90 anys al teu costat és el títol que li va posar amb motiu del 90è aniversari de l'Hospital de Campdevànol, i va ser un obsequi de l'autora de la sardana, Maria Teresa Monclús i Marquès, escrita l'any 2011, ens l'ofereix la Cobla Contemporània.

I de Campdevànol anem a la vila del costat, a la capital, a Ripoll, que amb motiu de la capital de la cultura catalana, Maria Mercè Navarro i Galindo els va dedicar la sardana titulada Ripoll 2013, capital de la cultura. Aquesta sardana també està dedicada, a part de la capitalitat cultural de Ripoll, a Florenci Cribiller. Fou escrita l'any 2013 i fou la guanyadora del primer concurs de composició de sardanes de caire popular de Ripoll. Doncs per tots vostès, Ripoll 2013, capital de la cultura, de Maria Mercè Navarro i Galindo.

La sardana que tot seguit ens interpretarà la cobla contemporània està dedicada a una cobla, concretament a la cobla Rossinyolets, grup musical de Castelló d'Empúries. La sardana porta per títol Amics meus tots, i com diu la partitura, dedicada als companys de la cobla Rossinyolets, actuals i dels darrers 7 anys, amb sentiment de nostàlgia, de festa i carinyo. Espero que apreciïn la meva primera sardana, segons anotació de l'autor. Aquesta sardana és original d'Albert Genís i Montoliu i fou escrita l'any 2014. Amics meus tots.

La sardana que a continuació ens interpretarà la cobla contemporània està dedicada a un matrimoni que hem compartit molts concursos de colles sardanistes i moltes ballades. M'estic referint a Sadurní Sánchez Peralta i Eulàlia Carafí i Sans. El Sadurní és conegut per tots els que gaudim de la seva amistat com el Sàtur de Martorell. En pas ferm és el títol de la sardana dedicada a en Sadurní i a l'Eulàlia, amb motiu del 25è aniversari de noces, i va ser un obsequi de la seva filla Anna Sánchez i Carafí. Escrita l'any 2011, és original del martorellenc, del també martorellenc, Daniel Gasulla i Porta. En pas ferm.

A continuació, la peça que porta per títol Galop de l'Amunt i Crits està dedicada a la colla Amunt i Crits de Terrassa en el seu 65è aniversari pel treball i empenta envers la sardana. És original de Joan Lluís Moraleda i Perxacs i fou escrita l'any 2013. La sardana es titula Galop d'Amunt i Crits.

Efectivament, era un galop, no una sardana. Marxarem amb la sardana titulada Sarda Patum, dedicada als berguedans i les espectaculars audicions de sardanes a la matinada, i en especial a Joan Benavides i Martí, perdó, Joan Benavides i Martí Villegas, segons anotació de l'autor. Original de Jeroni Velasco i Corzo, escrita l'any 2014, dedicada a aquests dos companys berguedans que van formar part dels rengles de la coula contemporània. Amb aquesta sardana, Sardà Patum, marxem fins dimarts que ve, si Déu vol. Adéu-siau, amics. Tingueu molt bon cap de setmana sardanista.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Comença l'Això van ser l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Bueno, són molt bones.
1: Molt bones.
0: Ara vindrà la Judit a via de fer unes gestions abans, o millor dit, mentre arribi i ens presentis la temàtica, actualitat que tinguis.
1: Ah, tu tens actualitat? Perquè jo de moment no en tinc gaire, eh?
0: Doncs si no tens actualitat, anirem de cara a Barraca, perquè si no ho recordo malament i no ho tinc mal entès, podríem dir que comencem com una sèrie de...
1: A veure, si funciona,
0: de seccions,
1: si
0: no?
1: Funciona, ho podem convertir en una sèrie, això. Jo recordo que fa unes 3 o 4 edicions de l'Això van sèrie, va sorgir... el tema de les sèries protagonitzades per nens i tal.
0: La parla d'aquests de l'hotel i així.
1: Així és. No? I una de les teves preguntes va ser: però què se n'ha fet d'aquests nens?
0: Sí. La vaig arribar a fer aquesta pregunta.
1: Amb el cas de, i a més a l'antena, vull dir, els oients se'n són conscients.
0: Testimonis.
1: Per tant, avui la secció és què se'n va fer d'ells Disney Channel Sitcoms Edition.
0: Vale. És a dir, que això pot ampliar-se a sèries espanyoles, sèries de Nickelodeon, m'ho estic inventant, etcètera, etcètera.
1: Així és, això ho podem estirar a tot el que ens doni, perquè, per exemple, jo què sé, bueno, sí, com ho has dit tu, a Espanya, no?, pues també hi ha...
0: Per exemple.
1: ...varios casos de nens actors importants, jo què sé, Aquí no hi quien viva, Los Serrano, tal i qual.
0: I et diré més, ara estic pensant en veu alta, però fins i tot d'actors i actrius sèniors.
1: També, que van fer...
0: En el sentit, m'ho invento... Joselito González upete fent la sèrie X i de cop i volta Joselito González desapareix
1: ja no se'l coneix.
0: Perquè ha caigut en mons foscos i turbios que el priven de poder fer bé la seva feina, però segur que n'apareixerien més d'un. Prenem nota al respecte. Doncs veig que hi ha poques coses carregades a les targetes, eh?
1: Sí, perquè hi ha molt del que parlar.
0: Ah, o sigui, avui és text més que àudio avui.
1: Així és, vale. Però, bueno, clar, he deixat evidentment les capçaleres de cadascuna d'aquestes sèries. De moment en farem tres, si ens dona temps.
0: Ah, avui només tres?
1: Sí, sí, ja t'he dit, que és que aquí hi ha teca, eh? Hi ha coses a explicar.
0: O sigui, amb tres ja omples mitja hora avui?
1: Ho veurem, perquè jo vaig trobar moltíssima informació.
0: Ah, perquè has fet sèries i a partir de les sèries...
1: He separat per actors, en
0: vale,
1: tot el
0: vale,
1: cast,
0: vale, vale,
1: on
0: vale.
1: És a dia d'avui cadascú.
0: Vale. Doncs pots començar amb la primera.
1: Així és, comencem amb les que són dues sèries realment, Hotel Dulce Hotel i Zack y Cody Todos a Bordo.
0: I jo llavors aquí, quina de les dues vols que tira?
1: Tu poses la fletxeta cap a baix i que sonin les dues.
0: Tiro aquesta, per exemple.

0: I responent a la teva pregunta, jo ja vaig de cara a barraca, comencem pels dos protagonistes principals de la sèrie, Cole Sprouse i Dylan Sprouse.
1: Clar, que jo hauré d'anar buscant per ficar-los i cara. Els bessons sí que els hi fico cara, però després els altres que aniràs dient no els hi ficaré.
0: Pues mira, jo et vaig dir que aquests eren un dels que continuen a l'esfera. I efectivament, comencem per Cole Sprouse, que és Cody Martin. Sí, sí, 33 anys.
1: Tampoc és tan gran, Tampoc és tan gran, vull dir.
0: Bueno, déu-n'hi-do. És que clar, jo com a molt els recordo que tenien 16 anys. És l'última vegada que els vaig veure.
1: Jo, si tu ara m'hagués dit en té 40 o 42, te diria, doncs també me quadre.
0: Bueno,
1: fa com molts anys que va començar.
0: Va començar molt de joves, de fet. El fill de Ross a Friends eren aquests dos actors i els anaven intercanviant. Així és.
1: Perquè... Ara surt aquí, surten a Friends, és veritat.
0: Així és. Vinga, va, comencem per Cole Sprouse, que feia de Cody Martin, el diguéssim... Hi havia un que era més llest i hi havia un altre que era més entremaliat.
1: Vale.
0: Anem amb el més intel·ligent. Continua actuant. Cole Sprouse, sí. I això, evidentment, cal fer el parèntesi. Això ho he fet una mica gràcies a la IA, però jo hi he afegit aquí moltíssima cosa, vale, perquè sí, deixava la meitat. Vale?
1: Vale.
0: Continua actuant. Cole Sprouse, sí. Clarament és un dels que millor han mantingut la seva carrera.
1: Vale.
0: Després de Disney va fer un gir més seriós, perquè va ser Jughead Jones a Riverdale.
1: Vale.
0: No sé si tens localitzada Riverdale, si l'has vist...
1: Això no és de vampirs, no?
0: No tinc ni punyetera idea, però sí que va estar del 2017 al 2023 fent aquesta sèrie, per tant, 6 anyets. Escolta.
1: Ah, veus, és una sèrie de drama adolescent. Un grup d'adolescents que investiguen els obscurs secrets i crímens d'un poble tranquil amb problemes típics de l'escola, tal... Bueno, sí, no és... No, vale, no és de vampirs, però... Sí que tenia ubicada que era alguna cosa així, una miqueta fosca i així.
0: Doncs això, que segons diuen, va rellançar la seva carrera. Actualment està fent cinema independent i thrillers, allunyant-se totalment del perfil Disney. També treballa com a fotògraf professional per a revistes de moda. Això també és una cosa que veurem...
1: Una cosa més rara.
0: Sí, això és una cosa que veurem també sovint, amb aquest tipus de secció. Jo crec que passa una cosa aquí amb els nens actors, i és que quan tu ja has viscut la fama de nen... Ja pots passar la pàgina, saps? Perquè i dedicar-te a qualsevol altra cosa.
1: Has cremat l'etapa.
0: Correcte. Aquí tenim gent que, per exemple, és fotògraf, que s'hi dedica al sector sanitari, hi ha moltes coses. Vale, hi ha fins i tot algun que ha acabat a la política, que ha muntat una empresa, que és enginyer i ha muntat una empresa de coses aeroespacials. Vull dir, els perfils són molt amplis.
1: Fantàstic.
0: Vale? Dit això...
1: Tu sabies que són italians, aquests?
0: No sabia que la seva procedència era italiana. O sigui, segurament són italoamericans.
1: Sí, però van néixer a Arezzo, Itàlia.
0: Ah, déu-n'hi-do, doncs no en tenia ni idea. Mira,
1: entenc que si Cole Sprouse va néixer a Arezzo, Itàlia...
0: Entenc que Dylan també.
1: Entenc que el seu germà, el seu bessó, posa una mà al foc també.
0: Vinga, i aquí ja són dues preguntes que li he plantejat per a cada actor, que era, evidentment, retirat, vale? I, evidentment, no, molt actiu, ens diu de Cole Sprouse. I una altra pregunta molt interessant, que és, vetat per Disney...
1: Tampoc.
0: Perquè això també passa. Depèn de la vida que han pres algun dels actors d'aquestes sèries, doncs Disney, per les seves decisions, ha dit no, jo no vull treballar més amb vosaltres.
1: Jo dic castellà, a partir d'ara lideres tu ja el programa, eh?
2: Ah, no sé per on anem, bon dia.
1: Pel principi. Estem a Cole Sprouse, encara.
0: Sí, sí.
1: Tens el paper aquí, tu l'únic que ens han de canviar els papers.
2: Se'm fa molt estrany sentar-me una altra vegada amb aquesta cadira.
0: Què et sembla?
2: Molt bé.
1: És la primera vegada en la història de l'Això van sèrie nostra, de la nostra història, que estem canviats de llocs.
2: No, potser us he de tornar a abandonar, no ho sé, ja ho veurem. Tenim algun incendi que apagar, però intentarem...
1: Cap problema. Doncs si tens la manguera fora, agafa-la quan ho necessitis. Vetat per Disney, no.
0: No, però sí que ha estat crític amb la indústria infantil i ha deixat clar que no vol tornar a viure de la nostàlgia de Disney.
1: Vale.
0: I aquí l'AIA ens ha fet un petit titular per a cadascun dels actors també, en el cas de Cole Sprouse...
1: Però l'ha dissenyat ell o l'ha buscat?
0: L'ha dissenyat ell en funció de tota la informació que hem trobat. Cole Sprouse va ser el que millor va fer la transició de nen Disney a actor adult seriós. Per tant, a partir d'aquí...
1: A nivell masculí?
0: Sí, ho suposo.
1: Perquè a nivell femení...
0: Entenc que és nen protagonista d'una sèrie infantil que amb els anys ha aconseguit arribar a la maduresa actoral total.
1: Però a nivell femení, per exemple, Selena Gómez també crec que ho ha aconseguit.
0: Sí, es podria dir que sí, però és que Selena Gómez ja és més que una actriu, en aquest cas, perquè ja és una mica mocatriz, no? Es podria dir.
1: Ah, sí?
0: Bueno, fa una mica de tot. Cantante, modelo y actriz.
1: Selena Gómez també... No me'n recordo que cantava Selena Gómez.
2: Sí, la de A Year Without... No, com era? A Year Without Rain, o algo així. La de Naturally... La de...
1: Què dius?
2: Que sí, busca.
0: Bueno.
2: A Year Without Rain, jo em sembla que aquesta és seva.
1: No ho sé, Judit, jo no, no tinc contra no, Selena Gomez.
0: Jo tampoc tinc bastant ubicada Selena Gomez a nivell
1: Mira,
0: cantant, però bueno.
1: Selena Gomez sona així. Ara no sé què sonarà, però sona així molt ràpid. Un moment. Fa 5 anys d'aquesta cançó, es diu De una vez.
0: Però la que canta en castellà?
2: Jo crec que no, eh?
1: Home, estic veient
0: la veu és la, la veu és la de Selena Gomez. Sí.
1: Bueno,
0: això ja li van escriure fonèticament amb un paper i ella...
2: Fa 5 anys.
0: Bé, estàvem parlant dels dos bessons de parlarem, de Selena Gomez, tot
1: ja
0: seguit.
1: Ja m'imagino, ja.
0: Però de moment seguim amb els dos bessons, anem amb Dylan Sprouse. Continua actuant, sí, però menys que el seu germà. Fa pel·lícules independents i romàntiques de manera puntual. Això vol dir que, bueno, aquestes pel·lícules es deuen de veure Antena 3 al migdia, vale, els caps de setmana.
2: O els diumenges de la tarda.
0: Exacte. Va muntar un negoci propi.
1: Molt bé.
0: Alwais Medery, una fàbrica d'hidromel a Brooklyn. Que l'hidromel entenc que és una... És
1: hidromel
0: un cor,
1: és licor, sí. De fet, els vikings bevien hidromel, entre
0: mira.
1: Altres coses.
0: Sembla
1: és una
0: molt...
1: informació que és real, aquesta informació.
0: No, no, ja m'ho crec. Mira, aquí també tenim el que et deia, nen actor, ja ha passat aquesta pàgina. Sembla molt més interessat a emprendre que a Hollywood.
1: Molt bé.
0: Està retirat? Semi-retirat.
1: Això és que sí.
0: Vetat per Disney? No. Encara que sí que va haver-hi certa tensió. Vale. Perquè quan va acabar Sweet Life on Deck, Todos a Bordo, per així en castellà, els germans van proposar idees a Disney per continuar la sèrie i proposar-nos ells com a productors executius, eh? És a dir, estan una mica darrere de la part creativa de la sèrie. Uh-huh. I Disney va dir que no, que vale. El control de les seves sèries és seu.
1: Molt bé.
0: I punt.
1: Se li diu dictadura, d'això.
0: Cosa que, bueno, va fer que la relació entre els germans i la gegant del ratolí, doncs...
1: Molt bé,
0: això,
1: fantàstic. Malament.
0: Titular... Dylan va canviar Disney per fabricar cola artesanal.
1: Molt bé, el titular de l'intel·ligència artificial. Fantàstic. Tu ara què et sembla si tu me dius el nom d'aquesta dona i te tiro una altra sintonia que tinc aquí? Això és correcte? Puc fer això?
0: La de Hotel Dulce Hotel, la pots tirar, sí, sí.
1: És aquesta?
0: Sí, senyor.

0: Vinga. Sí, la podeu veure a Disney Plus, la podeu veure a Disney Plus.
1: Patrocinat espai per Disney Plus.
0: Brenda Song, London Tipton, la que va ser una paròdia de Paris Hilton, evidentment adaptada a una sèrie de televisió per a públic infantil. London Tipton era la filla del magnate dels hotels Tipton i, evidentment, també vivia a l'hotel amb els nens i també es va anar al vaixell amb els nens quan van canviar l'escenari. Dit això, continua actuant, sí, moltíssim. Probablement la carrera més sòlida després de Cole. Vale. Abans ens deia que Cole era el que més havia triomfat. Vull dir...
1: Aquesta li fica de veu alguna cosa de Zootrópolis.
0: Així és, així sí? És actor, és actriu de veu. També ha sortit en sèries com a Dollface o Estación 19, Station 19, la dels bombers, aquella...
1: Que també té 50 milions de temporada.
0: Així és. I altres projectes de cinema. Molt respectada a Hollywood, i a més aquí obrim una mica de crònica rosa. És molt coneguda per la seva relació amb Macaulay Culkin, que tenen fills junts, el nen de Solo en Casa, per si.
1: Des del 2017.
0: Així és.
1: Porten junts.
0: Així és, així és. I es veu que ja des de l'època on Macaulay Culkin ja es veu saludable, que això està molt bé.
1: Fantàstic. Celebrem.
0: Evidentment no està retirada i en absolut està vetada per Disney perquè ha tornat a treballar amb alguna sèrie de Disney Channel anys després.
1: Molt bé.
0: Brenda Song va passar d'hereva excèntrica a actriu consolidada de Hollywood.
1: Aquest és el titular de la intel·ligència artificial. Gestiono jo la secció,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, perquè a la propera sintonia que tiris hauré de marxar. No,
1: vale, jo en principi d'aquí un minut i mig se m'ha informat que tinc una altra tertúlia, però ja me quedo.
2: Vale.
1: Sí, perquè no? Si no serà un monòleg de l'Ivan.
0: Me puc quedar jo sol parlant, però clar, llavors... Vinga, va, anem amb Ashley Tisdale, que era la noia...
1: No, jo també.
0: La noia de la botiga de records i dolços que hi havia a l'hotel.
2: Aquesta em sona.
1: Aquesta és la de High School Musical, no?
0: És Ashley Tisdale, la de High School Musical, la de Phineas i Ferb, és aquesta Ashley Tisdale.
1: La dolenta, entre cometes, de
0: Sharpay.
1: High School Musical.
2: La Sharpay, sí.
0: Exacte. Aquesta va sortir, Ashley Tisdale, perdoneu, va sortir de la sèrie abans de anar-se'n al vaixell, i és essencial només del cast original de la sèrie. Continua actuant, sí, però encara menys. Ha fet doblatge i, de fet, continua interpretant a Candace, a Phineas i Ferb. S'ha dedicat a la producció televisiva.
1: Ah, és la germana.
0: Correcte, és la germana de Phineas i Ferb, així
1: doncs
0: és.
1: Doncs diré que fins i tot s'assemblen i tot.
0: Sí?
1: Home,
0: tenen uns dibuixos certament abstractes,
1: Si li canvies el color del pèl...
0: Té
1: una cara semblant, sí, sempre. 40 anys té, aquesta?
0: Sí, clar. De fet, mira, us explicaré també una curiositat. En principi, els rols de Ashley Tisdale i Brenda Song estaven rotats a la sèrie original, però van trobar que posar una noia rossa que feia un personatge que, diguéssim, era una mica més, tenia el cap una mica més buit, i un personatge asiàtic que sigués la responsable i la d'això, doncs van considerar que si rotaven els rols, doncs això, no interferirien tant o no es clavarien tant amb aquests estereotips ja aclarits. Per tant, interessant això.
2: Sí.
0: Dit això, no està retirada oficialment, però és molt selectiva i no està vetada per Disney. De fet, com hem dit, segueix lligada i treballant amb la marca.
1: Molt bé.
0: Va passar, el titular és aquest, va passar d'estrella de Disney a empresària i mare influencer.
2: M'agrada molt de retirada, no oficialment, però molt selectiva. No és això que m'agrada. Quina sort.
0: Bueno, clar, imagino que també quan tens fills la cosa canvia una mica, perquè a més són molt petits els fills.
2: Quan tens fills temporada... i quan tens diners.
0: Sí, clar, bueno, això és una altra. Clar. Però sé que l'última temporada de Phineas i Ferb la va gravar embarassada, perquè ella va posar com a condició no fer els crits que feia com a Candace, perquè, clar, el nen se li estressava.
1: En sèrio, això passa?
0: Sí, i els crits els van repescar de temporades anteriors.
2: Carai.
0: Així curiositats que jo us explico,
2: Això, en sèrio.
1: Molt bé.
0: Seguim amb el cas de Sweet Life, en general. Passem a Phil Lewis, el senyor Mosby, l'encarregat de l'hotel i del vaixell. Vale? I és un dels casos més curiós perquè continua actuant, però poc. I el seu gran treball ara és
1: poc
0: dirigir...
1: Poc i com vull.
0: Correcte. I el seu treball ara és dirigir televisió, és a dir, ha passat de davant dels focus a darrere de les càmeres. Ha dirigit episodis de sitcom com Conocí a vuestro padre, el revival d'iCarly i altres comèdies de Disney Channel com Buena suerte Charlie o Jessie.
1: Molt bé.
0: Per tant, això, segueix a la seva carrera. Ha retirat, no, però darrere de les càmeres, evidentment. Tampoc està vetat per Disney.
1: El poden contractar com a càmera.
0: Sí, de fet, sí. I aquí diu, dada potent per a ràdio, Abans de Disney va tenir un accident molt greu de trànsit que gairebé destruís la seva carrera, però The Sweet Life el va rescatar professionalment.
2: Carai, tu.
0: Sí, sí. Mr. Mosby ja no gestiona hotels, ara dirigeix sèries des de darrere de la càmera.
1: Aquests titulars, per sort, la intel·ligència artificial mai podrà ser periodista.
2: No,
1: els titulars són bastant
0: dolents. No, està clar que no.
1: Els titulars són bastant mediocres, la veritat.
2: Esperem que no.
0: De l'hotel al vaixell. Tornem a Suite Life on Deck perquè parlem de Debbie Ryan, eh? aquella noia texana, si no m'equivoco, que generava contrast amb els nens i que va acabar sent la parella de Cody. Continua actuant, sí. De fet, després va protagonitzar Jessie, un altre èxit, una altra comèdia de situació de Disney Channel, dels quals alguns dels nens actors aquells no van acabar gens bé. Però bueno, vaja, aquest és un altre tema, ja repassarem un altre dia.
1: Surt a Fast and Furious 10.
0: Sí, correcte. I també va fer sèries com Insatiable i també està lligada al món de la música pel seu matrimoni amb Just Dan, que és de 21 Pilots. És un dels integrants de 21 Pilots.
1: El que no està tatuat del coll.
0: Així és.
1: Per què veig?
0: No està retirada, no està vetada per Disney i el titular que ens dona és va aconseguir quedar-se a Disney i després saltar a Netflix.
1: Aquest és el titular, eh?
2: Aquest
1: és el titular.
0: Tampoc s'hi maten, eh? Jo trobo que no...
2: És que això sigui un peu de foto com a molt. Però
1: vamos. Per exemple, la sèrie Insaciable que has dit abans, una temporada, eh? La sèrie.
0: Bueno, ja, Netflix, no? Imagino.
1: Netflix.
0: Bueno, ja ho fan, això.
1: Del 18 al... Ah, no, dos temporades. Del 18 al 19, dos temporades, 22 episodis.
0: Bueno, mira, pot estar fins i tot acabada. No sé si cancel·lada o no. Bé... Seguim amb en Kim Rhodes, que era la mare dels nens, la mare de Zack i Cody, que vivien a l'hotel perquè ella era la que s'encarregava dels espectacles. Era cantant a l'hotel i, a canvi, li cedien la suite perquè vigués amb els seus fills. Continua actuant? Sí. De fet, és molt volguda, molt estimada pel seu paper a Supernatural.
1: Molt bé.
0: Continua treballant a televisió i a cinema independent. No està retirada i no està vetada per Disney.
1: Vale.
0: Això, ja, és que el titular és el que ja he explicat.
2: A veure, passem, la mare de Zack i Cody va trobar una segona vida televisiva Supernatural, molt bé.
0: Per tant, podem concluir amb la primera sèrie i que tots han sortit bé de tot això, de
1: molt bé, i de les...
0: d'aquesta carrera.
1: I de les... drogues, també.
0: No, sí. En principi no han entrat, per lo que s'insinua aquí.
1: N'hi ha molts que sí, d'aquests no confirmo d'aquests, però és conegut per tots que molta estrella diamant en brut de Disney ho ha passat malament.
0: Bueno, sí, Hannah Montana, Miley Cyrus, se n'ha fumat uns quants porros en públic, vull dir que no...
1: Més
2: fora això. Sí, no, és el mateix. Jo crec que hi va haver alguna coseta blanca més.
1: Escolta'm, te queden 10 minuts.
0: Vinga, va, pues, si
2: va,
0: et sembla,
2: puc acabar i tot.
0: Anem molt ràpid amb Los Magos de Waverly Place.
1: Vale, farem una cosa. A petició de la Judit, en comptes de ficar la sintonia de Los Magos de Waverly Place, te fico això, mira.

0: ayer without rain, ¿eh?
1: Veamos quién tenía razón.
0: Selena Gómez and the Essin.
2: Sí, que eres el seu grup.
0: Ah,
2: sí, sí. De fet, a l'última temporada de Los Magos van reversionar la versió,
0: vale.
2: Van reversionar la cançó amb The Scene, que era aquesta gent. Bé, comencem per Selena Gómez, no? Interpretava Alex Russo, la protagonista absoluta de la sèrie, juntament amb el seu germà Justin. Continua dedicant-se a la interpretació. Què diríeu, què diríeu?
1: Que sí.
2: Com hem dit abans, Selena Gómez a dia d'avui és mocatriz.
1: Jo això no ho he sentit en ma vida.
2: No? Això li encantava la Míriam dir això.
1: Ah, sí.
2: Sí.
1: Home, també... sonen... Com a sonoritat és molt
0: mocatriz és com la BBC.
2: També.
0: Bones notícies i comuniones.
1: Sí, sí.
2: Bé, tots sabem que després de Disney va fer aquest salt definitiu com una superestrella. És la protagonista de... Una de les tres protagonistes de Only Murders in the Building. Són assassinatos en l'edifici, eh? Una de les sèries de Hulu més prestigioses dels últims anys. Continua la seva carrera musical i també ha fundat Rare Beauty, una marca de cosmètica d'èxit enorme.
0: Vaja.
2: Entre moltes altres coses, eh? Perquè fins i tot Selena Gomez té paelles. Té una, com la Belén Esteban.
0: La Belén Esteban té paelles?
2: Sí, pues, també té un set de paelles, eh? De, així com de disseny...
0: Quan tens diners no saps què fer.
2: S'ha d'invertir,
0: no
2: s'ha d'invertir.
0: No saps què fer-ne més, eh?
2: Bé, a banda de tot això, també és, és productora de cinema i televisió. De fet, és una de les instigadores i productores de l'espin-off, que ara està en emissió, de Los Magos de Waverly Place, que es diu, no ho sé com es diu en castellà, en anglès és Wizards Beyond Waverly Place, perquè ja no viuen allí.
0: Vale.
2: També ha reprès el seu paper com a Alex Russo en almenys 4 capítols d'aquest revival spin-off raro. Evidentment no està retirada i no està vetada per Disney. De fet, és una de les exestrelles amb millor relació pública amb la marca.
0: Molt bé, celebrem.
2: Per tant, passem a David Henry, Justin Russo.
0: No, però espera't, eh? Selena Gómez va passar de maga adolescent a imperi mediàtic global.
1: Clar, és que t'has deixat
2: el millor. No me'l deixo més. Anem amb David Henry, com dèiem, sí, continua actuant, però amb menys visibilitat. Ha fet cinema independent i alguns projectes de televisió i, evidentment, com hem dit, també ha començat a treballar com a director i productor en l'espin-off de Los Magos de Waverly Place, abans mencionat. Té part del control creatiu i és un dels protagonistes, per no dir el protagonista absolut, perquè ara els seus fills són mags,
0: claro.
2: Per així dir-ho. Per tant, reprèn a temps complet i és l'únic el seu paper de Justin Russo. Ha intentat construir una carrera més discreta i familiar, no està retirat, però evidentment no té el focus mediàtic que tenia abans, i no està vetat per Disney, tot i que va tenir problemes amb la justícia quan el van detenir perquè li van trobar una arma carregada en un aeroport.
0: Per com es diu, per defensa pròpia.
2: Sí, exacte. Aquí diu, ha mantingut molt bona amistat amb Selena Gomez i han continuat col·laborant, i el titular, David Henry va canviar el protagonisme adolescent per una carrera més tranquil·la darrere i davant de la càmera.
0: Que això són frases de resum, no són titulars.
1: Sí, sí.
2: Anem amb el tercer dels fills, Jake T. Austin. Interpretava Max Russo, aquest ja va tenir una mica menys de protagonisme a la sèrie, sobretot perquè va començar com un actor infantil que devia de tenir 10 anyets quan va començar la sèrie. Va continuar actuant, sí, però de manera irregular. Va tenir una bona etapa a The Fosters, va ser actor de veu a la peli de los emojis, The Emoji Movie.
0: Quanta gent la va arribar a veure, eh?
2: Sí, jo la vaig veure, per cert.
0: Pues tu i dos més.
2: Sí, sí. Després d'aquesta última pel·lícula, la seva presència pública ha baixat molt. No està retirat oficialment, però està força desaparegut del gran circuit i s'especula que està vetat per Disney, ja que va ser detingut, i aquesta és una de les regles, que faria incompatible una nova relació laboral amb ells. Excepte, suposo, si ets David Henry i tens molts diners per començar una nova sèrie, i llavors sí que pots.
0: Clar.
2: Tot això és especulació, però és l'únic membre del repartiment original que no ha reprès el seu paper a l'espin-off de Los Magos de Waverly Place, tot i mostrar moltes ganes a xarxes, el que reforça la teoria, ja que ha passat amb actors d'altres sèries, com Hannah Montana, amb Michael Musso.
0: Molt bé.
2: Prometia molt, però la seva carrera s'ha anat apagant.
0: Vaja.
2: Aquest sí que és una mica un titular,
1: això,
2: no?
1: Això com a posar-ho a la làpida.
2: Sí.
0: Sí, fins que se'm va apagar del tot. S'acabi així la frase. Se'm va anar a apagar fins a arribar aquí.
1: Sí, sí, exacte.
0: Fins que se'm va apagar,
1: fins aquí hem arribat.
0: Fins aquí hem arribat.
2: Anem amb Jennifer Stone, la millor amiga d'Alex Russo a la sèrie, vale? Interpretava Harper Finkel, i és un dels girs més sorprenents amb la carrera d'actor. Continua treballant a la tele només ocasionalment, vale?
0: Quan vol.
2: Sí, perquè es va formar com a una infermera registrada i, de fet, tot això va passar durant la pandèmia, on s'hi va centrar especialment per fer reforç als hospitals. Va mostrar cert ressentiment amb David Henry per no comptar amb ella pel reinici dels Mags. De fet, hi ha un podcast d'aquests podcast revival que es fan ara amb membres del cast, que es diu Wizards of Waverly Pot. Bueno, ara ja no està en emissió, però va estar-ho. I va mostrar, d'això, ressentiment amb David Henry, en fi, com si no s'hi portessin gaire bé a nivell personal, vale, però mostrant que té moltes ganes de sortir a la nova sèrie dels Magos.
0: Però que tampoc ho està petant, no, aquesta sèrie?
2: No, en absolut, en absolut. Mira, la primera temporada va fer 20 capítols, la segona va fer 10, i l'han renovat per una de 4 per acabar-la, com a mínim.
0: Vaja.
2: Perquè és una franquícia gran de Disney i no la volen deixar penjada.
0: Uh-huh.
2: Doncs això, finalment, Jennifer Stone apareixerà en un d'aquests 4 capítols finals de Los Magos de Waverly Place i, doncs això, està retirada parcialment, però ha prioritzat la carrera fora de Hollywood. No està vetada per Disney. La millor amiga d'Àlex Russo va deixar Hollywood per dedicar-se a la salut.
0: Molt bé.
1: Això ho haurien d'haver fet potser molta gent abans.
2: Vinga, va, anem amb els dos pares de la sèrie, Maria Canals Barrera i David DeLuise. Vale, anem ràpids. Continuen actuant? Sí, tots dos. Maria Canals Barrera fa molta feina de doblatge i televisió. David DeLuise, per una altra part, fa aparicions esporàdiques en televisió i entre elles va aparèixer també en 3 o 4 capítols del reinici de Los Magos de Waverly Place.
0: Maria Canals Barrera podria ser perfectament l'actriu de...
1: De la Riera.
0: Del cor de la ciutat.
2: Sí, correcte. De fet, no sé si és espanyola. No sé si és d'origen espanyol, però a la sèrie eren una família italo-mexicana. David DeLuise era la...
0: Bueno, l'Espanya...
2: El pare era la part italiana, la mare era la part mexicana.
0: L'Espanya dels Estats Units, Miami.
2: Sí, correcte. Dèiem, a banda, tots aquests dos han seguit participant en produccions interpretant el mateix rol, no els pares de Los Magos de Waverly Place, sinó el matrimoni, un matrimoni. Es veu que tenen molt bona química entre ells i demanen aquesta dinàmica un altre cop.
0: Vaja.
2: Tots dos no estan retirats, no estan vetats per Disney, però amb el cas de David DeLuise s'especula que en els últims mesos s'ha desvinculat completament de l'univers dels Magos de Waverly Place, cosa que és molt raro perquè sempre hi anava a convencions, a coses d'aquestes que preparen els fans, de reunions i totes aquestes.
0: Maria Canals Barrera, actriu i cantant estadounidenca d'ascendència cubana i catalana. Vaig a buscar més informació.
2: Home, Canals ja ens deia, ja ens podia dir alguna cosa, sí. Com dèiem, estàvem parlant de David DeLuise, que tot i el seu amor immens per l'univers de Los Magos de Waverly Place, es veu que s'haurien amistat amb David Henry, també el protagonista d'aquesta sèrie. Es veu que aquest noi, escolta, no deixa una canya dreta. Henry, a més de tot això, de tot el que m'he explicat ja, és molt conservador i es diu que els motius polítics haurien intervolit la seva relació. Ja sabem que la situació política als Estats Units està molt tensa.
1: Sí.
2: Bueno, als Estats Units i a tot arreu. Però en aquest cas, això farà que no aparegui els últims capítols de l'spin-off dels Magos de Waverly Place, tot i que Maria Canals Barrera sí que apareixerà en un d'aquests 4 capítols.
0: Molt bé. No em surt gaire informació al respecte, més enllà d'un tuit on ella va dir que sí, que tenia, com ho diu, "Yes, my parents are from Cuba and of Catalan heritage." És l'únic que ha dit aquesta.
2: Molt bé, tenim una estrella de Disney Channel que potser parla una mica de català.
0: No fa pinta.
2: Així una mica de sobre.
0: No fa pinta.
1: No ens flipem tant. No
0: un minut i mig.
1: Jo crec que un minut i mig potser no ens dona temps.
2: No? Evidentment, no ens dona temps a repassar la següent sèrie, que aquesta era una de les fortes, perquè era Hannah Montana, eh? Doncs
1: pues mira, farem hype i ho deixem per l'any.
0: Exacte. Estic dirigint jo el programa avui. Que tu no estàs aquí a la taula de sou, avui?
1: No, no.
0: Doncs avui...
1: A més, jo, amb el favor que m'han fet.
0: Jo faré ara l'ajut i diré... Queda un minut.
2: Això que es diu...
0: Espavileu-vos.
2: Stay tuned a l'Això van sèrie perquè en algun moment es reprendrà aquesta secció amb altres sèries de Disney Channel i ja us asseguro que la propera que repassarem és Hannah Montana, que aquí hi ha molta tela que tallar.
0: Doncs...
1: Gràcies, Ivan, per aquesta secció.
0: No, gràcies, Ivan. Judit, nosaltres ho deixem aquí. Fins a la propera. Adéu-siau.
2: Adéu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

Tiffany's.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta, ja l'haureu reconegut, era la veu de Marilyn Monroe cantant Els diamants són els millors amics d'una noia. Per bé que després va dir, d'ençà de la cançó, la gent sempre em pregunta si crec que els diamants són els millors amics d'una noia. Francament, no ho crec. Doncs bé, avui serà ella, Marilyn Monroe, la protagonista del nostre espai, perquè enguany és el centenari del seu naixement. Si encara visqués, aquest 2026 hauria fet 100 anys. I a Sant Cugat del Vallès hi ha el museu més important d'Europa dedicat a Marilyn. Marilyn, que com sabeu no es deia així, es deia Norma Jean Baker, va néixer l'1 de juny de 1926 a Los Angeles. De fet, el nom de Marilyn no li va agradar mai. Deia, mai no m'ha fet el pes. Sovint m'he penedit de no haver refusat aquest nom i d'haver deixat que me'l posessin. M'hauria estimat més Jean Monroe. Però ara ja és massa tard per canviar-ho. Pel que fa a la cançó que li hem escoltat, pertany a la banda sonora del film Els senyors les prefereixen rosses, de Howard Hawks, que ella va interpretar quan tenia 27 anys. Era jove, però ja duia fetes 21 pel·lícules. Avui dia, quan veiem Els senyors les prefereixen rosses, tots coincidim en que, sense desmereixer Jane Russell, l'autèntica protagonista és Marilyn. Ella és la que li dona llum, però, esclar, la Fox no veia així. Per a la Fox, la principal era Jane Russell, la morena. I això es notava en dues coses. Una, en el seu nom, que apareixia en primer lloc. I la segona, en un petit detall econòmic. Mentre Jane Russell cobrava 200.000 dòlars cada setmana de rodatge, a Marilyn només li pagaven 500. No podia estar més clar. 7 anys després, en canvi, quan va fer el multimilionari, el seu nom anava primer i el Dives Montan anava segon. Marilyn hi cantava aquesta cançó.

0: my heart belongs to Daddy. 'Cause my daddy, he treats it so.
1: My Heart Belongs to Daddy, una cançó de Cole Porter per a la pel·lícula El multimilionari de Josh Cukor. Cukor no n'estava gaire satisfet, per no dir gens, i Marilyn tampoc. De fet, ella, tot i que en el guió hi va col·laborar el seu marit aleshores, que era Arthur Miller, hi va col·laborar a l'ombra, perquè el guió era un desastre i ell va intentar millorar-lo. Ella tampoc volia fer aquesta pel·lícula. Va dir que era el pitjor paper que havia fet mai. Però la Fox l'obligava per contracte i no va poder dir que no. Per si fos poc, el ressò que va tenir va estar molt per sota de les expectatives. I Marilyn va dir que aquell paper, doncs, era el pitjor de tota la seva carrera. L'elecció d'Yves Montand va ser un recurs d'última hora. Al principi havia de ser Gregory Peck, que es va acabar retirant del projecte. I després es va parlar amb Cary Grant, amb Yul Brynner, amb Rock Hudson i amb Charlton Heston, però també van dir que no. Finalment, malgrat que no parlava ni un borrall d'anglès, van agafar Yves Montand. Un altre tema va ser el sidral que es va muntar amb la relació sentimental de Montand i Marilyn durant el rodatge, perquè tots dos estaven casats. Ell amb l'actriu Simone Signoret i ella amb Arthur Miller. I, és clar, la premsa anava plena parlant de l'afer. Marilyn, en aquell moment, estava al cim de la seva carrera. Tot just acabava de rodar la meravellosa Ningú no és perfecte al costat de Jack Lemmon i Tony Curtis. Segur que recordareu l'escena d'una sala de festes en què es veu Lemmon i Curtis fent de músics de l'orquestra i a Marilyn cantant i interpretant un número musical. És en aquella escena on ella canta una de les cançons més famoses de la seva carrera, aquesta.

I Wanna Be Loved By You. Vull ser estimada per tu. És avui coneguda per tothom com la cançó del film Ningú no és perfecte, del gran Billy Wilder, però va ser un afegit. Un afegit perquè no era una cançó original composta per a la pel·lícula. La pel·lícula és del 1959 i la cançó és del 1928. Va ser creada per un musical infantil de dibuixos animats, però va agafar un altre caire quan la va cantar Marilyn, que la va interpretar tan deliciosament que avui és la seva cançó per excel·lència. En total, Marilyn Monroe va rodar 31 pel·lícules. La primera va ser Joventut perillosa, el 1947, quan tenia 21 anys, i la darrera, Vides rebels, el 1961, just abans de morir. Tota la seva primera etapa va ser molt discreta. Eren pel·lícules en què feia papers secundaris, de vegades molt secundaris, i fins i tot alguns sense ni tan sols aparèixer acreditada. Sense acreditar en va fer 5. Això sí, quan sortia no passava gens desapercebuda. Tot el contrari. Era una dona nascuda per a la càmera. Va aparèixer amb els germans Marx, a Amor en conserva, i a la boníssima La jungla d'asfalt de John Huston, on només tenia un parell d'escenes, però estava magistral. Perquè veieu com van les coses, de vegades al cinema, John Huston, el director d'aquesta pel·lícula, de La jungla d'asfalt, no volia Marilyn a la pel·lícula, no la volia. Però li va fer una prova al seu despatx i efectivament la va rebutjar. Li va dir que se'n podia anar, que podia sortir del despatx. Però la manera com ella va sortir el va fer canviar de parer. Huston va dir que el va impactar perquè era una de les poques actrius capaces de sortir d'un lloc talment com si hi entrés. I, com dic, té dues escenes sublims a La jungla d'asfalt. Després va arribar Tot sobre Eva, amb Betty Davis, en un paper molt petit però inoblidable, també, i Em sento rejuvenir fent de secretària amb Cary Grant. Quan el seu nom comença a pujar, és a Niàgara, amb Joseph Cotten, a casar-se amb un milionari, amb Lauren Bacall, i amb l'estrenada de l'estat espanyol com La tentación vive arriba, que podem traduir com La picor dels 7 anys, de Billy Wilder. Els amics de Ràdio Arrels, de la Catalunya Nord, potser sabran el títol que li van posar a l'estat francès. Altres pel·lícules de Marilyn són la magnífica Bus Stop, amb Don Murray, El príncep i la corista, amb Laurence Olivier, Riu sense retorn, amb Robert Mitchum, on ella canta la cançó que ara escoltarem, i l'esplèndida Vida rebels, de John Huston, amb guió d'Arthur Miller, amb Claire Gable i Montgomery Clift. Si em demaneu quina és de totes, la meva pel·lícula preferida de Marilyn, us diré que és aquesta, Vida rebels. Després va començar el rodatge d'un film dirigit per Josh Cukor, amb Dean Martin, però va morir en les estranyes circumstàncies mai no aclarides que tots coneixem i que han deixat un gran, gran, gran interrogant sobre dosi de somnífers, suïcidi o assassinat. No ho sabrem mai. Nosaltres, en aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Tricky a les vies de so, hem celebrat el centenari del seu naixement perquè Marilyn Monroe és la icona cinematogràfica més universal. De mites n'hi ha uns quants. Sí, hi ha James Dean, hi ha la Garbo, hi ha Brando, hi ha Chaplin, hi ha Bogart, però no totes les generacions els coneixen. En canvi, tot el planeta sap qui era Marilyn Monroe. Dic qui era, però hauria de dir qui és, perquè Marilyn continua ben viva a la retina de tots els que hem vist les seves pel·lícules. Fins la setmana vinent, amics.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giné.
3: Molt benvinguts a l'En sèrie en una setmana marcada pel primer spin-off de Per a tota la humanitat. De seguida hi anirem. Abans, però, comencem, com sempre, el repàs a la cartellera.
4: A levantarse, cabronazo, es hora de entrenar.
3: I ho fem des d'aquest dilluns a HBO Max i trobem la novena temporada de Rick i Morty.
5: No me obliguéis a unirme a una especie de rebelió.
3: Torna aquesta popular sèrie d'animació d'aventures intergalàctiques entre avi i net. En aquesta novena entrega, els protagonistes patiran conseqüències de tot el que van fer en els capítols anteriors.
6: La història de Leonard comenzó hace 32 años. Era un niño con mucha imaginación, pero no con tantos amigos.
7: ¡Yachi!
6: Su mejor amigo, Hungry Paul, no quería expandir su universo.
8: Siento que necesito abrir las puertas y ventanas de mi vida.
3: Des de dimarts a Filmin s'hi estrena Leonard i Hungry Paul.
9: El típico rollo del simulacro.
10: Soy la heroína de la oficina.
11: ¿Quién ha hablado de rollos?
12: Es hora de que se valga por sí mismo.
3: És l'adaptació de la novel·la homònima de Ronan Hessians, una bonica i tendra oda a la vida quotidiana que ha resultat ser un gran èxit a la BBC.
13: Habla con el corazón, encontrarás el tono adecuado.
14: ¿Con qué tono?
10: Dame tu número.
3: La sèrie segueix dos amics que afronten els reptes de la vida com a nois bons i els seus viatges a través de moments humorístics i commovedors que exploren temes d'incitació al canvi enfront l'adaptació.
15: Los habitantes de Little Kilton intentan cerrar ese capítulo. Estoy lista para ponerle fin. No más asesinatos.
3: Des de dimecres a Netflix hi trobem la segona temporada de Asesinato para principiantes.
16: ¡Pip!
15: ¿Qué ocurre?
16: Es mi hermano. Jamie ha desaparecido.
15: Bienvenidos a la segunda temporada de Asesinato para principiantes.
3: La segona entrega reprèn la història després de l'explosiu desenllaç del cas d'Andy Bell. En aquesta temporada, els protagonistes s'enfronten a una nova xarxa de secrets.
17: Every mystery forms a complex web. The Polaroid strand.
3: Encara des d'aquest dimecres a Amazon Prime s'hi estrena Spider-Noir.
18: Universe trends to disorder.
3: Parlem d'una sèrie d'acció real basada en el còmic de Marvel. La història segueix un experimentat investigador en hores baixes al Nova York dels anys 30 que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal mentre la ciutat compta amb un únic superheroi. La sèrie està protagonitzada per Nicolas Cage.
19: Attention, I have a very important update regarding our school.
3: També des d'aquest dimecres a Disney arriba la segona part de la cinquena temporada de Colegio Abbott. Torna aquesta comèdia que segueix a un grup de professors plens de vocació que hauran de fer front al sistema d'educació pública de Filadèlfia.
20: Kate, you're running an op against the chief of Russian intelligence.
21: 200 hours of battery life. Are we good?
3: Des d'aquest dijous a Movistar Plus s'hi estrena Secret Service.
21: Somebody in the system is feeding Moscow intelligence.
22: Emergency statement from the...
3: Parlem d'un thriller d'espionatge polític de 5 episodis que segueix una dona que ho té tot. Una vida familiar estable, un matrimoni sòlid i una carrera aparentment discreta com a funcionària. En realitat, però, és una de les agents més importants de l'MI6, responsable de l'oficina de Rússia.
23: Y luego inspira...
24: Metí a mi cliente en una trituradora y soy libre.
23: Y expira.
3: Encara aquest dijous a Netflix hi arriba la segona temporada de Mindfulness para Asesinos.
25: Yo, como abogado defensor, dueño de una guardería...
26: Hola.
25: Y ahora jefe de dos sindicatos del crimen, tuve el descanso que necesitaba.
3: Torna aquesta comèdia que segueix un advocat de la màfia que segueix un curs de mindfulness per millorar l'equilibri entre la seva vida laboral i personal. Però pel camí descobreix noves i sorprenents estratègies, entre elles l'assassinat.
0: Tenies razón. Este es el lugar perfecto. Esto le habría encantado.
4: Por la presente declaro este el fin de semana anual de Nick. Que todos podamos venir aquí juntos el resto de nuestra vida.
3: Encara a Netflix, també des d'aquest dijous, hi trobem la segona temporada de Las Cuatro Estaciones.
1: Me pregunto, ¿cómo será el próximo capítulo de nuestra vida?
0: ¿Qué diría Nick si estuviera aquí?
3: Torna aquesta sèrie de Tina Fey que va sobre tres parelles casades que es posen a prova quan una d'elles es divorcia.
2: We're here to meet with the proprietor of this esteemed establishment.
7: I know who you are.
3: I a Disney també hi arriba la segona temporada de Deli Boys.
11: Mr. Sugar, we've run out of places to hide our money. I don't do anything illegal here.
3: Torna aquesta ficció que segueix dos germans nord-americans d'origen pakistanès que ho perden tot quan el seu pare, un magnat de les botigues d'ultramarins, mor repentinament. Llavors es veuen obligats a enfrontar-se a la vida criminal secreta del seu pare.
4: Dicen que nuestra selección está atascada en el pasado y que los europeos nos superan.
14: Pelé, yo estoy aquí para que nuestro equipo vuelva a ser campeón.
3: Divendres s'estrena a Netflix Brasil 70.
26: Tú tienes un don, hijo. No lo desperdicies.
3: Les llegendes del futbol fan història davant un país que somia amb el triomf. Estem parlant d'una reinvenció del Mundial del 70 que va triomfar Pelé i un increïble equip que ho va donar tot per la Copa en un context socioeconòmic del Brasil de
0: l'època. Vístase, acompáñenos.
5: Por favor, no sé qué ha pasado, pero somos buenos trabajadores.
3: I Apple TV, la proposta més esperada també aquest divendres, Ciudad de las Estrellas.
27: Diseñador jefe nos ha convertido en la envidia del mundo, pero al KGB le preocupa ahora más que nunca lo que haga Occidente.
28: Los estadounidenses se han apoderado de sus planes para la base lunar.
3: Parlem del primer spin-off de Para toda la humanidad. En aquesta ocasió, la sèrie amplia l'univers creat per Ben Nevidi, Matt Wolpert i Donald Demur fins a la Unió Soviètica.
29: No permitiré más muertes entre los míos por culpa de tu paranoia.
28: Tu forma de medir el riesgo és errònia, camarada.
3: El punt de partida és, de nou, una distòpica carrera espacial en què la URSS va ser la primera en arribar a la Lluna i des de llavors ha continuat en peu el taló d'acer i les pugnes entre els dos blocs. La novetat ara és que la història ens situa a Moscou.
30: Bienvenido a Los Borrus, donde pasarás tus mejores momentos.
31: Yupi.
3: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una de les darreres propostes de Netflix, The Burrows, Jubilación Rebelde.
32: Los Burrows es un buen sitio. Nos cuidamos mutuamente, como la familia.
0: Bien hecho, Sam.
31: ¿De dónde has salido?
3: Es tracta de la darrera creació dels germans Duffer, però va més enllà de ser la versió jubilats de Stranger Things.
31: Desde que me mudé a Los Burrows, empecé a ver cosas. Cosas imposibles.
3: El punt de partida aquí és el personatge que interpreta Alfred Molina, un home que acaba de perdre la seva dona i decideix a desgana traslladar-se a una urbanització residencial per la tercera edat.
28: Hay prodigios en los borros, escondidos, ocultos, enterrados.
3: Des del primer moment queda clar que el protagonista detesta la comunitat residencial, rebutja els seus veïns i viu en una mescla constant de ràbia i tristesa. Però malgrat el seu caràcter, els seus creadors aconsegueixen que l'espectador senti empatia per ell. Aviat, però, una jubilació tranquil·la es convertirà en una aventura tan emocionant com melancòlica en què hi trobarem misteri suburbà, secrets amagats sota una comunitat aparentment perfecta i criatures fantàstiques al més pur estil del cinema dels 80 i les aventures de Steven Spielberg.
33: Passaran los mejores momentos de su vida.
3: Però més enllà de la trama fantàstica i de ciència-ficció, la història parteix del dol per parlar d'alguna cosa molt més gran, el terror silenciós que produeix envellir mentre tot el teu entorn comença a tractar-te com si fossis un problema mèdic, un record incòmode o algú la millor etapa del qual ja ha quedat enrere.
6: qué son todos tan mayores?
7: Pues porque es un sitio especial solo para mayores.
3: L'humor absurd, les criatures amagades a les parets i els forns, els líquids estranys i les conspiracions enterrades al desert competeixen amb el desgast emocional dels personatges i la seva reivindicació com a elements encara necessaris de la societat. I és aquí on la sèrie llança, a més, una dura crítica al món actual i com aquest tracta els nostres avis.
8: Todo el mundo intenta averiguar qué va a hacer con el tiempo que le queda.
9: Quiero ocuparlo solo con cócteles y caos.
3: Per acabar, només dir-vos que un dels punts més forts a The Boroughs és precisament el seu repartiment. Ja hem dit que Alfred Molina l'encapçala, però junt amb ell hi trobem uns espectaculars Gina Davis, Bill Pullman, Alfred Woodard, Danny O'Hara o Clark Peters.
10: Está aquí. ¿Qué está haciendo? Mirándonos. Oh, Dios mío.
3: En fi, que si encara no esteu convençuts, us passem un petit fragment perquè ho jutgeu vosaltres mateixos.
12: Aquí estáis. Hola.
13: Siento el retraso.
12: Oh, tranquila. No me pagan gran cosa por estar aquí. Ay, pero mira qué mono eres. ¿Cómo te llamas?
10: Sam.
12: Señor Cooper, un placer conocerle oficialmente. Soy Kaylee, su coordinadora de adaptación, y le aseguro que será un privilegio acompañarle en cada etapa. Espero que no les importe que hayan empezado ya a descargar. Las cajas están muy bien etiquetadas, lo cual no es de extrañar dado que usted es ingeniero.
10: Era ingeniero. Ahora soy prisionero.
12: Nos encantaría ver la casa. Todo está recién pintado. Hemos mantenido el papel de pared como pidió su mujer. Oh, y los antiguos propietarios dejaron algunos muebles, así que no dude en quedarse los que le inspiren y deshacerse del resto.
15: ¿Por qué no los quieren?
10: Porque están muertos, ¿verdad?
12: Grace falleció hace 2 meses, pero Edward reside en la mansión. Es el centro asistencial de los Boroughs para quienes requieren más atención.
16: ¿Qué les pasa?
17: ¿Ela?
16: ¿Qué? Quiero saberlo.
12: Esa televisión es muy antigua.
17: Le gusta arreglar teles viejas.
12: ¡Ay, qué divertido!
10: ¿Y eso qué coño es?
12: Es una serafim. Todas las casas de los Boroughs la tienen. Si tiene una emergencia, o pongamos que quiere reservar una partida de golf, basta con decírselo a Serafim, y ella le conectará con nuestro servicio de atención permanente. Mire, ¿qué hay, Serafim?
18: Hombre, Kaylee, ¿qué tal? ¿Qué puedo hacer para alegrarte el día?
10: Antes muerto que esto.
12: Papá, señor Cooper.
17: ¿Qué haces?
12: Señor Cooper, por favor, no lo haga. Serafim está íntegra.
10: No necesito una canguro electrónica.
12: Señor Cooper, entiendo su frustración.
10: No me diga.
12: Sé que era su mujer quien quería mudarse aquí y lamento muchísimo su pérdida. Pero yo no le impido rescindir el contrato. Esas cosas las decide el de arriba.
10: Pues dígame dónde está.
12: Durante todo este tiempo ha ayudado a mucha gente a adaptarse. Y le prometo que si le da una oportunidad a este lugar, verá que los Boroughs no son el último capítulo, sino un comienzo.
18: ¡Espere! ¡Oh, señor!

0: radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: James Gang, Walk Away.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio, un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Chiva i jo mateix, Salvador Climent i Pere Sánchez, del control tècnic.

Al principi d'aquesta actuació del grup James Gang hem sentit un moment la presentadora històrica del programa on s'està actuant, Beat Club. La presentadora és Uschi Nerke i és una noia que les seves minifaldilles dissenyades i cosides per ella mateixa van causar en el seu moment una gran impressió. El programa Beat Club es va emetre entre 1965 i 1972 des de Bremen, pel primer canal de la cadena de televisió pública alemanya, i les actuacions dels grups eren en directe. Hi van actuar els millors grups del moment, com aquest, The Who.

0: The Seekers són els Who en directe al Beat Club, que va ser el primer programa de televisió alemany dedicat a la música popular després de la Guerra Mundial. I hi van participar artistes com The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Deep Purple, Black Sabbath, Jethro Tull, The Bee Gees, Yes o King Crimson.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Durant la Segona Guerra Mundial, la música nord-americana tenia un paper clau com a eina de propaganda, de creació de moral i d'entreteniment, també amb una gran difusió del swing, el jazz i les cançons patriòtiques. El règim nazi va prohibir i va perseguir aquests estils considerats degenerats.

Save Me són Atomic Rooster, un dels primers grups progressius caracteritzats, com hem comprovat, pel teclat abrasiu de Vincent Crane. És mítica l'actuació d'Atomic Rooster al Beat Club amb el cantant Chris Farlow menjant-se un sàndwich d'aquells de pa Bimbo entre estrofa i estrofa. No es van menjar res en escena, però també hi van actuar un dels primers grups formats únicament per dones, Fanny. Eren molt bones instrumentistes i van fer de taloneres de diversos dels grans grups del moment. Les sentim al plató del Beat Club interpretant una versió dels Beatles, Hey Bulldog.

Aquest grup són Fanny. Després d'elles hi ha hagut altres grups de noies, però cap de música progressiva. Normalment els grups femenins han sigut de pop o de pop-rock. A finals dels anys 60, la contracultura i el moviment hippie nord-americà i britànic van impulsar el rock cap a tendències de rock psicodèlic i rock progressiu, que per primera vegada a la música popular incorporaven lletres i actituds socialment i políticament incisives. Beat Club va ser un programa de televisió musical alemany fonamental per la difusió d'aquests nous gèneres del rock i el pop internacionals, amb actuacions de molts grups britànics, americans i alemanys. Sentim ara l'actuació de l'americà Taj Mahal amb el tema Tomorrow Will Be Another Day.

com totes les d'avui, aquesta és una actuació en directe en el programa de televisió alemanya Beat Club, un programa que nosaltres també vam poder seguir perquè, afortunadament, no sabem per quines casualitats de la vida, Televisió Espanyola durant un temps el va estar emetent a horaris més aviat psicodèlics. El que acabem de sentir és Taj Mahal, un bluesman de Los Angeles que es va posar un nom molt discret

Tot i que abans del nazisme Alemanya havia estat un centre important de la música popular, després de la guerra va tenir moltes dificultats per desenvolupar una cultura musical pròpia a causa de la repressió que s'havia produït sobre les formes de música que el règim nazi considerava degenerada i bé, i a més a causa dels efectes traumàtics d'aquest conflicte tan cruel. Per tant, després de la Segona Guerra Mundial, Alemanya va haver de reconstruir la seva cultura musical, va haver de partir una mica de zero. A la postguerra es van reintroduir estils estrangers com el jazz i van aparèixer el rock and roll i el pop, influïts pels canvis socials i la Guerra Freda.

són els Pretty Things, un dels grans desconeguts del rock anglès. Grans desconeguts avui, perquè a principis dels 70 era un dels grups importants, grans, sortien a les revistes juntament amb els grans noms, amb els Who, amb els Stones. I bé, els Pretty Things també van ser precursors de moltes coses, van ser autors d'una de les primeres òperes rock. I també, per guanyar-se la vida, també van treballar amb el pseudònim de Electric Banana, fent música per a pel·lícules porno. Nosaltres precisament els vam conèixer per una pel·lícula en què ens va cridar molt l'atenció la banda sonora. Avui estem escoltant la música progressiva que va entrar a Alemanya a finals dels 60 sota la influència de la contracultura internacional i les revoltes estudiantils de l'any 1968. Va ser un renaixement per la música jove alemanya i d'aquest brou de cultiu va emergir el krautrock, el rock alemany, que va donar al país una identitat musical pròpia dins del rock europeu. Els joves teutons van escoltar per primer cop grups com Stone the Crows, el sentim amb el tema Love 74.

Són Stone the Crows, nom curiós, apedregueu els corps. És un grup amb una gran cantant al davant, com heu comprovat. És la Maggie Bell, que va ser coneguda com la Janis Joplin britànica. Stone the Crows va ser un grup amb mala sort. El seu guitarrista, Les Harvey, va morir electrocutat en una actuació. Va morir en escena. No pas a l'escena de Beat Club, però recordem que en aquest programa totes les actuacions eren en directe. Avui n'estem escoltant unes quantes, de, concretament de l'època més progressiva del programa. Per exemple, tenim l'actuació de Cat Stevens, el qual sentirem interpretant Lady Darbanville.

0: Lady Darbanville és el cantant és i autor Stephen Demetre Gergiou, un anglès de Londres, fill de pare grecoxipriota ortodox i de mare sueca, diríem que catòlica, que va triomfar amb el nom artístic de Cat Stevens i, després de convertir-se a l'islam, amb el nom de Yusuf Islam. Cat Stevens, o Yusuf Islam, va ser el gran precursor de l'època dels cantautors. Va patir tuberculosi de jove, va estar a punt de morir, va entrar en un procés de reflexió i va escriure 40 cançons, totes molt maques, com la que acabem de sentir. I va triomfar. Les més famoses que ha fet i que potser coneixereu o recordareu són Father and Son, Wild World, Moon Shadow, Peace Train i Morning Has Broken.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: A la primera emissió del Beat Club, el presentador va començar dient: a vosaltres, senyores i senyors, que no us agrada la música rock, us demaneu que us demanem que sigueu comprensius. Aquest és un espectacle en directe per joves. El presentador demanava comprensió al públic perquè estaven a punt d'emetre en pantalla coses molt rares per l'Alemanya de la postguerra mundial. Grups en directe com la Incredible String Band,

és la Incredible String Band, la increïble banda de cordes, el grup més hippie possible, un grup escocès de formacions canviants però sempre comandat per dos il·luminats anomenats Robin Williamson i Mike Heron. En aquest tema que els hem sentit, que es diu Everything's Fine Right Now, encara són un grup força pop o folk rock. Amb el temps es van anar complicant i tornant molt psicodèlics a base d'anar aprenent cada cop més bolets. The Incredible String Band és una banda boletaire. Un altre grup transcendental del folk rock britànic que va actuar a Beat Club són Fotheringay. El sentim amb una versió de Bob Dylan, Too Much of Nothing.

0: Són Fotheringay, una escissió d'un grup encara més fonamental, Fairport Convention. Als dos grups hi ha la meravellosa cantant Sandy Denny.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Avui hem sentit la música progressiva que sonava en directe al programa de televisió alemany Beat Club. Aquest programa també es va reemetre a la primera cadena de televisió espanyola en horaris estranys i també va ser el primer cop que vam veure actuar tot de grups britànics i americans curiosos i complicats. Aquests grups van trastocar els alemanys, tots van tirar per aquesta banda i van fundar el rock alemany o krautrock, un dels grups més curiosos i complicats de tots, sens dubte. És aquest amb el qual acabem el programa, Van der Graaf Generator.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Comencem nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: va culminar el passat 13 de maig, després de mesos d'investigació iniciada arran d'una intervenció policial durant les festes de Sant Andreu de la Barca al setembre de l'any 2025. En aquell dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Andreu de la Barca, els agents van interceptar un vehicle que intentava fugir d'un control i van localitzar al seu interior 5 quilos de haixís. Els dos ocupants van ser detinguts immediatament. A partir d'aquest primer arrest, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de Barcelona va obrir una investigació per identificar tant la persona que presumptament havia ordenat el transport de la droga com el destinatari de la mercaderia. Les indagacions van permetre determinar que aquest últim mantenia una activitat habitual vinculada a la venda de petites quantitats de substàncies estupefaents als carrers de Sant Andreu de la Barca. Els investigadors van aconseguir localitzar dos punts de distribució de droga al municipi i mesos després, el 20 d'abril del 2026, van detectar una nova operació de tràfic. En aquesta ocasió, dues persones residents a Andorra van ser interceptades a la frontera de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, quan transportaven un quilo de haixís. Les dues persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. La fase final de l'operació es va desenvolupar amb tres registres simultanis a Sant Andreu de la Barca i Manresa. Al domicili de la persona considerada peça clau de la trama, els agents van intervenir 1.898 quilos de haixís, 1.681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, tres telèfons mòbils i diversos materials utilitzats per tallar i pesar la droga. En un altre registre practicat a Manresa, la Guàrdia Civil va localitzar dues persones en situació administrativa irregular. Segons fonts policials, aquestes detencions es van produir exclusivament per infraccions de la normativa d'estrangeria i no guardaven relació amb els delictes del tràfic de drogues investigats. Paral·lelament, els agents analitzen si l'habitatge podria haver estat utilitzat per facilitar la regularització fraudulenta de persones sense permís de residència. El tercer registre es va efectuar al domicili del destinatari dels 5 quilos de haixís confiscats al començament de la investigació. En aquest immoble es va localitzar una petita quantitat d'aquesta substància i es va procedir a la detenció del seu ocupant. En total, l'operació ha permès intervenir 7.944 quilos de haixís i 1.681 quilos de cocaïna. La persona considerada responsable de l'encàrrec inicial de transport de la droga ha estat acusada de tràfic de drogues i també d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. Tots els detinguts van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. El jutjat va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat, considerat el presumpte coordinador de l'operació i en el domicili del qual es van localitzar bona part de la droga confiscada.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Ha començat la campanya de prevenció d'incendis. Precisament aquesta setmana s'ha presentat el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. Hi va assistir l'alcalde Marc Giribet. A continuació, més informació a càrrec del nostre company Joel Carrasco.
2: Sant Andreu de la Barca ha reforçat la prevenció d'incendis forestals. L'alcalde Marc Giribet va participar ahir en la presentació del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, una actuació que desplegarà 89 professionals en més de 600.000 hectàrees agroforestals de la província en el marc d'una estratègia integral de gestió del territori i de protecció de les persones. Pel que fa a la nostra ciutat, Giribet ha explicat en declaracions a Ràdio Sant Andreu que el nostre municipi serà un dels primers en estar 100% protegit.
3: Precisament el que es va presentar en el dia d'ahir va ser tot el pla que la Diputació de Barcelona doncs, ha preparat per poder fer front a aquesta possible emergència en cas que hi hagi un incendi forestal. Són tasques preventives, és preventiva, per exemple, l'obertura de camins, és preventiva també en l'obertura de franges o manteniment de franges, i precisament en el que s'ha treballat en aquest pla d'incendis és que els incendis no s'apaguen en el moment que generen, sinó que s'apaguen des de l'hivern, és a dir, des de molts mesos abans, fent aquestes tasques de manteniment. I és això ahir el que va presentar la Diputació de Barcelona. I en el cas concret de Sant Andreu, a Sant Andreu s'ha arranjat tot un camí que s'ha preparat perquè els camions d'extinció, els camions de bombers, puguin accedir a qualsevol dels ramals possibles a la muntanya que queda per sobre de Can Salvi i en el lateral del barri de la Colònia. Però és que, a més, en els pròxims mesos, i també gràcies a una subvenció que vam aconseguir de la Diputació de Barcelona, hem pogut acabar de fer les franges de protecció perimetral en el conjunt de la ciutat. Per tant, Sant Andreu de la Barca estarà en poques setmanes 100% protegit en tota una franja perimetral que envoltarà la ciutat i, per tant, protegirà la ciutat dels incendis que puguin venir de l'entorn urbà i protegirà l'entorn urbà dels incendis que puguin venir de la part urbana.

0: Aquesta és una actuació que, a més, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha volgut ampliar, i les recomanacions de la Diputació de Barcelona és que cada 2 anys, de manera bianual, fer el manteniment de la franja, és a dir, eliminar el sotabosc, ja que el fet d'eliminar densificació d'arbres ja s'ha fet amb l'obertura. Tot el que és el manteniment de la franja, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ho farà de manera anual. Cada any farem un manteniment de tota la franja perimetral que envolta la part residencial o urbana de la ciutat. I aquest és un contracte que s'adjudicarà aquest mes i els treballs començaran aquest mes de juny, i per tant estem molt contents perquè per primer cop Sant Andreu de la Barca això tindrà el 100% del municipi protegit a través d'una franja de protecció, i a més tindrà un manteniment d'aquesta franja de protecció de manera anual.
1: Sant Andreu de la Barca té un important entorn natural, però clar, lo comparteix amb municipis com Corbera, Martorell. Llavors, quina relació té Sant Andreu de la Barca amb aquests municipis de cara a prevenir i fer front a un possible incendi?
0: Sant Andreu de la Barca té una de les entrades del massís de l'Ordal, massís de l'Ordal que arriba doncs fins a Begues, ben entrat al Garraf. Per tant, tenim aquí una gran massa boscosa que, com bé deies, el terme municipal de Sant Andreu de la Barca és molt petit, per tant la massa forestal que està dins aquest terme municipal és molt petit i la gran majoria és privat, i per tant, com bé deies, la comunicació, l'organització, la coordinació amb els municipis que sí que tenen gran part d'aquesta massa forestal, que és Corbera de Llobregat, Castellví de Rosanes, que són els que més ens toquen a Sant Andreu de la Barca, la coordinació es fa a través de la Diputació de Barcelona i d'aquesta unitat de prevenció d'incendis que tenim. Jo també voldria remarcar que a Catalunya tenim una gran sort. A Catalunya tenim plans de contraincendis a tots els municipis, tenim actuacions preventives en tots els municipis, i incendis d'última generació, com els que hem vist a Estats Units o hem vist a altres parts del món, a Catalunya estem més preparats per poder-hi fer front, ja que, per exemple, en aquests països no tenen tots aquests plans de prevenció i de protecció en cas d'incendis.
1: Com es coordina en aquest sentit l'Ajuntament amb la Diputació, amb les agrupacions de defensa forestal, bombers i amb la resta d'organismes implicats en la prevenció i resposta davant d'un incendi?
0: Ho fem a través del Departament de Medi Ambient, que forma part de l'ADF del massís de l'Ordal. Evidentment, treballem conjuntament amb la Diputació de Barcelona per a aplicar a tots els programes de subvenció per poder desenvolupar els plans de protecció contra incendis, poder fer els projectes executius de l'obertura de franges de protecció perimetral, poder seguir uns criteris unificats en quant al manteniment d'aquestes franges, tutelats i ajudats per la Diputació de Barcelona i aquesta unitat contra incendis. Per tant, el que fem jo crec que és una tasca, diguéssim, molt mancomunada, molt de la mà de tothom, per poder precisament aplicar la millor resposta contra aquests incendis, perquè vull tornar a reforçar, tant la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Barcelona tenen una llarga trajectòria de treballs en prevenció contra incendis, tenen un gran coneixement acumulat, i per tant aquesta transferència de coneixement és importantíssima.
1: Estem parlant de plans, de coordinació entre ajuntaments i institucions, però clar, la ciutadania també juga un paper fonamental en aquesta estratègia de prevenció. Quines recomanacions faries als veïns de cara als mesos de més risc que venen ara? Ja han començat les onades de calor, però vindran mesos de risc.
0: Després de la pandèmia es va utilitzar els entorns urbans, no?, una manera de fer una vida molt més saludable, de sortir, de caminar, de conèixer-los, no? I aquestes inquietuds, no?, de conèixer l'entorn natural s'han anat mantinguent. I per tant tenim molta més gent transitant pels entorns naturals. El primer de tot és civisme. Vull dir, no deixar abocaments, no deixar qualsevol tipus de brossa en els entorns naturals, més que res, perquè això pot ser un inici de conat d'incendi, i a més és un respecte cap a la naturalesa i cap a tot aquest ecosistema natural. I el següent és, a partir del juny, ja no es poden fer ni treballs, ni fogueres, ni qualsevol tipus d'incendi en tot el que és la proximitat dels entorns naturals. I sobretot, en l'època de Sant Joan, tinguem molta precaució amb el que són aquesta pirotècnia que, diguéssim, és de llarga volada, els coets i demés, perquè poden acabar impactant contra alguna copa d'algun arbre, i això evidentment pot provocar, si no és que ha plogut molt, tenim la sort que ha plogut molt aquesta primavera i l'hivern passat, per tant l'ecosistema està més preparat, però tota precaució serà poca, doncs, perquè això no pugui esdevenir en un incendi o en una emergència que pugui arribar a afectar a persones, a patrimoni de les persones i, evidentment, al patrimoni natural.
1: Ahir, en la presentació d'aquest pla de la Diputació, va participar-hi i des d'un helicòpter ha pogut veure el territori des d'una altra perspectiva que la majoria no hem pogut veure. Què li ha cridat més l'atenció d'aquesta experiència i què li ha permès constatar sobre la feina que explica?
0: Doncs hem pogut veure de primera mà una obertura de franja. Per tant, aquests 25 metres que hi ha entre la línia de cases i l'interior del bosc, 25 metres on s'ha reduït la densificació d'arbres, per tant, si un arbre incendiat cau, aquests 8 metres que té en el seu perímetre que no té cap altre arbre i, per tant, tampoc pot arribar a tocar a les cases. Per tant, es veu molt clarament com són les franges de protecció, com s'ha reduït la densificació d'arbres i com s'ha netejat el sotabosc. Això comparat justament en la línia on finalitza la franja i comença a l'entorn natural és una clara evidència d'aquesta bona feina que s'està fent en l'obertura de franges.
1: Quan s'acabi l'estiu, quins objectius li agradaria poder dir que s'han assolit en matèria de prevenció i protecció contra els incendis forestals a Sant Andreu de la Barca?
0: Doncs que no s'ha cremat un metre quadrat, no hi ha hagut afectacions en el patrimoni de les persones, ni evidentment cap persona ferida, i sobretot que els mitjans de preventius d'extinció que hem posat a l'abast doncs han funcionat. I m'agradaria, evidentment, per l'any vinent, doncs començar aquestes tasques de manteniment molt abans de les que començarem aquest any, però diguéssim, amb un clar objectiu, no?, que estiguem preparats amb molt més temps, quan s'inicien aquestes ja onades de calor, que s'assequen molt més tota la vegetació, doncs poder ja estar preparats en aquest sentit.
1: Per acabar, si hagués de resumir en poques paraules, per què els veïns del nostre municipi poden estar més tranquils aquest estiu respecte al risc d'incendi, què els hi diria?
0: Doncs han d'estar més tranquils perquè tenen un ajuntament preocupat i ocupat d'aquesta prevenció contra els incendis, perquè hi ha una gamma, diguéssim, de recursos supramunicipals que treballen també en aquesta extinció i perquè el territori de Catalunya és molt conscient i les administracions catalanes són molt conscients de que precisament hem de treballar perquè aquests incendis que veiem per la televisió de sisena generació mai puguin arribar al nostre país i als nostres entorns naturals, i perquè jo crec que és evident, es veu, doncs, que s'està treballant precisament en aquestes proteccions i que Sant Andreu serà dels primers municipis que estarà 100% protegit amb tots els metres quadrats perimetrals que té la zona urbana a la zona natural amb la franja de protecció. Per tant, en aquest sentit, doncs, també vull dir que hem de ser un equip, i hem de ser un equip en la prevenció i hem de ser un equip a la manera de com ens relacionem amb l'entorn normal, el respecte i, evidentment, evitar qualsevol risc d'incendi que estigui a les mans de nosaltres com a ciutadans.
1: L'alcalde ha assegurat així que Sant Andreu de la Barca en unes setmanes estarà completament protegida dels incendis forestals i, a més, preparada per donar resposta al foc amb una franja que delimitarà i separarà l'entorn urbà amb el bosc, a més d'accessos oberts pels camions de bombers.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha tornat a situar-se entre els 20 ajuntaments capdavanters de Catalunya en administració oberta. El municipi ha estat distingit pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya dins de la categoria de poblacions entre 20.000 i 50.000 habitants, un reconeixement que posa en valor la tasca desenvolupada durant l'any 2025 en matèria de transformació digital, transparència i govern obert. La distinció situa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca entre les administracions locals més avançades del país en l'ús d'eines digitals, modernització dels serveis públics i la millora dels canals de relació amb la ciutadania. El guardó també reconeix el compromís municipal amb una administració més eficient, accessible i també transparent. El Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya ha felicitat el consistori per haver assolit el top 20 dels reconeixements d'Administració Oberta 2025, una classificació que avalua aspectes com la digitalització dels processos administratius, la transparència pública i la qualitat dels serveis oferts a la ciutadania. Com a part del reconeixement, l'Ajuntament ha rebut el segell web top 20 d'Administració Oberta 2025, reservat a municipis millors classificats de cada categoria. L'acte de lliurament dels guardons es va celebrar el passat 20 de maig a Granollers. Hem parlat amb Xavier Vila, regidor de Transparència i Govern Obert a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Bé, doncs molt contents d'aquest reconeixement. És una demostració més que quan es destinen recursos a apropar l'administració a la ciutadania, doncs les administracions ho reconeixen, i amb aquest segell doncs és un clar exemple de que la feina ben feta, doncs al final, té la seva recompensa.
3: Quines han estat les principals accions que han permès obtenir aquest reconeixement?
4: Bé, en aquest cas el que es basa és en apropar l'administració pública a la ciutadania, amb l'ampliació dels canals de comunicació cap a la ciutadania, tràmits digitals, és a dir, tot un conjunt d'accions que el que fan és apropar l'administració pública a la ciutadania.
3: De fet, la transparència és un dels aspectes més valorats per l'AOC. Quines mesures ha impulsat l'Ajuntament per ser més transparent?
4: Doncs bé, des de les assemblees de barris on comuniquem totes les nostres accions a la ciutadania, la ciutadania ens pot preguntar i contestem automàticament, les audiències públiques, els tràmits digitals, que al final fan molt més senzilla aquesta relació amb l'administració, que és un dels pilars que més queixes tenim a nivell de les administracions públiques, de que qualsevol tràmit es fa molt molt farragós, i doncs, quan simplifiques aquests processos, doncs, al final té el seu resultat.
3: Com es garanteix el fet de que la digitalització no deixi enrere persones grans o que ciutadans amb menys competències digitals?
4: Doncs és una molt bona pregunta. Els nostres esforços és, sí, en digitalitzar el que és l'administració pública, però sense oblidar que no tothom té aquests coneixements o aquestes habilitats. Per tant, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, un dels projectes de futur és ser una oficina registradora, és a dir, que la pròpia gent que tinguem treballant a la UAC pugui ajudar a fer aquests tràmits a les persones que no tinguin aquesta facilitat digital.
3: Quins són els objectius a partir d'ara? Mantenir-se en aquest top 20 o...?
4: No, la idea és seguir pujant i incrementar aquest top 20, poder ser el top 10 i del top 10 al top 5, i qui sap si algun dia ser el número 1. El nostre objectiu és seguir mantenint aquesta línia de treball, seguir apropant l'administració a la ciutadania i fer complir amb tot allò que ens van comprometre com a equip de govern.
3: Quin missatge enviaria en aquest cas als santandorencs i les santandorenques sobre la importància de la transparència i la transformació digital en la gestió pública?
4: Que és bàsic. La transparència és bàsica per a l'administració local cap a la ciutadania. És l'única forma que tenim de ser transparents i de comunicar què és el que fem i què és el que deixem de fer i per què ho fem i per què ho deixem de fer. I al final és restablir aquesta relació de confiança amb la ciutadania.
3: Declaracions del regidor de Transparència i també de Govern Obert, Xavier Vila, arran de la notícia d'Administració Oberta de Catalunya, que situa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en el top 20 en matèria de transformació digital, transparència i també Govern Obert. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansen, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
5: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs aquestes zones on les arrels dels arbres doncs han aixecat el paviment, doncs perquè aquests escocells doncs eren bastant petits, i es millorarà doncs tot aquest tema i doncs es renovarà doncs aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot, i doncs que ha arribat un moment doncs que ja era imprescindible, perquè doncs hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs ja tenia moltíssimes queixes i realment doncs donava molts problemes.
3: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
5: Sí, de fet és justament davant de l'estació, que és una zona doncs per aquí circulant doncs 500.000 usuaris a l'any, i realment doncs és una zona que hi ha moltíssima circulació, doncs i era molt important doncs tenir aquesta pavimentació doncs correctament, perquè doncs tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet, doncs els veïns, molta gent doncs s'ha queixat, i realment doncs era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
3: quins carrers comprèn aquesta actuació?
5: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona, doncs, que està pitjor realment, doncs, del tema del paviment, i que, doncs, com, doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent, doncs, del pla de l'estació, i la gent de la zona del centre, doncs, és una zona de connexió i que realment, doncs, era molt necessari.
3: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
5: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs, hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar, però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi haurà una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet, doncs, treballar perfectament, i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
3: Durada d'aquestes obres?
5: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè, doncs, a vegades quan fem temes de paviment, doncs, a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que, doncs, pot ser que ens redireixi el tema.
3: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
3: Notícia important pel que fa a la cultura de Sant Andreu de la Barca aquesta setmana. La santandreuenca Irene Tena, ballarina i coreògrafa, ha aconseguit 3 premis Max gràcies a l'espectacle de No amb la seva companyia de la Venidera. Va aconseguir el premi Max a la millor coreografia, al millor espectacle de dansa i també a la millor intèrpret femenina de dansa. Ràdio Sant Andreu va poder parlar amb la santandreuenca Irene Tena. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, el millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, la Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
6: Moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
3: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat, o encara ho estàs assimilant?
6: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions, doncs, encara més, però ja el premi, no sé... ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent, no? I, no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
3: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
6: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment, i m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera i no sé, jo l'agafo amb no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
3: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i, clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
6: Sí, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. Sí, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
3: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i, sobretot, tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
6: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
3: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com a millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
6: Sí, per nosaltres el premi més especial, I que va sortir després del premi de coreografia, que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats. I de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venidera. I no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
3: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat, en aquest cas, com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
6: Bueno, no sé, nosaltres ja estem molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre. Així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
3: I d'aquest espectacle de No, continueu girant?
6: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Cádiz, al Festival Cádiz en Dansa. I sí, al juny tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer, no? I de viure'l i de disfrutar-lo.
3: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
6: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
3: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
6: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
3: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
6: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? Que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
3: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
6: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
3: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les santandreuenques.
6: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
3: Doncs Irene Tena, tres premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests tres premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment, doncs, increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu de la Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que, evidentment, també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
6: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
3: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats de d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
7: Hola, bon dia, Jordi.
3: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
7: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de Casal d'Estius 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs, bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats, que si vols doncs podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
3: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
7: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar, perquè al final les vacances són llargues, i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva, i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa, i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
3: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
7: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places. A més, els casals s'oferten també per setmanes, per tant, penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... No, doncs tot aquest temps.
3: Tenim el casal esportiu del Complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove... Vull dir, moltes propostes.
7: Moltíssimes propostes. Si vols, comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al Complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex, i com bé deies, també el casal fit jove, doncs bé, no? Que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no? Tenim, creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu, i per tant pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos, i segurament encantaran totes les propostes.
3: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
7: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats, perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació, i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals, i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
3: També comptem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
7: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO, i això és per un màxim de 20 alumnes, i és una activitat doncs totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats que no tinguin cost.
3: Des d'AMPAS i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
7: Sí, molt variat. Tenim Casal d'Anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el Casal d'Estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el Casal d'Estiu de l'AFA Vall Palau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el Casal en Anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el Casal d'Estiu a l'Escola Sant Andreu, que també, doncs, bueno, per la FA Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
3: Endavant.
7: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis, tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambú Dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids de Nas, My English, Sant Andreu de la Barca, i l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats també.
3: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzades per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
7: Al més, sí. Pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no... costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
3: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és, s'adreci en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
7: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport, i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
3: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
7: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi, i continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira, i després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Sabadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història, que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del Vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, constar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial. No només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxo de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos, no?, de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies. Ens centrem ara dissabte i diumenge, dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal. Juan Pérez, com a president de l'Associació Rovins, 21 cellers aquest any. Una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte. És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, ho hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una mica també hi participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem i aquest any també aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava o vermut o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que es conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: Doncs sí, el mateix, és un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
4: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarnos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert l'obra 1, 2, 3, se canta otra vez una història d'Eurovisión els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic que ha assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisió, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes. Estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir el mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superant les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però sense, moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica...
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor... tenia...
0: Novela negra, també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere. Ho tenia tot.
0: A través de la pàgina web de radiosantandreu.com i també les xarxes socials podeu veure vídeos i també fotografies i també el reportatge complet de l'obra del musical 1, 2, 3, canta otra vez de la companyia Teatre Andreu i que va omplir el passat cap de setmana al Teatre Núria Espert. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Més informació a través de radiosantandreu.com.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
0: Comencem una nova edició del Via Directe amb el resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana i un Via Directe on també tindrem la previsió del temps de cara al cap de setmana, com és habitual, amb Carlos Lara de Meteosap. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Comencem. Tot seguit sabrem quina és la previsió del temps de cara al cap de setmana, però farem resum abans de la setmana.

La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta xarxa dedicada al tràfic de haixix i cocaïna que operava a la província de Barcelona, en una actuació que s'ha saldat amb 8 persones detingudes, 3 registres domiciliaris i la intervenció de gairebé 8 quilos de haixix, més d'1,5 quilos de cocaïna, diners en efectiu i material

0: per la manipulació de substàncies estupefaents. L'operació, batejada amb el nom d'Aulex, va culminar el passat 13 de maig, després de mesos d'investigació iniciada arran d'una intervenció policial durant les festes de Sant Andreu de la Barca al setembre de l'any 2025. En aquell dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Andreu de la Barca, els agents van interceptar un vehicle que intentava fugir d'un control i van localitzar al seu interior 5 quilos de haixís. Els dos ocupants van ser detinguts immediatament. A partir d'aquest primer arrest, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de Barcelona va obrir una investigació per identificar tant la persona que presumptament havia ordenat el transport de la droga com el destinatari de la mercaderia. Les indagacions van permetre determinar que aquest últim mantenia una activitat habitual vinculada a la venda de petites quantitats de substàncies estupefaents als carrers de Sant Andreu de la Barca. Els investigadors van aconseguir localitzar dos punts de distribució de droga al municipi i mesos després, el 20 d'abril del 2026, van detectar una nova operació de tràfic. En aquesta ocasió, dues persones residents a Andorra van ser interceptades a la frontera de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, quan transportaven un quilo de haixís. Les dues persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. La fase final de l'operació es va desenvolupar amb tres registres simultanis a Sant Andreu de la Barca i Manresa. Al domicili de la persona considerada peça clau de la trama, els agents van intervenir 1.898 quilos de haixís, 1.681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, 3 telèfons mòbils i diversos materials utilitzats per tallar i pesar la droga. En un altre registre practicat a Manresa, la Guàrdia Civil va localitzar dues persones en situació administrativa irregular. Segons fonts policials, aquestes detencions es van produir exclusivament per infraccions de la normativa d'estrangeria i no guardaven relació amb els delictes del tràfic de drogues investigats. Paral·lelament, els agents analitzen si l'habitatge podria haver estat utilitzat per facilitar la regularització fraudulenta de persones sense permís de residència. El tercer registre es va efectuar al domicili del destinatari dels 5 quilos de haixís confiscats al començament de la investigació. En aquest immoble es va localitzar una petita quantitat d'aquesta substància i es va procedir a la detenció del seu ocupant. En total, l'operació ha permès intervenir 7.944 quilos de haixís i 1.681 quilos de cocaïna. La persona considerada responsable de l'encàrrec inicial de transport de la droga ha estat acusada de tràfic de drogues i també d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. Tots els detinguts van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. El jutjat va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat, considerat el presumpte coordinador de l'operació i en el domicili del qual es van localitzar bona part de la droga confiscada.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansan, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
2: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs aquestes zones on les arrels dels arbres doncs han aixecat el paviment, doncs perquè aquests escocells doncs eren bastant petits i es millorarà doncs tot aquest tema i doncs es renovarà doncs aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot, i doncs que ha arribat un moment doncs que ja era imprescindible perquè doncs hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs ja tenia moltíssimes queixes i realment doncs donava molts problemes.
0: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, de fet és justament davant de l'estació, que és una zona doncs per aquí circulen doncs 500.000 500.000 usuaris a l'any, i realment doncs, és una zona que hi ha moltíssima circulació, doncs, i era molt important doncs, tenir aquesta pavimentació doncs, correctament, perquè doncs, tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet, doncs, els veïns, molta gent doncs, s'ha queixat, i realment doncs, era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
0: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
2: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona doncs, que està pitjor realment doncs, del tema del paviment, i que doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent doncs, del pla de l'estació, i la gent de la zona del centre, doncs, és una zona de connexió i que realment doncs, era molt necessari.
0: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
2: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar, però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi haurà una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment, en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet doncs, treballar perfectament, i hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
0: Durada d'aquestes obres?
2: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè doncs, a vegades quan fem temes de paviment doncs, a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que doncs, pot ser que enredereixi el tema.
0: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
3: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
1: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de Casal d'Estiu 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats que, si vols, doncs podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
0: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
1: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar, perquè al final les vacances són llargues, i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva, i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa, i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
0: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
1: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places. A més, els casals s'oferten també per setmanes, per tant, penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... tot aquest temps.
0: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
1: Moltíssimes propostes. Si vols, comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex, i com bé deies, també el casal fit jove, que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no, tenim, creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu, i per tant pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos, i segurament encantaran totes les propostes.
0: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
1: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats, perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació, i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals, i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
0: També contem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
1: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO i això és per un màxim de 20 alumnes i és una activitat doncs, totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
0: Des d'AMPAS i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
1: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la fa Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
0: Endavant.
1: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambú Dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids and Us, My English, Sant Andreu de la Barca, i l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats també.
0: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzades per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
1: Sí, pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no, bueno, costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
0: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com deien, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és... s'adreci en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
1: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport... i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
1: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb tres guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests tres premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests tres guardons que has aconseguit recentment.
3: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
0: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests tres premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
3: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent No, i no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
0: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
3: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer premi que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment. I m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb La Menidera i no sé, jo l'agafo amb, no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
0: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de La Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
3: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. Sí, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb La Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
0: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de La Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
3: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia, i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. i no ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica. I el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de no conèixer a tot l'equip de la peça.
0: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venedera eres premiat com a millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
3: Sí, per nosaltres el premi més especial, I que va sortir després del premi de coreografia, que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats. I de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venedera. I no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
0: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat en aquest cas com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
3: Bueno, no sé, nosaltres ja estem molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre. Així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
0: I d'aquest espectacle de No, continueu girant?
3: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Càdiz, al festival Càdiz en dansa. I sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer No, i de viure'l i de disfrutar-lo.
0: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
3: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
0: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
0: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
3: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que disfruteixi del camí, no? que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
0: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit. No? Això, quan es diu de que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
3: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot amor.
0: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a santandreuencs i les santandreuenques.
3: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present, i això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
0: Doncs Irene Tena, a 3 premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests 3 premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu Abarca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que evidentment també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
3: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
4: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: Ara fa un any a Sant Andreu de la Barca es va crear l'aula d'extensió universitària. Avui volem fer valoració d'aquest primer any i també avançarem alguna de les conferències que es podran escoltar a partir del mes d'octubre. Ens acompanya el seu president, que és el Ricard Cosell. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També ens acompanya la vicepresidenta Susana Martínez. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya l'Adela Llopart, que és la secretària de l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Podem dir que ara fa un any començava a caminar un projecte, una idea, que era l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. De fet, el mes de juny del 2025 vam fer aquí una entrevista, vau parlar dels objectius, del que esperàveu, del que podria ser finalment i l'acceptació que tindria aquesta aula d'extensió universitària. Però ara us pregunto, un any després, ha superat les vostres expectatives inicials, Ricard?
1: Ha superat, les ha doblat quasi pràcticament, perquè en principi volíem, no sabíem, amb una iniciativa que no té diguem, cap referència aquí, perquè no hi havia res que s'hi assemblés, no sabíem la reacció que hi hauria a nivell de la gent, i la reacció ha sigut estupenda, i en principi de lo que era la por del principi, ara tenim 140 socis o 144 i anem a més.
0: És un projecte, l'aula d'extensió universitària, adreçada a persones majors de 55 anys.
1: Sí, així és.
0: Quins requisits més han de tenir per poder participar?
1: Pràcticament cap més. Tret de la curiositat cultural, de poder aprendre a través de conferències de diferents temes, perquè poden ser de medicina, de salut, d'arts, de ciència, d'història, la temàtica és inacabable. Es tracta, no requereix cap tipus de preparació o de nivell acadèmic, sinó que vas allà com a oient, i si alguna cosa no l'has entès, després de la conferència pots fer preguntes als especialistes que han fet la conferència i te'n vas a casa. No fem exàmens.
0: No feu exàmens finals, no?
1: No fem exàmens, no, perquè el títol d'aula universitària...
0: Potser és un nom...
1: És un nom...
0: Que provoca un cert respecte, és, no?
1: Sí, i no va per aquí. Més és que els conferenciants sí que són professors universitaris o especialistes, però no pas que els oients hagin de tindre cap tipus de nivell cultural. Al contrari, el que es tracta ara és de tindre una bellesa aprenent coses, vull dir, a base de conferències que només van allà a escoltar i, en tot cas, a preguntar alguna cosa al final.
0: Ha comentat abans molta curiositat.
1: Sí.
0: Primer vau fer aquesta recerca de si hauria suficient gent interessada en poder participar i us heu trobat que, evidentment, a Sant Andreu de la Barca sí que havia aquesta gent, aquestes persones, no?
1: Sí.
0: Susana, Adela?
3: Doncs sí, la veritat és que ens ha sorprès, no?, i estem supercontents. I una cosa, sempre pensem en l'activitat física, el benestar d'aquesta activitat física, tothom fa esport, camina, etc. I nosaltres el que volíem obrir era l'activitat mental, saps? La salut mental, el fet d'escoltar, el fet de gaudir una estona de les relacions socials que s'estableixen entre les persones, que els socis, els que assistim en aquestes conferències. Tot això és era un objectiu també que ens havíem plantejat i que moltes vegades no hi pensem, no? I és l'activitat mental.
0: I en aquesta llista d'objectius aconseguits, aquí també l'heu aconseguit, no?
3: Ho hem aconseguit, sí.
0: O sigui, aquest checklist, no? Segurament que deu ser molt ampli, no? Objectius que teníem, finalment s'han complert o no, i esteu molt satisfets, no? Susana?
2: Estem molt contents, com deia el Ricard, hem superat de llarg els nostres objectius, i jo sempre dic que he descobert un submón que existia aquí a Sant Andreu de la Barca, molta gent amb inquietuds culturals, amb inquietuds d'aprendre més, i de veritat que estem molt agraïts per l'acollida que hem rebut.
0: La primera conferència que veu realitzar va ser amb Tomàs Molina.
2: Efectivament.
0: En aquella ocasió veu obrir convocatòria a tothom que estigués interessat. Es va fer a la Sala Gran del Teatre Núria Espert. Heu tingut també a Carme Ruscalleda.
2: Efectivament.
0: I de temes que heu tractat fins ara, molt diversos.
2: Hem tractat temes molt diversos, i aquesta és la nostra idea. Fer conferències de temàtiques molt diverses, perquè, a més, a priori, alguna temàtica pel títol o per l'especialitat de la persona que ve a fer la conferència pot semblar que no ens interessarà i després ens sorprèn. Així que, com diem, la gent ha de venir amb una mentalitat oberta i segur, segur que aprendrà alguna cosa.
0: Hem de dir que l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca compta amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i també la vinculació amb l'agrupació d'aules de formació permanent d'adults, la FOPA.
3: La FOPA.
0: Que quedi clar, eh?
2: Sí.
0: De moment, molt satisfets d'aquest desenvolupament de l'aula. En aquests moments teniu 144 persones aproximadament ja apuntades. Què suposa ser estar apuntat a l'aula? És com un soci? Com ho vinculeu vosaltres? O com ho anomeneu?
3: Sí, són socis, són persones que participen d'aquest projecte. És una part molt important. Aquí hi ha 8 persones que ho hem engegat, que estem al davant, però aquests socis són part de tot aquest projecte. És molt important que estiguin aquests socis i que estiguin contents, que gaudeixin de totes aquestes conferències. Llavors, què comporta? Pues, comporta poder gaudir, comporta poder establir relacions socials entre altres persones de la teva mateixa quinta, per dir-ho així, no? En tenim gent que potser no arriba als 55, però també són ben acceptats, eh? Està força bé.
2: Després de cada conferència, els enviem una enquesta per veure la valoració de què els hi ha semblat i d'aquesta manera, doncs, potser els conferenciants que més ens han agradat probablement puguin venir una altra vegada a parlar d'una altra cosa. I veiem també quins temes interessen més, quins conferenciants han arribat més a la gent. Vull dir que tots els socis, d'alguna manera, participen de la programació i del funcionament de l'aula.
0: Perquè a l'hora de triar els temes que tracteu a les diferents conferències, com ho feu?
3: Mira,
0: hi ha molta discussió entre vosaltres a l'hora d'escollir uns temes uns altres o no?
1: Discussió n'hi ha molta, però però també és natural.
3: El que fem és, de les 8 persones que estem a la Junta, ens repartim els dies. Són 18 conferències i llavors diem, doncs, bueno, tu t'encarregues de 2 dies, busques 2 conferenciants, tenim una llista de conferenciants de la UAB i també, doncs, podem optar a altra gent més mediàtica o d'altres universitats de l'Autònoma, de la Universitat de Barcelona o de la UOC, etc. Saps? I llavors cadascú un dia ens juntem i diem els que hem trobat que ens agradi més o menys per establir un criteri, no? Perquè no tots siguin d'història o tots siguin de medicina, no? I més o menys com som diversos, nosaltres també, doncs ens surt un programa divers.
0: Per tant, aquest és l'avantatge que ja teniu de sèrie, no? Aquesta diversitat dins de, diguéssim, de la cúpula, no? Dels que esteu a l'aula d'extensió universitària, no?
1: I sí, a vegades, i ha passat una vegada de respecte a l'any que ve, una persona i un servidor van escollir un tema que tenia a veure amb la Xina i la història de la Xina. I, bueno, això quan realment ens reunim tots. I, bueno, jo tinc aquests, jo tinc els altres. Si hi ha una cosa que està repetida, doncs un dels dos, vull dir, tira enrere. Que depèn també de fins a quin punt té lligat el conferenciant. Però al final tot és realment diferents temàtiques. Per això, per tindre un ventall que pugui agradar a tothom.
0: Per tant, hi ha consens al final, eh?
1: Sí, que hi ha consens. Sí, no, sí, sí.
0: Tots teniu el mateix objectiu.
3: Sí. I tenim en compte una mica també la proposta dels propis socis. Mm. Ens van demanar, escolteu, el tema de música, què? El tema de les arts? I llavors aquest any ens hem enfocat més cap aquí. Que l'any passat, doncs, potser aquest tema estava més coix.
2: Aquest any tenim 2 conferenciants, un que parlarà de Mozart i l'altre de Beethoven.
0: Per tant, aquí hi ha les demandes, finalment, s'introdueixen, que també això està també sí. Està molt bé. Quan abans us comentava que suposa ser soci de l'aula d'extensió universitària, hi ha un pagament anual?
1: Hi ha un pagament anual de 60 euros, que això representa, per conferenciant, poc més de 3 euros per conferència. Vull dir,
0: tenint en compte el nivell de les conferències...
1: Tenint en compte les conferències, bueno, menys no pot ser, i que ja era la quota d'aquest any que acabem, i que de moment, aquest any que ve, la mantenim, i segueix 160 euros.
0: Veu començar les conferències, bueno, la primera es va fer a la Sala Gran, per qüestions òbvies, venia el Tomàs Molina, i a més veu fer que s'obrís aquell dia, doncs suposo perquè la gent conegui encara més l'aula d'extensió universitària, però veu començar després a la Sala Federico García Lorca, que és la sala petita del teatre, i les esteu fent en aquests moments a la Sala Gran per aquest volum de gent interessada.
1: Sí, és que la sala petita té una capacitat per a 100 persones, i quan poses més de 100 persones comences ja a embotir-los de mala manera, i si hi hagués algun incident amb sortides d'emergència o el que sigui, tindríem... I llavors, com que a més volem realment, som 144, però no ens hem pas quedat aquí, en volem més i en volem més i en volem més, doncs ens hem passat a la sala gran, que ara de moment ens sobra sala, si tu vols, però és que el volem és omplir-la.
0: Serien 450 persones.
1: No, només amb els de platea ja faríem.
0: Us agrada la cuina, perquè repetir una conferència en referent a la cuina, déu-n'hi-do, ha de parellada el 6 d'octubre en el Teatre Núria Espert.
1: A la Sala Gran.
0: A la Sala Gran.
1: Mm-hmm. Sí, sí. I aquesta primera i l'última, tant d'aquest curs com el curs següent... seran obertes a socis i no socis, amb la condició de que el soci que vulgui porti dos acompanyants que puguin a través d'ell entrar i assistir a la conferència, que és una manera també de que la gent conegui la metodologia i el tipus de conferències, tot i que és només una, però bueno, sí.
0: Qui més tindrem a partir d'octubre?
2: Ui.
0: Tenim... Ho feu a més cada 15 dies.
1: Cada 15 dies.
3: Exacte.
1: Perquè descansin.
2: A vegades, per qüestió de calendari dels propis conferenciants, hem hagut de fer algun petit canvi, però en principi la nostra idea és fer-ho cada 15 dies.
3: És el dimarts de 5 a 5 i mitja, dos quarts de 6,
1: sí.
3: Fins a les 7, a vegades les 8...
0: Depèn del conferenciant.
3: Segons les preguntes, la inquietud dels socis, etc.
1: Sí.
0: A part de parellada, qui més tindrem?
2: Doncs tindrem el Xavier Chavarria Talarm, que és un musicòleg i periodista i crític musical. Aquest el tindrem el dia 20 d'octubre. Després també tenim l'Enric Benavent, que ens parlarà dels pessebres.
3: El 17 de novembre tindrem el Xavier Daufí, que és professor titular de música, i ens parlarà de Rèquiem de Mozart. Després, també l'1 de desembre, tenim el Joan Carbonell, que devem als romans. Ell és un doctor en filologia clàssica, val? I ens parla d'aquest tema. Després, el dia 15 de desembre, tenim a Joan Anton Català, i és un científic, escriptor, i ens parlarà...
2: D'astronomia, no?
3: D'astronomia, sí. Diu, hi ha algú allà fora?
0: Bona pregunta, no sé si la resposta...
1: Si la respon,
0: saber,
1: si hi haurà cua.
3: Sí.
0: El 12 de gener tindrem a...
2: A la Paqui Molero.
0: Paqui Molero, doctora Paqui Molero, coneguda, evidentment, aquí a Sant Andreu de la Barca durant molts anys. També doncs, hi va treballar.
2: Sí, també parlarà sobre la sexualitat en el món sènior.
0: Interessant, també. 26 de gener, una altra doctora.
3: Ana Maria Vale Martínez, i ens dirà per què dormim un terç de la nostra vida. Què ens revelen els somnis? Bueno, és de neurociència... i psicòloga i doctora, també. El 9 de febrer tenim el senyor Salvador Cardús, és periodista, doctor en ciències econòmiques, i ens parla del debat sobre la immigració, la pertinença i el vincle.
2: Després, el 23 de febrer, tenim Ana Fernández Álvarez, que ens parla sobre els missatges secrets a les obres d'art. el 2 de març el Xavier Salmerón, que ens parlarà sobre introducció a la intel·ligència artificial, que ens interessa, que estem convivint. Després tenim també el 16 de març una cosa molt interessant, que serà un recital de poesia de Miguel Hernández, que ho faran Esteban Martín, que és llicenciat en Geografia i Història, i Antonio Zarcón, que és un director artístic i coordinador de l'Escola de Música i Dansa de Castellví de Rosanes.
3: El 6 d'abril, tenim a la senyora Anna Busquets i ens parlarà dels fenòmens històrics de la Xina actual. El 20 d'abril, Antonio Turiel, la crisi de sostenibilitat del segle XXI. És un científic. I el 4 de maig ve el senyor Joan Ramon Laporte, que és doctor del Vall d'Hebron. Aquest senyor ha escrit molts llibres sobre la societat intoxicada dels medicaments. I ens parlarà de medicaments i els seus efectes. És molt mediàtic, aquest home. És un gran doctor.
0: Per tant, aquell dia tindreu ple, també, eh?
3: Bueno, esperem, si la gent el coneix, saps? Però jo sóc una fan d'aquest senyor.
0: Has portat tu?
3: No, l'ha portat el Narciso. I jo li deia, no l'aconseguiràs. Aquest senyor està, saps, fa conferències a fora i no l'aconseguiràs. I al final l'ha aconseguit.
0: Bueno, l'aula de Sant Joan Universitari i Sant Andreu de la Barca demostra que res és impossible.
2: És que saps què passa? Que el Narciso havia treballat al Vall d'Hebron. I com que tots venim d'entorns diferents, tenim els nostres contactes.
0: Exacte. A 16 de maig, Carla Soler.
2: Ell ens parlarà sobre robòtica. El futur ja és aquí.
0: I després tenim una, el 10 de juny, que encara teniu pendent, teniu un interrogant. Passem al 15 de juny, Mariona Roca.
2: El 15 de juny a mi em fa molta il·lusió, perquè és un tema del que jo tenia moltes ganes de sentir parlar, i és sobre l'infame, famós Patronato de Protección a la Mujer, la institució franquista. I aquesta dona va estar al Patronato, i de fet ha fet un curtmetratge que protagonitza ella, i ens vindrà a parlar del que va representar aquesta institució.
0: Hem parlat del que es farà a partir de l'octubre del 2026 fins al 2027, per tant ens hem allargat un any, però encara us queden algunes conferències per acabar aquest curs, eh?
1: Sí, en queden dues.
0: Quines són?
1: Una ens la farà la senyora Avelina Vallribera, catedràtica de Química, que ens parlarà dels fàrmacs a la natura, i l'altra, que és adequada per la gent de més de 55 anys, que és el senyor Josep Maria Molina, metge especialista en medicina del treball, que ens parlarà d'envelliment articular, i en concret farà més detallat el tema dels genolls i els problemes que ens genera a la gent, vull dir, de més de 55 anys.
0: Programació més variada impossible, eh?
2: Impossible.
1: Per cert, sembla que farem, és que l'últim dia farem, a més, al final un pica-pica.
0: Aquesta és la nota, l'exclusiva que diem avui en aquesta entrevista. Bé, simplement l'última pregunta, segurament que molta gent que s'estigui escoltant, que no hagi anat a l'aula d'extensió universitària, es preguntarà, bueno, i com em puc posar en contacte? Com es pot posar en contacte per poder participar, apuntar-se a totes aquestes conferències?
3: Molts dimarts estem al casal de la gent gran, tenim un despatxet allà i ens pots trobar allà.
1: Si no hi ha conferència, estem allà. Dimarts sí, dimarts no. Sí.
0: Si hi ha conferència, Teatre Núria
3: Espera. Exacte. En el teatre també ens poden trobar, i en tots els fulletons que hem anat enviant hi ha un QR, i amb aquest QR entres, fas la inscripció i pots fer el pagament.
0: Teniu compte d'Instagram, també?
2: Tenim compte d'Instagram, tenim un...
3: el correu normal.
2: Una compte de correu.
3: I la llista de difusió.
2: I tenim un mòbil al qual ens poden escriure per WhatsApp, que és el 631-289052.
0: 631-289052.
2: Efectivament.
0: Doncs aneu directament a aquest telèfon i demaneu informació de com us podeu inscriure a l'aula d'extensió universitària. De moment, 144 socis i sòcies.
1: I un apunt més. És el primer any i, per tant, hem tardat a arrencar-ho, però es farà una sortida per tots els interessats dels socis que vulguin anar. Serà el 9 de juny. De juny. I serà per anar a visitar l'Hospital de Sant Pau amb visita guiada, val? Si algú encara no s'hi ha apuntat i està interessat, doncs bon, els punts de contacte que acabem de dir i que s'hi apunti. No sé en aquest moment...
3: Tenim 32 persones, val, que s'han apuntat. Surt han de pagar 25 euros perquè és una visita guiada
1: i amb autocar,
3: l'autocar sortirà el dia 9 a les 9 del matí enfront a l'Ajuntament.
2: I també poden venir no socis, evidentment. Pagant. Els no socis pagaran 5 euros més, però està obert a que puguin també venir persones que no siguin socis, i la idea és a poc a poc anar ampliant i oferint més activitats culturals.
1: Aquí
0: un altre objectiu, per aconseguir.
2: Efectivament.
0: Doncs l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de Barca, ara fa un any que començava doncs a caminar, l'octubre del 2025 va oferir la primera conferència amb Tomàs Molina, i des d'aquí doncs gràcies per acompanyar-nos avui, felicitats per l'èxit que heu aconseguit amb l'aula d'extensió universitària i de demostrar que havia gent a Sant Andreu de la Barca disposada a poder participar d'aquest tipus d'activitats. Per tant, gràcies al president Ricard Gosell, que també ens ha acompanyat avui, gràcies a Susana Martínez, vicepresidenta, i a la secretària Adela Llopar. Gràcies als tres, que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.
3: Gràcies a vosaltres.
4: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha renovat els convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Una iniciativa que forma part de l'estratègia municipal de foment de l'activitat econòmica i també de del suport de creació d'ocupació. Els acords permeten que emprenedors i empreses que hagin elaborat un pla d'empresa amb el suport del Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors obtinguin un informe favorable de viabilitat i puguin accedir a les línies de finançament en condicions avantatjoses. Volem parlar avui d'aquest conveni amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril. Molt bon dia.
1: Hola, què tal, Jordi? Bon dia.
0: I també ens acompanya la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Noelia Redondo. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ara parlarem més concretament en què consisteix aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell, però la primera pregunta, per què és important, regidor, que l'Ajuntament faciliti l'accés al finançament a les persones emprenedores i a petites empreses amb aquest tipus de convenis?
1: Doncs sí, Jordi, bueno, explicar una mica perquè, per qui no ho sàpiga, no?, que l'Ajuntament, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, té signat un conveni de col·laboració amb les entitats bancàries de CaixaBank i de Banc de Sabadell perquè emprenedors i empreses puguin accedir a condicions, doncs, avantatjoses, no?, de finançament. En aquest cas, la regidoria d'Activitat Econòmica i Turisme, dins de l'àrea de promoció econòmica de la ciutat, és l'encarregada d'implementar les polítiques de foment de l'ocupació i de l'activitat econòmica al nostre municipi. Entre aquests objectius hi ha facilitar justament la creació de projectes empresarials mitjançant l'assessorament, la formació i l'acompanyament a les persones, doncs, emprenedores, no?, del nostre municipi, tant en l'inici de l'activitat empresarial com en el procés de consolidació de les empreses, no?, impulsant i afavorint el desenvolupament de l'activitat econòmica, doncs, a casa nostra, no? A principi de cada any s'actualitzen les condicions bancàries i s'estableix la documentació que han de portar les empreses i emprenedors, i amb aquest objectiu podem adreçar, no?, directament a la persona de contacte, a les oficines de Sant Andreu de la Barca, i perquè pugui rebre un servei d'assessorament més personalitzat i més àgil.
0: És important aquesta col·laboració público-privada.
1: Sí, exacte. És fer una mica d'enllaç, de nexe, no?, entre aquesta col·laboració, aquesta necessitat, no?, per part de finançament dels emprenedors, no?, i la part directament de les entitats que presten, no?, aquests serveis de finançament per fer aquest maig i ajudar, no?, els emprenedors, no?
0: Fins ara, aquests convenis, quin impacte ha tingut a l'hora de creació de nous negocis a Sant Andreu de la Barca? Ha ajudat?
1: Sí.
2: Bueno, la veritat és que, clar, diferents empreses es van presentant en els nostres serveis i en el moment que necessiten finançament bancari, doncs és una oportunitat que tenen per poder, doncs, accedir a condicions especials, com deien. Llavors, l'impacte que hem tingut, doncs, si, per exemple, parlem de l'any 2025, es van crear unes 21 empreses, de les quals, bueno, són persones que van passar pel servei i van decidir muntar el seu negoci i no ho van necessitar finançament bancari. Llavors, doncs, bueno, són 9 projectes que van estar, doncs, amb el suport del Servei d'Emprenedoria, però a més van aconseguir finançament. Aquest any, doncs, tot just, doncs, tenim altres situacions i el que ens trobem és que de les empreses que tenim aquest any 2026, que han estat unes 10 empreses que de moment s'han creat, doncs 2 han necessitat finançament i per tant, doncs, han aconseguit aquest finançament.
0: Per tant, els requisits per aquest conveni o per aprofitar aquest conveni, primer de tot han de ser emprenedors que hagin passat pel Servei Municipal d'Assessorament

0: inici tindran, però si l'empresa ja està creada i necessita posar en marxa nous projectes, aquests també poden tenir finançament amb aquests convenis, i per tant el que ha de fer és posar per escrit amb molt detall doncs quina és aquesta perspectiva de creixement, de nous projectes, de noves línies de negoci fins i tot, i llavors nosaltres doncs donem suport per tal que sigui visible aquesta necessitat.
1: A més d'aquests requisits, n'hi ha d'altres, no?, per aconseguir finalment...
0: Clar, sí, estem parlant de que aquí doncs implicaria el fet de que si és una empresa ja creada, aquesta tingui menys de 10 treballadors, hi ha una facturació anual inferior a 2 milions d'euros, i després, doncs, si es vol constituir com a autònom o societat, qualsevol altra forma jurídica o cooperatives, que fins i tot hem tingut alguna, doncs poden accedir-hi. Les condicions a les quals es poden accedir, en concret amb el banc CaixaBank, serien préstecs a un termini de màxim 6 anys a un tipus d'interès fix del 6,90%. Sense comissions i ni garanties reals per tal de poder aconseguir aquesta finançació.
1: El que sí que és important és comentar que el Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors porta molts anys en funcionament,
0: sí,
1: i que ha pogut ajudar durant tots aquests anys,
0: sí,
1: a molta gent, a moltes persones, a iniciar el seu negoci.
0: Sí, sí, sí. La veritat és que bueno, amb els anys està evolucionant, i si és veritat que potser ara la necessitat de finançament bancari doncs s'ha reduït una miqueta, en temes de que potser amb la capitalització de l'atur doncs ja solventa la necessitat de finançament, o fins i tot el fet de préstecs entre familiars o indemnitzacions per acomiadaments. Però sí, és veritat que sempre quan hi ha una necessitat, aquí el que s'ha de treballar és molt la idea o el projecte a través del pla d'empresa.
2: Sí, a mi, agafant una mica les paraules, no, de la Noelia, sí que m'agradaria posar en valor la feina que la mateixa Noelia fa, no, en el servei d'emprenedoria. En aquest cas han passat moltes persones per aquest servei, i sí que crec que és molt valuós a l'hora d'orientar i d'aterrar les idees que moltes persones porten quan creuen que de la nit al dia poden ser doncs emprenedors o emprenedores, no? Llavors, en aquest sentit, la Noelia, des del Servei d'Emprenedoria, doncs s'orienta, intenta objectivar, no, les expectatives que tenen les persones doncs amb dades, no? Amb un pla de viabilitat, el pla d'empresa, no? Mirant doncs aquelles despeses que són fixes, que són estructurals, quina projecció té d'ingressos, etcètera, etcètera, perquè a vegades podem pensar que si capitalitzem l'atur, no, doncs ja tenim aquells diners, no?, sense necessitat de finançament, el que estaves comentant.
0: Sí.
2: Doncs ja tenim prou per engegar aquella idea que sempre hem tingut al cuquet dintre nostre, no? Un dia, si no sé què, doncs seré empresari o empresària i tal, però després, a l'hora de realitat, ho he dit alguna vegada amb aquesta casa de la Ràdio Pública, Jordi, per mi és més important que els negocis que comencin consolidin, que no que obrin persianes i als pocs mesos doncs haguem de tancar-les, no? Amb tota la negativitat que suposa això, tant a nivell econòmic com a nivell de projecte personal i també d'equilibri, no? A nivell de, pues, purament personal, no? Tot el que suposa, no? Llavors és molt important que els negocis, pues sí, efectivament, que tinguem emprenedors i emprenedores que vulguin emprendre, és molt important, però sobretot fer-ho amb cara i ulls.
1: Per això suposo que aquí és important, en aquest conveni amb CaixaBank o Banc de Sabadell, de que hagin passat per al Servei d'Emprenedoria, perquè hi ha un aval, no? Hi ha un seguiment que vosaltres,
0: clar,
1: heu fet, no només,
0: sí,
1: amb el pla d'empresa, sinó que heu vist pros i contres del negoci. Per tant, quan aquest emprenedor va al banc a demanar doncs un microcrèdit, doncs ja hi ha un pla d'empresa, ja posem llum a la foscor, no?
0: Sí,
1: de certa manera.
0: De fet, o sigui, clar, és veritat que els números no només és una inversió, sinó una previsió. Quan és una idea de negoci, una previsió de futur, s'analitza a 3 anys, i una de les coses que sí que es calcula és el punt d'equilibri, que és aquella quantitat de diners que hauríem d'ingressar al mes per poder cobrir totes les despeses fixes del negoci. Aquesta valoració i objectiu que marquem als nostres emprenedors és el que ha de comp-

0: acompanyar en l'evolució del negoci i que una vegada han passat pel servei el negoci no finalitza. Hi ha una continuïtat. Nosaltres oferim també un acompanyament a la consolidació i al creixement de les empreses del territori per tal de que puguin doncs, continuar oferint els seus serveis amb la mateixa il·lusió del primer dia i que a través doncs, de diferents altres programes que hi ha en el territori es puguin beneficiar. I llavors doncs, aquest seguiment de la supervivència del negoci doncs, la tenim. Vale? Principalment preferim que facin un pla d'empresa, però si no el fan però passen pel nostre servei, també fem aquest seguiment. Per tant, controlem també la supervivència d'aquells que han fet aquest estudi, que per nosaltres considerem que és important i que moltes vegades per les preses o els neguits o la inquietud de poder emprendre de manera àgil doncs no fan aquest assentament, també tenim doncs, un anàlisi i realment doncs, aquelles empreses que més perduren en el territori són aquelles que han fet un pla d'empresa.
1: El perfil dels emprenedors ha anat variant en els darrers anys? O hi ha un perfil ara concret d'emprenedor, de persona emprenedora?
0: Ha variat relativament. És a dir, encara tenim aquells projectes d'idees de perruqueria, un forn de pa... Però sí és cert que bueno, ara tenim doncs, empreses que ofereixen formació online, que això doncs, bueno, s'estan adaptant una miqueta també a les necessitats, comerç de bijuteria artesanal, escriptors, tenim fins i tot doncs, una agència de col·locació entre famílies cuidadores i treballadores de la llar, o tenim la xurreria, a sabateria respectuosa, vale? Que ja seria amb una especialitat, centre auditius, a botiga de venda de jocs de cartes i que realitzen fins i tot campionats, pizzeries, però també fins i tot doncs, bugaderies autoservei, hamburgueseries, empreses de reforma, una miqueta, doncs, bueno, hi ha una miqueta de tot, fruiteria, taller mecànic, bueno, i fins i tot tenim una empresa que es va crear com a taller d'elaboració de sabons i cremes a domicili.
1: Per tant, aquí es busca segurament l'especialitat, no? Buscar aquell nínxol de mercat diferent, no?
0: És una de les coses que es treballa, clar, a veure, en què et diferències? Per què hem de comprar-te tu? Per com et donaràs a conèixer? No tot és xarxes socials, però sí que s'ha d'encabir quin és el perfil de client i que la idea doncs, és per poder guanyar diners, con lo qual què els agrada al nostre entorn, no a nosaltres només.
1: Doncs avui parlant de que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca doncs, ha renovat aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu, com dèiem, de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Com ens ha comentat ara Noelia Redondo, la varietat d'empreses que s'han creat o d'emprenedors que han visitat el Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors és molt variat i sí. Això és important, no, regidor?
2: Sí, és molt important perquè al final també dona resposta a una necessitat que és social, no? Que això és una de les coses doncs, que podran garantir segurament la viabilitat del projecte empresarial, no? S'ha d'estar atenta o atent, no? A veure quin és aquest nínxol de mercat, com comentàveu abans, no? Quines noves necessitats apareixen al mercat o potser d'antigues que no estan prou ben cobertes, perquè també és una de les raons per les quals hi ha projectes que funcionen, no? Potser és donar un servei que sempre s'ha necessitat, però amb un nou enfocament. També m'agrada molt com espontàniament s'estan generant vendes creuades entre diferents projectes empresarials. Hi ha certs comerços, no?, que comencen a pensar, ostres, si jo venc aquí una cosa i ofereixo un descompte d'un altre tipus de comerç, no?, per exemple, que pot ser complementari al meu, doncs aquí anem fent força, no? O sigui, aquestes menes d'estratègies que s'estan generant també a la ciutat ens semblen molt interessants. I al cap de la fi, el tema del conveni, no?, que és la raó per la qual estem aquí, doncs que la població, que la gent que vulgui emprendre sàpiga que existeixen aquests instruments, no?, de finançament, sí, tant per a persones jurídiques com per a persones físiques, i que ho tenen a l'abast i que aquí el Servei d'Emprenedoria de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca doncs, se'ls podrà orientar i donar el servei oportú.
1: Segurament que molts emprenedors, quan parlen del seu projecte, després diuen, ostres, no tinc el finançament, no tinc els diners, què faig? Aquí entreu vosaltres i entren també aquest tipus de convenis, no?, que poden ajudar.
0: Clar, perquè moltes vegades, o sigui, que ens trobem és que tenen un projecte molt interessant, l'expliquen, però quan els hi diem, d'acord, ara els pressupostos, fem-ho realitat, mirem números, no només és, bueno, si jo he valorat o li he preguntat a la IA, que últimament la IA treballa molt, perquè la IA ja diu si és viable o no viable el negoci i no sempre és correcte. No hem d'oblidar que la IA ens diu moltes vegades el que volem. Llavors, clar, analitzem i fem, en aquest cas, que ens aportin pressupostos per poder realment intentar garantir el mínim risc de que ens oblida alguna despesa que no hem comptat i que és important per poder engegar aquest negoci.
1: I que a Sant Andreu de la Barca tenim aquest servei municipal d'assessorament a emprenedors i que podeu consultar tot el que necessiteu amb la tècnica, amb Noelia Redondo. No cal preguntar. Si voleu preguntar, podeu preguntar a l'Aia, però si voleu informació segura i veraç, amb Noelia Redondo, la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que avui ens ha acompanyat, com també ens ha acompanyat el regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que també li podeu preguntar, eh?
2: També.
1: Qualsevol cosa relacionada amb el món de l'emprenedoria i ens seguirem parlant sobre aquesta qüestió. Gràcies.
2: Gràcies, Jordi.
3: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.
4: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarnos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert l'obra 1, 2, 3, canta otra vez, una història d'Eurovisión, els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisión, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes, estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir el mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut. No sé si superen les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però sense, moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica.
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor, tenia...
0: Novela negra, també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
0: I aquí tenim els components del grup Los Casetes, que són els protagonistes d'aquest musical. Tenim els actors, el Joan i la Sònia. Vosaltres interpretant el paper de Los Casetes, un grup que la seva... el seu objectiu era participar al Festival d'Eurovisió. Ho aconseguiu, però passen coses.
2: Passen coses, sí. La veritat que tot comença de petits. El nostre somni és arribar molt lluny, molt complicat arribar fins allà, però tot i les dificultats, tot i que hi ha gent que et deixa de costat, tot i que moltes vegades no tens algú que et faci una empenta endavant, sempre s'ha de tenir aquest somni, has de lluitar i potser no l'aconsegueixes, però aquest esforç i aquesta il·lusió sempre et porta a algun lloc que mai et pots imaginar.
0: De fet, aquesta obra té aquest missatge, no?, de tirar endavant, no?
2: Sí, sí, de tirar endavant, perquè d'això es tracta, no?, de que la vida és complicada, la vida és difícil, pel camí se'ns va gent que estimem molt, gent que et fa complicat aixecar-te i continuar cap endavant, però, bueno...
0: Veig una camisa espectacular amb cintes de casset. Clar, si us dieu Los Casetes, no?
2: Sí, sí, Los Casetes. Aquí el senyor director va decidir que el nostre nom era Los Casetes, pues a escollir vestuari adaptat a Los Casetes.
0: Bé, Sònia, com t'has sentit a dalt de l'escenari, cantant, ballant?
3: Ha sigut una passada, un treball espectacular, supercontents, una rebuda preciosa, un acompanyament en riures, en picada mans, super, super, super bé, molt contents.
0: Quan Simón Bellido us va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
3: Sí, de fet era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
0: Home, ho heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
3: Molt, molt, molt. La gent supercontenta, hem sentit aquests riures d'acompanyament, una passada, ens hem sentit super, super bé, molt guai.
0: Simón Bellido, el repte aconseguit?
1: Sí, sí.
0: Heu posat el llistó molt alt.
1: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí, sí.
3: Estem pels núvols ara mateix.
2: Estem en xoc, no ens ho podíem imaginar ni en el millor dels nostres somnis, o sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabíem que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
0: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
1: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
0: Pròxima obra o de moment descansar?
1: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
0: I a més, aquesta obra amb el 40 aniversari de Teatre Andreu, per tant, xifra rodona.
1: Sí, sí, sí, i ha sigut un honor ser l'obra dels 40 aniversari.
0: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
2: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan, tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític. Doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
0: Sònia?
3: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
0: Simon, com a director?
1: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir. Només hi ha treballar dur i ja està.
0: I visca los casetes, no?
3: Visca los casetes!
0: Visca los casetes!
3: Quasi guanyant Eurovisión, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
3: ¿Juntos?
4: Sí, a los casetes les quedan muchas vueltas que dar.
3: Claro, esa es la actitud. Y ahora, ya sabéis, subid.
4: ¡Vamos allá!
5: ¿Quién quiere cantar la canción de Eurovisión?
6: ¡No!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre, com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas, a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat en el reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tast molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi. I continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira, i després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí, sí, sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del Vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, constar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana de, del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial. No només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de, i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil el dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs, el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos, no?, de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies, ens centrem ara dissabte i diumenge, dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal, Juan Pérez, com a president de l'Associació Rubins. 21 cellers aquest any, una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte, és un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts, de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4, s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una mica també hi participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop pues, millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també d'aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava, o vermut, o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: Doncs sí, el mateix. És un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per viure unes setmanes plenes de reivindicació, cultura i diversitat amb la celebració del Dia Internacional de l'Orgull, LGTBI+. Sota el lema de Sant Andreu brilla amb orgull, la ciutat ha programat una desena d'activitats per sensibilitzar, visibilitzar i també defensar els drets d'aquest col·lectiu. Avui ens acompanya Javier Romero, que és el regidor de LGTBI a Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, moltes activitats amb motiu del Dia de l'Orgull. L'acte central serà el dia 4 de juliol, però abans tenim moltes activitats prèvies, diverses. Principal objectiu de la celebració del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca?
1: Doncs, com cada any i sempre, el motiu principal de celebrar aquest tipus d'activitats és, doncs, visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI+. En concret, aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, mostrar que som una ciutat compromesa amb les reivindicacions d'aquest col·lectiu i que Sant Andreu és una ciutat, doncs, orgullosa de la seva gent.
0: Aquest any s'ha escollit com a lema Sant Andreu brilla amb orgull. D'on sorgeix aquest lema?
1: Doncs sorgeix d'una taula participativa amb les entitats que col·laboraran en el programa d'activitats. Des de la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, doncs, de manera periòdica convoquem aquestes taules participatives per, doncs, treballar els eixos temàtics o els dies commemoratius del calendari anual, ja sigui el 8M, ja sigui el 25N o, com en aquest cas, el 28J. I en aquests espais, doncs, es delibera amb quina mirada es vol treballar el programa d'activitats en concret.
0: En quina mirada s'ha mirat aquest any, aquest 2026?
1: Doncs penso que en mostrar, com deia, Sant Andreu com una ciutat on les polítiques LGTBI cada cop més transversalitzen el nostre municipi. Llavors, amb aquesta mirada holística, doncs aquesta brillantor, no, al final, per mi aquest programa d'activitats treballa sobretot aquesta mirada transversal de no només la feina que es fa des de l'Ajuntament o des de les polítiques municipals i del treball conjunt amb les entitats, sinó que penso que aquest programa en concret té un toc molt enfocat, doncs, al comerç local, que són punts també de vida, de teixit veïnal, no, al final de la nostra ciutat, i que s'han sumat doncs, a les propostes que portem en aquest programa.
0: De fet, el comerç, com apunta, important en la celebració d'enguany, sempre, però sobretot d'enguany, amb aquesta campanya d'establiments LGTBI friendly. En què consisteix aquesta campanya?
1: Doncs consisteix en que els comerços que s'assumaran a aquesta campanya lluiran en els seus vidres una identificació de que és un establiment LGTBI friendly, que per tant qualsevol persona del col·lectiu LGTBI pugui sentir que en aquell establiment serà respectat o respectada i que es pot adreçar si té alguna qüestió, si en algun moment se sent vulnerat o vulnerada, allà trobaran un espai de cura.
0: Important, i això ja és habitual, aquesta informació que també es dona als instituts de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas als instituts de secundària i batxillerat de Sant Andreu de la Barca, també comptaran amb punts d'informació.
1: Doncs sí, al llarg del mes de juny doncs la regidoria de Feminisme, Igualtat i LGTBI s'adreça als centres educatius de la ciutat per fer aquests punts d'informació que el que volem és que les joves, doncs, s'apropin, comparteixin amb nosaltres els seus neguits davant aquestes qüestions i continuar, doncs, sensibilitzant les nostres joves en aquest tipus de reivindicacions.
0: Un dels primers actes és el 4 de juny, dijous, a l'Espai Ciutadà contra la violència masclista i també LGTBI-fòbica, a la plaça de l'Ajuntament. En aquesta ocasió els convidats són els castellers de la DROC.
1: Doncs sí, com cada primer dijous de mes, doncs celebrem aquest espai ciutadà davant la porta de l'Ajuntament a les 6 de la tarda per recordar tristament les víctimes de, per violència masclista de, del mes anterior, i és un espai on, on a més doncs, aprofitem per intentar reivindicar i visibilitzar totes les formes que pot prendre la violència masclista, i que en concret en aquest mes doncs, també fem un èmfasi en aquelles violències versades cap al col·lectiu LGTBI, perquè al final són violències masclistes, igual nodreixen de, del mateix punt, que és el patriarcat, i aquí han tingut els castells de la droga bé doncs, ser els protagonistes d'aquest espai.
0: Abans parlàvem dels instituts de Sant Andreu de la Barca, però també hi ha una activitat adreçada als més petits, serà el dissabte 6 de juny, aprofitant de la festa final de, del passaport aeronauta, hi ha una activitat, en aquest cas, adreçada a infants de 0 a 12 anys.
1: Doncs sí, perquè al final com intento inculcar és que les polítiques d'igualtat han de ser transversals a diferents sectors, a diferents etapes del cicle de vida, i en aquest sentit la nostra infància ha de ser una infància criada des de l'ecoeducació, l'educació en valors, no? I en aquest sentit doncs les polítiques d'igualtat i les polítiques d'educació sempre han anat molt lligades de la mà, i doncs participarem en aquesta festa de cloenda d'aquesta edició d'aquest curs Passaport Aeronauta, doncs sent-hi presents doncs, per treballar aquesta educació en valors amb els nostres infants.
0: I important començar des de ben petits, no?
1: Sempre, sempre, sí, sí. Perquè, com dic, al final, bueno, serà la ciutadania del demà, no? I és important que aquesta ciutadania es formi des del respecte a la diversitat, i bueno, és un públic que sempre és molt agraït, la veritat.
0: Passem al dimarts 16 de juny, on tindrem Cinefòrum, i ho tindrem a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a partir de les 5 de la tarda.
1: Doncs sí, aquest Cinefòrum el duem a terme a càrrec de Drac Màgic, i és el Cinefòrum anomenat Gosadies, on es projectaran tres curtmetratges en clau LGTBI, no?, que tracten temàtiques diverses i molt interessants, de fet, així que convidem a tothom que sigui amant del cinema i dels curtmetratges doncs que s'apropi aquest dimarts a les 5 de la tarda, doncs perquè segur que els hi remouen moltes coses aquestes tres peces.
0: Serà el dimarts 16 de juny. Passem davant de la Biblioteca Aigüestoses, del Centre Cultural Aigüestoses, on també està ubicada la ràdio, perquè el divendres 19 de juny tindrem una carpa informativa al matí, i després tindrem el dijous 25 de juny una activitat que s'inclou aquest any, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigüestoses. Per tant, a més que la biblioteca també acollirà altres activitats.
1: Sí,
0: no?
1: Bueno, és que també és quelcom del que ens hem de sentir molt, molt orgulloses, que aquestes polítiques impregnin diferents equipaments municipals, no?, i que diferents serveis també s'assumin a aquest programa d'activitats. En concret, la Biblioteca Aigüestoses doncs acollirà diversos actes, des d'un racó bibliogràfic de llibres de temàtica LGTBI durant tot el mes, i després d'altres que comentarem, i com bé dius, doncs el proper dijous 25 de juny farem per primer cop la penjada al balcó a la biblioteca, amb doncs tots els serveis que integren l'edifici del Centre Cultural Aigüestoses, com és l'Espai Jove, la biblioteca, Ràdio Sant Andreu i l'Escola de Música Municipal.
0: No ens oblidem que el dilluns 22 de juny, a partir de les 10, tenim un programa especial a Ràdio Sant Andreu, com és habitual, també.
1: Doncs sí, sempre agraïdes de que a Ràdio Sant Andreu participeu activament de les nostres campanyes a la regidoria d'Igualtat, i en aquest cas doncs no desvetllarem gaires coses, però la nostra tècnica LGTBI, la de Maris López, doncs va conduir aquest programa de ràdio de neurodivergències LGTBI, que segur que serà molt interessant.
0: Doncs interessant, i recomanem, evidentment, que escoltin aquest programa, que ja el tenim enregistrat. De moment no podem explicar gran cosa, per no dir res, perquè ho escoltin el dia 22. Més actes. Divendres 26 de juny tindrem la penjada institucional de la pancarta davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i després tindrem un acte cinema al casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany, i també tindrem un acte a l'Espai Jove. Per tant, gent gran, joves, tornen a estar units per un mateix objectiu.
1: Exacte, perquè és la qüestió, com dic, al final aquestes polítiques LGTBI també impregnen diferents etapes del cicle de vida, i nosaltres supercontentes de que tant l'Espai Jove amb les polítiques de joventut com el casal de la gent gran s'assumin a activitats del nostre programa de l'Orgull. En aquest sentit tindrem diversos, però tindrem doncs també una tarda de cinema en la projecció de Love is Strange al casal, tindrem un taller de maquillatge drag amb la drag queen Barda Petarda, que ara està també molt en boca perquè està participant del concurs Regias del Drag. I bé, al final doncs el que volem és un plantell d'activitats de diferents temàtiques, ja siguin audiovisuals, ja siguin immersives, ja siguin de formació, que puguin ser doncs d'interès per a la nostra comunitat.
0: Tindrem teatre a càrrec del Centro Cultural Andaluz, serà el dissabte 27 de juny amb l'obra Con M de Mujer.
1: Doncs sí, el Centro Cultural Andaluz aquest any se suma al calendari d'activitats, i nosaltres encantades d'acollir el programa amb aquest festival de dansa, que el que vol és retre homenatge a aquelles grans artistes de la història que, si bé potser no formaven part directa del col·lectiu LGTBI, algunes sí, han estat doncs de gran influència pel folclore i la història del nostre col·lectiu, i al final és una manera també doncs de visibilitzar doncs aquest arrelament dels espais, no? De reunió, els espais de creació, els espais de convivència del col·lectiu LGTBI lligats a la música, a l'art del nostre país.
0: De cara als més petits, també dues activitats. Diumenge 28 de juny, pintar la bandera de l'Arc de Sant Martí, que serà a la plaça Font de la Roda al matí, a la tarda, a les 6 de la tarda, i després el dilluns 29 de juny tindrem una hora del conte a la Biblioteca Aigües Toses, amb un conte molt recomanable, que és Ara em dic Joana, que es va publicar fa uns anys, però que és molt interessant i que també reivindica el Dia de l'Orgull.
1: Doncs sí, ara tornem a adreçar-nos a la nostra comunitat més jove. La primera activitat que comentaves, la pintada de la bandera, es farà càrrec de Transversal, que és important posar en valor, que és una comunitat formada pel grup de famílies d'infants i joves trans de la nostra ciutat, i que no podem estar més encantades de que participin en aquest calendari d'activitats, doncs perquè bé, o sigui, són famílies de la nostra ciutat i que estem encantats de que s'organitzin i que treballin també en la visibilitat d'aquestes reivindicacions, la veritat. I després, com comentes, tindrem aquesta hora del conte. Un altre cop la biblioteca se suma al programa d'activitats, i també doncs encantades.
0: Parlem abans, gent gran, gent jove, infants, i ara com tractar aquesta qüestió de LGTBI+, a les empreses. Per tant, una novetat, jo crec que aquest any, un webinar, en aquest cas, de sensibilització LGTBI i diversitat afectiva a l'empresa. Important també parlar sobre aquestes qüestions dins de les empreses, no?
1: Doncs sí, superimportant, perquè
0: és on passem la majoria del temps diari, no?
1: Sí, com comentava abans, crec que aquest programa està molt impregnat per aquesta mirada cap al teixit comercial i empresarial de la nostra ciutat. Primer, amb la campanya d'establir més LGTBI friendly, però també amb aquest webinar de sensibilització hem de tenir en compte que des de fa uns anys les empreses de més de 50 treballadors estan obligats per normativa a tenir un pla LGTBI pels seus treballadors i treballadores, i per tant el que volem és potenciar el compliment d'aquests plans doncs amb aquestes formacions que duem a terme en aquest cas.
0: Serà a Escoles Velles, dimarts 30 de juny, 11:15, 10:30 del matí. I acabem doncs amb el dimecres 1 de juliol, la projecció del documental Dolores Guapa, serà a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a càrrec del Centro Cultural Andaluz, i després ja anem, podem dir que a l'acte central, que serà el dissabte 4 de juliol a partir de les 7 de la tarda, aquí podem dir la gran festa, no?
1: Sí, però abans de començar a parlar d'això ens queda pendent parlar de la inauguració de l'exposició que organitza l'Agrupació de Joves el proper dijous 25 de juny també a la nostra biblioteca Aigües Toses. Presentaran l'exposició anomenada Desviars, que és una exposició on es visibilitzen creacions artístiques d'artistes que tracten temàtiques del col·lectiu LGTBI, que serà molt interessant, que us convidem a tots, totes i totis a venir a aquesta inauguració. Podem assistir a la penjada de la bandera al balcó de la biblioteca i després iniciar aquesta exposició, que estarà fixa a la biblioteca fins al dia 31 de juliol.
0: Doncs important, aquesta exposició, no ens l'oblidem. Dissabte 4 de juliol, 7 de la tarda, l'acte central a l'esplanada del Mercat Setmanal. En aquesta ocasió, la gran festa.
1: Sí, bueno, ja és una tradició al calendari del nostre municipi, l'acte central de l'Orgull, organitzat juntament amb l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, i que, com sempre, és un dia ple de festivitat, però també de reivindicació, doncs la tradicional rua reivindicativa pels carrers de la ciutat amb la barca de l'agrupació, amb lectura de manifest, amb diverses actuacions d'entitats com els Castellers de la Droga un altre cop, o l'Agrupació Cultural Aigües Toses. Després tindrem un espai a l'esplanada on poder sopar totes juntes mentre gaudim d'un potentíssim show de dracs que ja desvetllaran, en tot cas, l'Agrupació de Joves, però que ja avanço que serà ben potent. Després, festa amb PDs, i no oblidem que durant tota l'activitat doncs hi haurà un servei de punt lila, doncs perquè també les visitants o de la festa doncs es puguin adreçar, i que compta amb la col·laboració de moltes entitats, com dic, no només l'Agrupació de Joves, sinó que també col·laborarà l'Esplai Pingüí, els Castellers, els Gegants i un altre cop l'entitat transversal de famílies i joves trans de la ciutat.
0: Doncs totes aquestes activitats amb un objectiu, que Sant Andreu brilli amb orgull, no?
1: Exacte.
0: Doncs Javi Romero, regidor de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. Seguirem parlant d'aquestes activitats a mesura que es vagin desenvolupant, i també en farem seguiment com és habitual, i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Catalunya Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian al capdavant d'aquest programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.